0: és estiu. Escolta i cau.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: cada matí als experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Para fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cádiz, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país, amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o el cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa a la guitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert

0: passen baix a ser residuals. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
1: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
2: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalassé que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
3: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
2: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
1: França ha golejat Iraq per 3-0, amb dos gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant dues hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2, amb dos gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per setzens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
2: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
4: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir, ho haureu notat, al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu, la calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No, oh, no, no, no. Mira, posa aplaudiments i tot, res.
1: Que està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6:16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
2: Sí. A veure, avui que és la revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels joans més estimats de Catalunya.
0: Quin?
2: Que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Oh. Joan Pera, m'encanta, per favor. Que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, vols bon dia?
3: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
3: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells
3: que
0: te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Aquí tothom ens ho diu, perquè clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort en tenim, que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida.
3: Fan boxa?
0: Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà assegudes xerrant de la vida, amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís, ens pega canya, Lluís, ens pega canya.
0: Ahir es veu que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
3: Home.
0: Un llapis? Va, i el Roger, bon dia.
4: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
4: a la
0: tirania,
4: gent,
0: no.
4: A la gent. Gràcies, que ha d'anar a la pedreria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No ens ha portat
3: mai res. Jo no
1: em
3: faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
4: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu ves
1: fotent-li. El boli. Jo no ho sabia,
0: això. És que us el robaré, us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borré, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses a les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui estic...

0: Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies. I que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el compteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània i Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània i Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada major que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Quina meravella.
2: Per tant, només compartir passat, aquesta alegria...
0: Escolta'm, ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, que pensa en tu com va la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Ha regalat per tots, que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui al matí?
0: Perquè
2: la cosa està calenteta i és de trac.
0: I invocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà, de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Álvaro, i de Podem, de Ione Belarra. I finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas, de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu,
0: salut.
2: Gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la Garcia.
0: Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i ja he fet la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. Què ha passat el moment mentre dormien? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, avui.
0: N'hi ha moltíssims avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Si els, jo és que els faig grans.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Felicitat,
0: si que han fet 18 anys. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
4: Justet.
0: Ara saluden. Abans de picar, perquè piquen al vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven. Esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter. Però, mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter. El xino de la manivela, eh? Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ocox, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament.
0: Val.
4: És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps van fent edificis, o van modificant.
4: Aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica. Una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que... Escolta, bona troballa i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I a aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny, sent els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriben les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
5: Els cotxes aquàtics.
0: Ah, els cotxes aquàtics.
5: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop i això, evidentment, ha despertat tots els dubtes bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, això sí, acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat, per si us interessava, 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400. Si us interessa llogar-ho.
6: No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
5: Sí.
0: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
5: Com a mínim.
0: 400 euros una hora. Ai. Ho haurem de provar. Que, per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells. Per tant, entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
5: Una miqueteta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar la rebella de Sant Joan.
5: Cap a la papereria. Ah,
0: exactament. Amb quina bona notícia engeguem al matí? Girafeta o abelleta Garcia? Clar.
6: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
6: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia pues ben feta, també t'ho dic.
6: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
6: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar. I crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: Em va encantar el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques, vaques!
5: I allà gravat.
0: I tireu, m'encanta.
5: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
5: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal.
0: Molt bé.
5: Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, a part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys almenys per fi teniu piscina. I mentrestant obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
5: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado, sí. I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Morteva Cano. Puja el pa amb aquest home,
1: fatal.
0: És que no hi toquen
1: no
0: quasi
1: bé,
0: ni
1: no
0: el cas. És que contesta dignament o no diguis res.
2: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
2: Absolutament.
1: No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
2: Sí. Somos como un clásico. La chica con la que
0: es me recordaba a mí es que era un capullo galáctico. No m'ho diguis, per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
2: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
2: Sí, sí, 2 anys junts.
1: Però se'ls veia molt bé.
2: Se'ls veia molt bé, però sí que...
1: Estan cara, venint aquí, a Catalunya
0: Ràdio. De cara a la galeria.
2: Però les xarxes... Tot enganya, no?
0: Tot enganya. No re.
2: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar, vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva a Javió i us ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
1: ¿Qué dices? ¡Qué exagerado eres, tío!
3: Cada día de mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez... Lo voy a decir, es algo increíble porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices, yo estoy dentro de, ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo y estoy pensando. Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que per cert, que a Videollos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
2: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
2: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
2: Sí, no, ja...
1: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
2: La Gio.
0: La Gio, que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: mucho, tú.
1: Ahora, ahora, ahora.
2: Como brilla fuerte y alta.
1: Mare meva, sisplau. Àngel Llàcer l'explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
3: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
1: Ja, amb escoltar la filla de Georgina, sí. I...
3: Cristiano.
4: Pobret.
1: Menys mal que té diners.
3: Pobret.
1: Que si vol li munta una gira mundial i omple l'estadi, comprant ja a tothom.
3: Clar que sí,
1: quins sons deixa la ràdio?
3: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Àgora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
5: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada majoritàriament hi havia gent cridant musulmana el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
1: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
3: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això, doncs, el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música. Lots of new housing with more space.
1: Lots of doors slamming in our face. Mira, el que ens falta veient aquest programa, fer una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera. Astrològicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
6: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per Balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
1: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
3: Molt bé, Sergi Quim, està molt bé.
1: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu,
3: sí.
1: Les emocions estan a flor de pell, per
3: sí,
1: tant,
3: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
1: Exactament, i escolta'm, Lara, qui bufarà espelmes avui?
3: Doncs avui dimarts 23 de juny agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
1: Katie
3: seu èxit...
1: Tunstall.
3: No, a internet deia Tunstall.
1: Però és Tunstall.
3: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42, i de cantants, actriu... Yeah. Dana Paola bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
1: Jo
3: no
1: també.
3: Sé per què. Jo crec que ens hem
1: doncs jo també.
3: Eh?
1: No, és avui.
3: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per
1: error. Sí, a mi també em sona.
3: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras. Avui en fa 40. És a dir, 49. Eh? 40 tots. En fa 40 tots, 49.
1: Un moment. Va, el cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots. És a dir, 49.
3: Era una brometa. Era una brometa estúpida.
1: Ai, Déu, atén.
7: El matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
8: Creo que no.
7: Però la tenim tota.
8: Viva el vino!
1: Vinga, va, que en només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia, matiner.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a exigir eleccions.
5: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
6: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh?
1: Sí, sí.
0: Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:06, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
9: A la premsa premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure a Aldama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol, seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
8: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara, imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
9: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe a Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar, vaja, com sempre, fins a les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
9: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
8: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
9: L'ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
8: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
9: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
8: I coincideix amb l'ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
9: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
8: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol... Espera, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
9: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
8: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla ja o no?
10: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
10: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
10: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho llegim al País.
0: també la resposta, no dir res, sí, i va. Avall que fa baixada.
10: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
10: Doncs els veïns de Marlèsia i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdit?
10: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial. Per tant, haurem de mirar una mica millor.
10: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
10: A veure. No, en aquest
0: Sílvia,
10: cas...
0: Sílvia, sisplau.
10: En aquest cas, per seguir tot. Per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui... El prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de aquesta diòcesi. El veí Bisbat de Lleida... Atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
10: feia cap, eh?
0: Poc a poquet, eh?
10: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
10: Igualment, que vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan re un palet.
8: Sí, exacte, no hi haurem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la Revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
11: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Quan veig aquesta vida de problemes, llums i gas, busca't una bona dona que no deixi anar del braç. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música. Hey, jo sóc el més ric del món, que tinc
0: un amor que val milions i una fortuna feta de records. Una mica de catarres.
11: Una mica de catarres. Això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats en Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local... Són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja... No, jo què dic, 13, 17 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta. Avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que, quan s'encén, indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Lins, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig que us esteu creuant i de l'atenció que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, sí, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després a les 11 tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Una meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'encendre la caldera.
5: És un tema molt millor. És un tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi una miqueta, ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i ara hora. Perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Ens vau apropar molt, sí. Igual que s'han apropat elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles.
6: Uau, privant!
5: Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure punta al tema.
1: Ahir
5: que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure. Digue, anava a dir 50, 40. Va.
6: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ara García és la campiona d'avui perquè Leo Messi amb el dia ha fallat 32 penals. N'ha marcat. N'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
1: Ahir en va fer un, no?
5: En va fer 4.
1: 4?
5: En va fer 4. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
1: Però va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
1: Ah, això és el que m'estic dient.
5: I l'ha marcat dos gols que no eren de penal.
1: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon, no. Llavors el teu pensis. Podem treure el tall, si vols. El Betis, escolta. I si tinc raó, et vaig a comprar. I si tens raó tu,
1: no,
5: et vaig a comprar
1: els llapis. Bolis, i els llapissos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem les vostres trucades.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
10: ¡Hijo!
11: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
12: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
13: Sí.
12: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
14: És veritat que la cara estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
14: Jo estic segura que sí.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
15: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
16: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
7: Que maco.
14: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
16: Exacte. Exacte.
14: No?
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
18: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
7: Molt.
18: M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
7: Perfectament.
8: Els matiners.
1: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives,
14: sí.
1: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar, i és com
14: tal.
1: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran i com ho has gestionat.
14: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
1: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
14: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu?
19: Que per ser negra ja sé bo en tots els esports.
20: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
21: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
14: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
22: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
23: Que per ser negra no pugui viure en un barri privilegiat.
19: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
14: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
23: Uah, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
24: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
23: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. I jo la tinc molt clara.
14: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
23: No em faig les trenes cada dia.
19: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
25: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
19: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
1: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
26: Procuro entendre cada cop amb més
0: carinyo cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dir adéu al cos de 20 anys, al cos de 30 anys, al cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
2: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
0: Jo estic molt ben acompanyada.
2: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
0: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
2: Que notes que li agrades,
0: sí,
2: això.
0: Sí, és no, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de... Però, on vas?
2: Tu també li dius amb ell?
0: Jo molt, sí, també.
2: Que bé, és important dir-ho,
0: A mi també m'agrada molt. I doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars també doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
1: Quina meravella, que és sí. Que ens encanta Martina Klein, per favor, un petonet aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per colar-se de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. I explica, com sempre, les seves anècdotes d'Equipo de Investigación.
3: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uup i se n'anaven. Però una hora i mitja, corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga va, ara què? Que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica tensa. I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
4: Es va congelar.
3: Va dir...
1: Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 93207474, matiners que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
10: Bon dia.
1: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
10: Molt bé, molt bé.
1: Què m'expliques, Lourdes?
10: Pues res, que ja he començat a treballar.
1: Molt bé. I de què treballes, tu, Lourdes?
10: Soc xofer d'autobús.
1: Ostres, a quina hora ens hi posem?
10: Bueno, ens hi posem a 5:15.
1: Sí.
10: I, bueno, bé.
1: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
10: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
1: Ah, o sigui que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Quina pregunta que estic fent jo ara.
10: Què?
1: Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
10: No, bé.
1: Tot bé, no?
10: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares a les nenes.
1: Sí.
10: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser molt bé.
1: A veure...
10: Que va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindries de fer mirar una miqueta.
1: Bueno, no. Escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant. No passa res.
10: Ja, però clar, diu... Però bueno, no va ser l'únic,
1: Jo crec que...
10: L'únic que no ho entenc.
1: Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, també una abraçada, ho he de deixar aquí. Gràcies per trucar-nos.
10: Vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, sí. Marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
13: Hola, bon dia, matiners.
1: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig, eh?
13: Sí, tinc que deixar el nano de treballar.
1: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
13: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
1: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
13: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada
1: sí?
13: Per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
1: Val.
13: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
1: Ah, un aplaudiment sí, per les mares de Catalunya, que són les que fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
13: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
1: Pràcticament un any, eh? i té intenció...
5: Sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
6: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
1: Sí.
5: Això espero, perquè si no m'hi em mata.
1: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet, o no?
5: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic darrere. Vinga, nano, vinga, vinga, Angelet, vinga, vinga. Perquè si no...
1: És que, escolta, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar, per algun dia n'hauríem de parlar, perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que... són complicats.
5: Sí, pobrets. A veure, ho passa malament, i a més a més ara amb les cues que hi ha per posar examen i tot.
6: No, és horrorós.
5: És complicadet i car, molt car.
1: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu al volant?
5: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro. Jo ja ni miro.
1: Tu vas fent, en línia recta.
5: Sí, jo no el miro, perquè em poso molt nerviosa.
1: Clar.
5: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I, escolta, per mi serà horrible, això.
1: És que faràs una celebració, Maribel.
5: Clar, jo tinc vacances el juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina.
1: No. Quan has dit que hi puja, perdona?
5: Aquest dijous, el 25.
1: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
5: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
5: Perfecte, merci, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi bé.
5: Digue-me
1: que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí!
9: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
9: Doncs molt bé, molt bé.
1: Mira, què m'expliques des de la muntanya?
9: Avui ja amb calor.
1: Home, no...
9: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nord per dormir.
1: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
9: Sí, m'imagino.
1: I què?
9: Escolta, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment platòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu: qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
6: Ah,
9: sí, que ho sabeu, per Sant Joan. Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment especialment bonic, i que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment platòric.
1: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
9: I a més és el dia que es fa... que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes i a buscar les nous verdes.
1: Ara.
9: Tot una mica té relació.
1: A veure si ens baixes una ratafia del poble.
9: Encara l'he de fer.
6: O ens convida el poble,
1: també estaria molt bé.
9: Home, per favor.
1: Lara García, Marta Viana, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.
6: Igualment.
1: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, per favor.
6: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
9: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
6: Ah.
1: Bé, doncs el dijous...
6: Últim dia amb nosaltres.
1: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
9: Oh, mare.
1: Gràcies, noies, que vagi bé. Bona revella. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això.
9: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
1: Bé.
9: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem, sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla a Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus, a la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu, només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan, meteorològicament tranquil·la.
1: Cordomé, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
9: Que cadascú faci la seva manera. Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu. Frederic Vincent, bon dia.
11: Bon dia.
1: Vinga, preparat que avui... Déu-n'hi-do el programa.
11: Sí.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem divendres. Bona revetlla.
12: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de milions d'euros. Sergi, tema petards.
1: El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
1: Aquest any, més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat. Gràcies. Segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
3: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: M'ha agradat aprendre la dada que els vaixells amb petards no passen per Hormuz, no? Per tant, es veuen afectats, però recordeu quan es va encallar el canal de Suez?
1: Sí.
0: Si hagués passat, com que la gent de la pirotècnia ja van de forma anticipada, els vaixells amb petards haguessin de donar la volta, haguessin hagut de donar la volta a tot Àfrica, però arribar haguessin arribat,
1: sí,
0: perquè
1: oients,
0: tingueu clar que demà molta gent vol tirar petards i els vaixells arribarien.
4: I jo pregunto, tan difícil és fer petards que no es puguin fer més a la vora, que s'hagin de fer a la Xina? Pregunto,
1: home, doncs mira, no sé, el País Valencià, per exemple, que tenen molta pirotècnia.
4: Clar, no
1: sé.
4: Entenc per què no...
1: En tot cas, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors, espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i les esculleres...
4: Per què a la part del litoral només? Com si fos una festa del litoral i prou?
1: Home, no, però és veritat que tens moltes menys possibilitats d'incendiar un bosc, per exemple, no?
4: Home, ja, però amb un nucli urbà tampoc, eh?
1: Bueno, jo agraeixo que estigui més vinculat a la sorra...
4: Però no tothom té costa.
1: Ah, amb la sorra, ja ho sé. No es pot ser perfecte.
4: És un percentatge molt baix de les poblacions que tenen costa.

0: Ara és l'hora del compte, Laia, i ara ens portes un d'aquests comptes que demostra que tothom fa algun art, alguna cosa de, a priori bonica, abstracta i, en aquest cas, fins i tot útil, com és a fer ganxets.
1: Exacte, amb un fil i una agulla, es diu el compte, eh? Amb un fil i una agulla, joies artesanes i ganxet en català. Ella és l'Ània i, efectivament, diu que fa mitja i ganxet, que broda i que parla d'artesania. Per mi seria un compte del subgrup de comptes d'aquests que hi ha gent que fa coses que semblen fàcils, però que quan ho intentes tu és molt difícil, però que realment s'ha de dir que són tan didàctics que ho fan fàcil. Sembla que sigui facilíssim quan ho fan ells. El que fa l'Ania és penjar doncs, aquests tutorials per explicar-nos a fer peces concretes de ganxet. Ella fa molta cosa tipus complements, tipus arracades o coses d'aquestes i també coses decoratives, però a mi, per exemple, em tenen al cor robat uns estutxets que fa per posar-hi doncs, des de les agulles de cosir, però també llapissos o fins tot coberts.
2: Has dit arracades?
1: Sí, moltes arracades. Sí, de ganxet, sí.
2: Caram,
1: sí, sí, sí.
2: No n'he vist gaire.
1: Xulíssimes, a més, eh? Entra i el compte. Mira, torno a dir, amb un fil i una agulla, facilíssim. Home, té gairebé 21.000 seguidors, eh? Vull dir que té molt... De fet, els comentaris la gent ho diu, ostres, gràcies per fer-ho tan fàcil, gràcies pel tutorial, perquè sembla que, doncs, tal com ho explica ella, és molt difícil perdre't. A més, toca... Ja, clar, jo no sabia que hi havia tantes opcions de ganxet diferents.
2: Oh, que xules, les arracades, ara les estic veient.
1: Si t'ho estic dient, és molt xulo.
2: Sí, sí.
1: Mira, escoltem com parla.
3: Episodi 3 de 7, on t'ensenyo a fer diferents punts de ganxet. Avui t'ensenyo com afegir aquest voraviu als teus projectes fent servir el punt crank, que consisteix en fer punts baixos en la direcció oposada a la que seguim habitualment. He unit el fil amb una cadeneta i ara introdueixo el ganxet al punt que tinc a la meva dreta. Agafo fil, surto del punt...
1: Val. I a més, sí. Més hi ha el vídeo, pensa que ho estàs veient.
2: Si jo ja tinc problemes per posar el fil dins l'agulla, ja potser millor no deixar-ho córrer?
1: No, jo crec que al revés, que és qüestió de pràctica. A més, penso que l'estiu és una molt bona època per posar-te en una cosa d'aquestes, allò fa calor, no pots fer segons què, et pots un podcast de fons i vas fent, escolta, trobo que és una idea meravellosa i va molt relacionat amb el mindfulness i amb això que diem a vegades, doncs, de buscar moments de relax,
2: això
1: de concentració,
2: sí, sí.
1: Allò que volem fer masses coses, doncs parar un moment i posar-te a fer ganxet és de les coses més saludables per allò esbargir la ment.
2: Entreu a aquesta pàgina que està comentant la Laia perquè és que les imatges són brutals.
1: És que és preciós.
2: Som
1: I a part ja et dic, o sigui, es treu de la màniga coses tipus això, decoracions per l'arbre de Nadal quan és l'època de Nadal, punts de llibre per Sant Jordi va fer xulíssims, que em van encantar aquells punts de llibre i, de veritat, jo he de dir que encara no m'hi he posat, no he trobat el moment, però bé, és com quan veus les webs aquestes de receptes de cuina que t'hi posaries ja.
2: Som doncs aptes per a gats o els gats t'ho desfilen tot plegat?
1: Va, treu el gat de la teva vida ja i així no hauràs de deixar de fer coses, clarament.
2: Bé,
1: no, us ho recomano moltíssim, segurament n'hi ha d'altres, però a mi m'encanta aquest amb un fil i una agulla.

0: seguim amb la teva sèrie de per què aquest mundial és una merda, que hem afrontat de tema... De...
1: No, avui no, però avui no parlem del mundial. No, avui parlem de la calor i com els terres...
0: Espera, és que ja ho vam fer, ja ho vam fer. En l'última edició vas dir que la calor també afectava o tenia conseqüències al voltant del mundial.
1: Exacte.
0: Vale, avui n'hi ha d'altres.
1: Clar, avui parlem dels sòls urbans, de com s'edifica i com es fan els entorns públics, per exemple, com tipus places, zones ajardinades, parcs infantils, camps de futbol, zones com públiques dels municipis, i com aquests espais conflueixen o com reaccionen davant de les temperatures tòrrides que estem vivint aquests dies. Perquè no a tot arreu es reacciona igual. De fet, segur que aquests dies esteu veient a xarxes moltes fotografies de grups ecologistes que reclamen com, malauradament, en molts municipis s'han tret arbres que existien. Al meu carrer, per exemple, es van arrencar uns arbres perquè deien que les arrels doncs feien malbé el paviment, però clar, no se n'han posat de nous i ara les ombres que feien aquells arbres doncs no s'han restituït. L'altre dia també vaig veure un grup ecologista de Granollers que reclamava que al carrer principal de Granollers s'han tret totes les ombres i hi havia una fotografia on es veia aquests dies de tanta calor la gent arrambada a les ombres que feien només els balcons dels edificis i tot el centre del carrer absolutament desert perquè no hi havia ni una ombra on refugiar-se. És a dir, desertifiquem els nuclis urbans i això fa que doncs, les bombolles de calor es facin molt més potents. De fet, per exemple, volia parlar-vos dels camps de futbol. És a dir, abans hi havia camps de futbol directament amb sorra, que es podien anar remullant, etc. O també jardinets, que teníem doncs, amb un... No cal que sigui gespa, perquè requeria molt de rec, però sí que una herba natural, i tot això ara s'ha suplantat amb la gespa artificial. Doncs aquesta gespa artificial, que té aquest cautxú a sota, aquestes boletes negres, són un autèntic forn, perquè acumulen la calor i no amagatzemen l'aigua, com sí que ho faria l'herba natural. Aquesta catifa sintètica de la gespa artificial barreja propilè i polietilè, a més amb molts additius contaminants. És un farcit que es fa amb pneumàtic triturat, aquest cautxú, i aquí hi ha substàncies tòxiques molt perjudicials per la salut, que a més en aquestes temperatures tan tòrrides encara fa doncs, que els plàstics canviïn d'estat i desprenguin doncs, tot de substàncies molt perjudicials. A més, aquest material del cautxú en contacte amb el terra desencadena aquest efecte hivernacle i arriba a sumar, segons alguns experts, fins a 50 graus a la temperatura i això fa pujar molt el termòmetre. De fet, el factor temperatura és fonamental per entendre com aquesta gespa artificial, aquest cautxú, són enemics mediambientals de primer ordre, perquè fan això, augmentar la temperatura, fan que hi hagi un fenomen illa de calor i s'erosiona el terreny de manera que acaba absolutament desèrtic, inert i contaminat. Els estudis de la Universitat de Barcelona certifiquen que un 15% dels microplàstics trobats a l'aigua de mars i rius són justament de la gespa artificial, i això va creixent perquè cada cop n'hi ha a més llocs, i a més molts doncs, passen a través dels peixos a la nostra dieta, etc. D'altra cosa, a part dels parcs de jardinets amb gespa artificial i camps de futbol, per exemple, doncs els parcs infantils, els últims anys s'ha normalitzat revertir-los tots amb aquests plàstics, amb aquest cautxú, aquesta mena que ens sembla que és una escuma com més tova per les criatures, però clar, què passa? Arriben aquests dies amb aquestes temperatures i aquest cautxú és una paella. I les criatures, ja no parlem dels tobogans que són fets també de plàstic dur, si en canvi optéssim per materials tipus fusta natural o directament posar-hi arbres on fins i tot alguns infants s'hi podrien enfilar. Oh, Déu meu, infants enfilats a arbres, no? Que greu.
0: Però si ja es torna a poder?
1: O... No, de moment encara no estem veient parcs infantils sembrats d'arbres perquè els infants s'hi enfilin, sinó veiem això, estructures de plàstic dur que agafen aquestes temperatures tan i tan altes
0: en forma
1: i van desprenent.
0: En forma d'arbre?
1: A vegades en forma d'arbre o de vaixell, sí. Sigui com sigui, a vegades seria més senzill, no?, plantar arbres que facin ombra per les criatures, per poder-los buscar refugis climàtics, que no un parc ple de cautxú i de plàstic dur on no poden posar el cul perquè se les calden directament al tobogan si el posen, i més aquests dies que van doncs, amb una faldilleta o així, poses les cuixes allà i n'estic convençuda que n'hi ha hagut més d'un que s'ha cremat, perquè és que arriben unes temperatures espectaculars i acaba sent molt més perjudicial anar al parc infantil que no pas doncs, quedar-se a casa. No? I hem de començar a mirar els equipaments amb aquesta perspectiva de canvi climàtic.
0: Avui que has criticat el cautxú, crec que hi ha la teva llista de polímers i no en queda cap per criticar.
1: Veus, és que cap de bo.
0: Has fet el xec a tots.
1: Sí.
0: En canvi, els arbres ja...
1: Clar, els arbres tenen
0: com un ADN, ja surt sol.
1: És que si tu feu l'experiment, que a mi em passa sovint, si tu vas en bicicleta per un nucli urbà i passes pel voltant d'un parc, la temperatura baixa 3 o 4 graus, però un parc de veritat, no un parc d'aquests de cautxú i de platuans de plàstic, sinó d'un espai realment on hi ha verd, que a més no cal ni regar-lo moltes vegades perquè el mateix ecosistema doncs, sap sobreviure.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: El que volem afrontar és una cosa que a mi em fa molta gràcia, ja ho sabeu, que és, Laura, els regals als mestres.
3: Bueno, a mi també em fa gràcia, perquè cada any jo crec que la gent es supera.
1: Vinga, barallem-nos, barallem-nos! Em ve molt de gust.
3: Hi ha una mena de competició, no sé, els que sou pares en aquesta taula, què n'opinareu i què heu vist? Quins horrors heu vist?
4: Sí que has votat.
1: Horrors, horrors. Un museu dels horrors podria fer.
3: Exacte, és que realment és fort com cada any es superen en mediocritat i en surrealisme els regals que s'arriben a veure de les famílies als mestres, que vull aclarir primer que jo sé que es fa amb tota la bona intenció del món, només faltaria, vull dir, sempre hi ha algun motivat que té la necessitat perquè s'estima molt aquell referent, perquè realment sent que en aquella mestra, en aquell mestre, fins i tot doncs, també el personal de suport educatiu en general, doncs se li vol fer un agraïment a final de curs i això ho trobo maquíssim.
1: Mira,
3: i trobo molt
1: jo
3: xulo.
1: Jo et diré que arriba a la conclusió després de tants anys que hi ha gent que fa això perquè li agrada anar a comprar. Perquè hi ha gent que tot l'any no es mou un dit i no entra a l'AFA ni per equivocació i no ve una assemblea a l'AFA ni perquè li hagi caigut un boli i en canvi arriba el dia 20 de juny i de sobte té una imperiosa necessitat d'anar a comprar tota l'estona coses pels profes.
4: Jo has de dir que en el nostre cas ho hem fet bastant bé, perquè ara suposo que ens diràs tipologies de regals.
3: Exacte,
4: i coses.
3: Exacte, faig el meu rànquing particular.
4: Perfecte.
3: Com a mestre no exercint,
4: sí.
3: Però que he vist coses, he vist moltes sí. coses durant la meva etapa de pràctica.
4: He visto coses.
3: He visto coses que no te creeria.
4: Exacte.
3: I també les meves amigues que encara són mestres, que bueno, aquest cap de setmana ha sigut cap de setmana de passar pels grups de WhatsApp tot de coses.
1: Ah, veus? És que clar, és que...
3: Tot de regals i obsequis i ofrenes obtingudes el divendres, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, doncs en el número 5, és a dir, el pitjor dels pitjors, encara potser hi hauria, podríem trobar coses pitjors, però jo trobo que les 5 coses que us portaré, 5 tipologies de regals, és potser la pitjor que et pot tocar, és que a la teva aula les famílies no s'organitzin, que jo entenc que també és una missió una mica complicada.
1: No, home, no, per favor.
3: Però no hi ha coordinació, al final es decideix que cadascú faci el que vulgui.
1: Sí, home.
3: I acabes tenint una quantitat de pongos desperdigats i com molt diversos, inconexos entre ells, és a dir, aquella mestra, aquella monitora de menjador, perquè també a vegades els hi toca, sí. Arriben a casa amb una caixa d'aquestes de la fruita, plena de cop una tassa, random, però a més, tassa de Mr. Wonderful.
4: Sí, home.
1: Sí.
3: Després, de cop, un marc de fotos amb la foto de l'aula.
4: Que a més, totes són en castellà, les tasses aquestes de Wonderful.
3: Totalment,
4: no hi ha ni una en català.
3: Totalment, tio, clar ho és. La mejor maestra,
4: en castellà, no en anglès,
3: per l'amor
4: sí,
3: de
4: sí.
3: Déu. Bueno.
1: He de dir que n'he vist algun, hi ha uns aparadors que jo freqüento, que ara ja aquests dies fa un mes que només tenen coses per mestres
4: ja,
1: a l'aparador.
4: Clar,
1: i allà n'hi ha en català almenys.
3: Molt friqui.
1: Sí, sí.
3: Tot el Tiger sencer i tot l'Ale Hop, tot allà ficat en una caixa de la fruita. L'Abacus
4: també, fa uns dies que té tot un frontal dedicat a això. Com vulguin dir, no
3: és un nínxol de mercat,
4: sí,
3: eh?
1: Totalment,
3: uah,
1: totalment.
3: Abans no existia. Aquí hi ha algú que ha vist el negoci.
1: Totalment, primera pela.
3: Doncs això, com tot de coses, però inconexes entre elles, que dius, bueno, molt bé, doncs aquesta família m'ha portat això, aquesta altra això, com comparteixen entre elles, és lleig, perquè llavors hi ha la comparació, a més són nens i nenes, són criatures que els pots fer sentir fins i tot malament, no? De dir, hòstia, és que a casa meva hem fet aquesta postaleta i els altres han vingut aquí amb un ram de flors, tal. Organitzeu-vos, sisplau. Sí. No heu tingut un puto grup de WhatsApp, traiem fum tot el curs, perquè ara no em pugueu fer una mini enquesta sobre com organitzarem el regal de la mestra, si és que realment li voleu fer regal, que tampoc crec que sigui necessari.
1: No cal.
3: Vull, al final és que tant de patir i tanta mediocritat i tant de cultrisme, per què, no? Vull dir, és necessari? Jo crec que no.
1: I sobretot una mica de coherència, no? Vas al final de curs, dones unes gràcies ben donades, sinceres, una bona abraçada.
4: És molt complicat. Quan ja has entrat en tot això, i portes, per exemple, jo què sé, infantil 3, 4, 5...
3: Clar, és que no pots fer el precedent. Has de fer la resistència.
4: En quin moment ho deixes de fer?
1: A casa
4: s'ha fet. Si ho deixes de fer, aleshores és... I per què li han deixat de fer? Ja no estan contents amb aquesta mestra?
1: No, jo penso que és molt... I a nivell individual, sobretot, es fan les llistes de qui participa i qui no participa, i ja veus que l'any participa menys gent, perquè la gent va veient la llum.
3: Ja va veient la llum. Estem anant cap al camí de la lluminositat.
1: Totalment.
3: Va, doncs al número 4 us diria que hi ha doncs, tot un conjunt de regals personalitzats. O sigui, sí que hi ha hagut una organització de les famílies, però coses molt fora de lloc. O sigui, aquests són els meus preferits, realment. O sigui, quan
1: no.
3: Les meves amigues m'envien fotos d'això, penso, uau, sí. Les famílies de la teva classe han pensat que era molt bona idea fer-te una tovallola estampada amb les cares dels infants, que dius, però tu penses que jo podria anar a la platja amb una tovallola amb les cares d'aquests nens de 4 anys?
4: Aquesta mestra fent toplés, posant una teta damunt d'un nen.
3: Ah, clar,
4: eh?
3: És que tria sobre de quin te seus.
4: Clar.
1: No, i pot ser modalitat foto, modalitat dibuix de la criatura de 4 anys, que no sé què és pitjor.
4: No cal. No,
3: no per mi el millor són les fotos. Els dibuixos encara.
4: Hem caigut, evidentment, a la meva classe hem caigut a fer regals per... No, tovalloles, però regals personalitzats.
3: Tasses.
4: Ho hem deixat córrer.
3: Ah. No. Les tasses encara, mira, com a mínim, col·lecció de tasses que dius... Ja
4: aquella bossa prou. De mà amb els noms de totes les criatures, dius, per què? No cal.
0: Però què heu fet aquest any?
4: Aquest any m'ho hem fet molt bé. Una cistella de mimbre. Ja està. I sense personalització.
1: Perdona, però hi ha gent que prena coses, espero, almenys, de fruita. Vull de sobre. Des de la fruita te la menges, però si què em fots? De 54 cistelles de mimbre, vaya pongo.
4: Una cistella, perdona, una cistella de mimbre per passar l'estiu, quin problema hi ha.
3: Ah, però com un bolso, no?
4: Sí, un bolso.
1: Però potser no li agrada, és que esteu pressuposant...
4: Sí, és molt de l'estil de la mestra.
1: Sí, clar, tu l'estil que abraça.
0: Ho has
3: portat tu, aquesta iniciativa, Sergi?
4: No, però la vaig pensar, molt bona idea. Jo, la que vaig portar jo va ser fa 2 anys i vaig regalar un llimoner.
3: Ah, mira, doncs
1: mira
3: encara.
1: Tot que igual aquesta persona s'ha arribat amb les plantes.
4: Perdó.
3: Sí, ara encara estem en aquesta secció d'objectes personalitzats, que ja et dic que pot anar des d'una tovallola fins a una samarreta, que també em sembla... La samarreta és com... Però tu, quan penses que portaré una samarreta que posi...
1: De l'escola,
3: sí, Ramon Llull, tal, no sé què, amb tots els tot de noms de nens. De veritat, dramàtic. Horror, però jo entenc que, mira, la intenció és el que compta, tu estàs allà, penses molt bé, molt mono, tal, i se'n va immediatament allò a una caixa al traster que no saps mai quan tornes a treure d'allà. No passa res. El número 3.
4: Sí.
3: Jo crec que aquesta categoria és la que pertany a Sergi, que són espècies, en general. Paneres amb
1: a menjar, menjar
3: encara. O de cop i volta... Bueno, doncs aquesta cistella de mimbre no m'ha semblat malament. Sí. Com
1: t'ha d'agradar, perquè igual la tia aquesta té un estil que no té res a veure amb la cistella de mimbre,
4: doncs
1: no la posarà mai.
4: Fot el tiquet allà i dius, si no t'agrada...
1: A mi em regales un bolso de xarol i te'l foto pel cap.
4: Però és que tu no te regalaria mai un bolso de xarol, què m'estàs dient?
1: Però tu no saps la mestra de la seva vida privada què fa.
0: I tant, igual t'agraden els...
1: No, tampoc.
4: Tu t'arreglaria un jersei d'aquests així... Cumbes.
3: La Laia està totalment en contra dels regals, jo en realitat també. Però és veritat que posats a regalar, prefereixo això que una tovallola amb la cara dels 24 nens de la classe.
1: Home, clar, és que sempre hi ha un pitjor.
3: Llavors, això, una mica d'ampolla de vi, una mica de...
1: Que jo no bec, me'n fas una ampolla de vi i m'ha de fer el pel cap.
4: Un pòster de la selecció espanyola.
1: Exacte, és que veus, és que no hi ha manera d'encertar-la.
4: Un pòster d'un gat.
3: Un bon ram de flors, però ram de flors xulo, que després dius, mira, això t'ho posaràs a casa com a centre de taula durant un parell de setmanes i després ja a mar, saps?
4: Sí.
3: Això està bé. Un llimoner també m'ha agradat, aquesta idea.
1: Sí, tot el que has dit, un llimoner encara.
3: Però és veritat que si vius en un pis d'un metre quadrat com jo, on te'l fots, el llimoner?
4: No, però ja sabien que tenia pati aquesta persona.
3: Ah, mira, veus, estava tot pensat. Està bé que com a mínim heu pensat quin espai tindrà per guardar això, perquè la gent no té cap tipus de respecte pel teu espai personal. Dius, on posaré jo, no sé...
1: Un llimoner.
3: Exacte, aquest llimoner. Llavors, en el número 2, per mi, ja de les coses que fan més il·lusió, és aquesta cosa d'organitzar-se, les famílies en si, per fer una manualitat o un obsequi fet pels infants que després tampoc saps on fotre'l.
1: Aquest
3: l'ha
1: de dir, Laura, perquè tu no has exercit, però la mestra que fa 12 anys que fa la mestra, tu saps quants àlbums té ja?
3: No, després ho fotràs a mar igual.
1: Vull dir, que això no pots, no pots emmagatzemar.
3: No, aquell quadre col·lectiu que han fet tots els nens, allò tampoc t'ho penjaràs al menjador.
1: I encara et sentiràs malament per haver de llançar. Si pots veure un marron en aquella persona...
3: Però hi ha una cosa que fa il·lusió, que és... L'acte col·lectiu, o sigui, de dir, vale, les famílies s'han organitzat, han decidit que volien fer un regal, han decidit que el regal no havia de ser una cosa comprada, impersonal, tal, han implicat els infants i s'han quedat una tarda per fer això.
4: Que facin una magdalena entre tots.
1: Sí, te la menges
4: també,
1: i ja està.
3: No, home, no.
4: Que agafes el tifus, eh?
3: És això, després el que tu facis amb aquell objecte, jo crec que és indiferent. És veritat, però com a mínim tens com la sensació de que hi ha hagut una mena de conxorxa positiva per poder-te fer aquest obsequi.
4: Ha de ser, però, una cosa orgànica que mori, que fini.
1: Que mori, ha d'afinar.
3: Sí. Ha d'afinar, però és veritat que tot el xou que implica per les famílies. Dir, ara quedarem dia, a les 6 de la tarda,
1: no passarà.
3: En aquest espai, per fer un mural col·lectiu. Bueno, serà una hippiada històrica que jo, com a família, no sé si em faria...
1: A més a més, el moment final de curs, ja no se nota que es vores.
3: Exacte. Per últim, número 1.
4: Vinga.
3: Ja està. Regaleu un sopar.
1: No li sobra mai un sopar.
4: Per què no
1: un massatge? Perquè a mi no vull que em toquin, per exemple, i a mi no m'agraden els massatges. No tothom...
3: Laia, ho estàs portant molt a lo personal.
4: Laia, no sé què estàs dient.
1: No, però,
4: de
1: veritat, massatges i espais estic en contra, també.
4: Doncs me'l quedo jo, el teu. A veure, tots els... regaleu-li massatges a la Laia, que ens el regalarà a nosaltres.
3: Jo, mira, he de dir que si veus que la persona és avasada aquest tipus de coses, i mai ja se'n va normalment a unes aigües termals, però són cap de setmana, dius, ok, d'acord, o un sopar o un massatge.
1: Però saps què fa la mestra?
3: Si no ho saps, si no tens aquesta informació, un sopar, en un lloc que estigui una mica bé del poble, i això jo normalment hi ha consell.
1: Tothom sopa.
4: No, perquè potser hi ha mestres que no els agrada sopar.
1: No
3: A més, és que no tenen amb quina sopar. Has de quedar amb ells per la sopar.
0: La Laia està molt preocupada perquè no preassumim la vida personal i els gustos dels mestres. És la principal preocupació de dels docents, no?
1: Jo penso que no, però que regalar massatges és absurd, estic molt en contra.
0: Mira, tenim a la Francina, que li han regalat anar a un spa. Què et sembla? Diu la Francina, soc mestra d'escola Bressol, que no vetlladora, soc mestra, i diu, correm fins al 31 de juliol. I diu, m'esperava la típica tassa, ampolla, tote bag, que ja en té mil, però al final han regalat comptes per l'escola, és a dir, per
1: això molt bé, ara, per fi!
0: I entrada triple, per anar al Magma per les tres mestres de l'escola. Sí, és un spa.
3: Això també és una mica putada, eh? Francina, o sigui, no parlar del Magma en si.
4: Perquè hi hagi d'anar amb les amigues.
3: Sinó perquè és l'entrada triple. No sé si ets molt col·lega d'aquestes dues persones.
1: Però és veritat que amb banyador, amb la pudor de gimnàs que fa i l'aigua calenta. No vull saber res.
3: Que t'obliguin a passar el cap de setmana amb les de la feina, si et cauen fatal. Autèntica tortura.

0: experts, ICAT.
1: És el No Panty Day i atenció perquè podria semblar una mica tòxic, però sembla que no va per aquí la cosa. Laia, amplia'ns la info.
2: Doncs mira, és la reivindicació de moltes dones que reclamen el dret a moure's sense roba interior per anar més còmodes, més fresques, etc. És a dir, no és una mirada masculina que diu ai, m'agraden les dones sense roba interior. No.
1: De fet, la figura aquella de cremem els sostenidors o llancem els sostenidors pot semblar com molt antiga, com de la onada 1 del feminisme, però oi que avui en dia...
2: És que s'han d'anar recordant aquestes coses, que cadascú vagi com vulgui, no, sobretot.
1: S'ha normalitzat de forma bastant tranquil·la, no? També,
2: és que la pressió... No et pensis, La pressió estètica torna i torna amb força...
3: Va més per la part del damunt que no pas la part del davall, no?
2: Jo crec que parla d'això, aquesta
3: reivindicació. Perquè jo, per exemple, sense calçotets jo no estaria més còmode.
2: No, jo tampoc sense calces, en principi. Sobretot el que molesta més són els sostens, clarament. Però bé, per això us deia, jo d'entrada molt a favor. És veritat que jo vaig més còmode, però sense sostens a l'hivern, que no pas a l'estiu, perquè a l'hivern ja portes moltes capes, i en canvi l'estiu és veritat que vas més suelta, i per tant, si algun moment te'ls has de treure, jo crec que és més a l'hivern que no pas a l'estiu. Però bé, volia aprofitar aquesta dieta tan fantàstica de la dona sense roba interior per parlar d'un tema molt més actual, si més no pel que fa al clima i en aquest temps de calor, que seria el tema del nudisme. Perquè és que ens hem fixat que d'uns anys cap aquí la pràctica del nudisme ha baixat. O sigui, sí, el fet de banyar-se i prendre el sol despullats a les platges ja no és tan habitual com ho era fa 10 o encara menys 20 anys, no? Fins i tot podem afirmar, sense falta la veritat, que el gruix de nudistes, si tu et trobes a una platja de nudista avui en dia, són bàsicament boomers o, si més no, gent que passa dels 40 anys. És a dir, nudistes joves no n'hi ha. O n'hi ha poquíssims. Per què ha passat això? No? Potser és interessant que ens fem aquesta pregunta. Algú parla, ho he estat llegint, del concepte malentès, és a dir, d'una voluntat d'una part de la societat que ha volgut com associar el nudisme a l'exhibicionisme, quan no tenen res a veure. O sigui, us volia recordar que el nudisme neix al segle XIX amb el vegetarianisme, una mica com a pràctica que ens acosta a la natura, que ens fa més vinculats a la terra, que ens treu doncs, les coses que no necessitem, no? Al final és com arrelar-se una altra vegada a la part més natural de la vida. Però per alguna raó, el vegetarianisme ha mantingut la seva bona percepció entre la societat, el nudisme no tant, i trobem molts vegetarians joves i, en canvi, molt pocs nudistes joves.
3: Sembla mentida, no? 2026, que veiem el nudisme com una cosa encara tabú.
2: Aquí vaig, és a dir, ens hauríem de preguntar per què. I aquí jo crec que hi té molt a veure el tema de la pressió estètica que us deia. Els joves avui en dia i les joves pateixen molta pressió estètica. Amb això s'ha millorat poc. També és veritat que es diu que les noves generacions estan més lliures de prejudicis que anteriorment i que també que tenen models estètics molt més variats que no pas els que teníem nosaltres, però sembla que encara la pressió estètica, és a dir, un cop tu tens dret a despullar-te, però tu mateix potser no estàs prou orgullós del teu cos en relació als cànons, no? Les xarxes socials en això han bastit uns cànons molt més estrictes. Potser ens falta una mica doncs, de cultura de la diversitat. Finalment també, i associat també a una disminució de les pràctiques de topless a les platges, que també n'hi ha hagut molt menys, sembla que seria molt important la irrupció d'aquests dispositius electrònics de petit format.
3: Ara,
2: és a dir,
3: telèfons mòbils,
2: tauletes...
3: Jo veig la cosa més cap aquí, eh? Clar, és la irrupció de tots aquests dispositius que poden captar la teva imatge en qualsevol moment,
2: en pocs instants pots tenir la teva imatge penjada a les xarxes. Clar. I a ningú no li agrada, evidentment, i malgrat que això estigui naturalment prohibit, doncs la gent una mica fa el que vol i és normal que les persones que anirien despullades potser se sentin cohibides davant de que arribi altra gent amb un mòbil que, a més, és molt difícil de saber si t'estan gravant o no. Aquest tipus de coses són cada cop més complicades. Mira, i, per tant, exposar el teu cos nu, doncs, et tira enrere.
1: Sempre que traiem un tema, aquest tema, o tema similar, apareixen oients molt legítimament que denuncien els tèxtils. Ja sabeu que li diuen així.
2: Exacte.
1: És com els muggles del nudisme.
2: Bueno, perquè sembla que últimament han envaït molt les platges nudistes, els tèxtils.
1: El que reivindiquen és tan senzill com això, que les zones nudistes siguin doncs, només per a gent que va nuar. En Roger diu, en tinc més de 40, sóc nudista, i efectivament, cada cop tenim més platges que ens envaeixen els tèxtils. I la senyoreta Su, que ens diu, bon dia, jo sóc nudista i jove. Emoji d'acord, digue'ns l'edat també, perquè això de jove jo porto molts anys posant-m'ho i no m'ho he tret encara. Digue'ns també quina edat tens i farem una mica de demoscòpia experta.
3: És que és molt injust, o sigui, que els tèxtils envaeixin les platges dels nudistes quan els nudistes no poden estar a les platges dels
2: tèxtils. Exacte, a més, són normatives molt restrictives i molt com proteccionistes.
1: No ho sabia, això, en sentit contrari.
3: Jo diria que no, en platges no nudistes...
2: No sé si en platges, però sí que és veritat que hi ha normatives al voltant de com es pot, on es pot i no es pot anar despullat, no és a tot arreu per descomptat, eh? Això sí que és complicat. En tot cas, jo el que pensava és que potser estaria més bé que estaria bé que féssim una mica de pedagogia tots plegats internament, en les famílies, a les escoles, etc. I en relació a això, em va captivar moltíssim fa un parell d'anys o tres que va sortir un llibre que recomano moltíssim, que es diu 3 2, 1, Culs al sol. I és un àlbum il·lustrat per infants i per tota la família, en realitat, que és bàsicament tot de gent despullada a la platja amb cossos absolutament diversos i superfidels a la realitat. I és un conte que penso que és d'obligatorietat tenir-lo a casa perquè els infants han de conèixer tota la varietat de cossos que hi ha, no només els que surten als anuncis de roba interior, que són un model molt concret que, a més, no són gens fidel a la majoria de realitat. Per tant, 3, 2, 1, Culs al sol i potser permetem que el nudisme torni a florar una mica.

0: Gat.
1: Moment de parlar de sèries, perquè en venen unes quantes de noves aquesta setmana i tenim dos retorns destacats. Torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió, tele britànica, feta amb titelles, ara amb nous ninotets, òbviament, veureu Trump, Putin i tota aquesta gent. I també torna la que sentim de fons, nova temporada de La Casa del Drac. Amplia la informació en Marc Garriga.
2: HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica.
3: I hereby declare myself ruler of Earth.
2: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim àpat de The Bear.

0: I Laura, tenim aquí ja molt a tocar la gran batalla entre gossos i petards.
1: Aquí cadascú té com una mica el seu rang de tolerància. Hi ha gent que està zero a favor ni tan sols per la revetlla de Sant Joan de la pirotècnia. Hi ha gent que pensa que no molesta tant i que ja no, ni només per, ja no només per Sant Joan, sinó que és un element que pot formar part d'altres festivitats i d'altres moments de la vida. Jo us acoto una mica la meva preferència o el meu límit de tolerància i ja em direu què en penseu.
2: Això és la prèvia de la pregunta de demà, eh? Oients, tranquils, no opineu. Demà és el dia en què parlem de tot plegat, però ara ens fa la prèvia de l'Alba.
0: Guardeu-vos-ho, que demà us farà mandra repetir.
1: I demà, o avui, si no, envieu una nota de veu i dieu és per demà, i demà la posem.
2: Això us farà reflexionar tot el que us dirà l'Alba.
1: Bueno, no, aviam, jo no tinc mai la raó absoluta de tot, simplement us dono la meva opinió perquè penso que, sincerament, crec que és una opinió força moderada, o sigui, força de consens, vale? Partim de la base que jo, el dia de la revetlla de Sant Joan, estic a favor de mantenir la cultura popular i de fer fogueres i de fer tronades i de tirar petards, puntetes i tota la història, vale? He de dir-vos, però, que la indústria dels petards en general em sembla una mica fastigosa, o sigui, d'entrada, que un mes abans de la revetlla de Sant Joan ja hi hagi paradetes a tot arreu de petards i que hi hagi com aquesta mena d'incentivació, de packs, de vinga, va, compren més i compren més i compren més, bueno, el capitalisme doncs actua en tots els àmbits, no? Tampoc ens en podem desfer. Però sí. Bueno, si l'objectiu és que la revetlla de Sant Joan, qui vulgui, tiri petards i gaudeixi del soroll i de la tradició, ok, em sembla bé. Ara bé! Però 24 hores abans de la revetlla de Sant Joan, jo perquè he d'estar tranquil·lament fent la puta migdiada a casa meva, que és un dia laborable, a més, aquest any, avui 22 de juny, i estar sentint com la gent tira supergatos al carrer de sota casa.
2: Què m'estàs dient?
1: Això no passa a casa teva, Sergi, només passa aquí
2: perdona,
1: a Barcelona.
2: Ja fa dies que estic sentint petards.
1: Ah, bueno, clar, ja.
2: No, que no ho limitis a 24 hores. Que
1: ah,
2: ja,
1: no, un mes, clar.
2: Ho limito a una setmana vista, que ja estan...
1: Bueno, des que hi ha les paradetes venent petards, tots lliure d'encendre'ls quan vulguis.
2: El divendres estava en un parc i bueno, vaig haver d'agafar les nenes i endur-me-les d'un lloc on estan ja tirant petards a saco. Vale,
0: com es diuen aquests, els que sonen més fort? Els...
2: Bueno, tenen el doble
1: TNT,
2: nom.
1: El TNT, el no sé què. Sí, mira, un dia també podríem portar, de fet demà podríem portar el catàleg, perquè sí, a mi em fa molta gràcia els noms. Que
2: super mega mazo.
3: Però esteu d'acord que hi ha bastant catàleg en català, de pirotècnia?
1: Sí.
3: És una cosa que em sorprèn
1: perquè,
3: positivament.
1: Perquè hi ha aquesta empresa, la Traca, que és com una mica una de les que té el monopoli, que és molt catalana i té tots els noms en català dels petards.
2: I que hi ha aquesta, Petard CM, no? També hi ha...
1: N'hi ha unes quantes.
3: Sí, n'hi ha diverses. Jo com que crec que és una cosa que està eminentment aquí, doncs per això es fan els catàlegs en català.
1: Clar, bueno, també forma part de la nostra cultura.
0: De fet, la Laia em deia l'altre dia que té alguns TNTs ja comprats per vuitens a final, perquè les fases de grups no tenim massa esperança, però per vuitens o quarts els faràs esclatar, oi?
3: Sí, a mi, bueno, jo tinc molta esperança posada. Cada gol que rebi Espanya ja tiro un petard, perquè si no la cosa pot anar...
1: És a dir, tenim la Laia, que està en contra sempre de tot, però de cop i volta ets la tia que tira petards amb els partits de futbol.
2: No.
3: Sí, és veritat. Però només, hòstia, només contra Espanya.
2: No, la Laia
1: no,
2: està molt a
1: Espanya ni contra ningú, tio.
2: Està molt a fort dels
3: però
2: petards
3: no són
2: de
3: forts, ho diuen en Roger, que són TNT, és mentida, són les piules clàssiques.
1: Laia, a mi me la suda. O sigui, jo no de tirar petards per partits de futbol,
3: no.
1: Us els podeu fotre pel puto cul.
3: Ah, sí? Ah, no, a mi m'agrada,
2: La Laia vol fotre petards dins el cul dels gats.
3: No, això ho dius tu! Jo sóc molt en contra d'aquestes coses. Em faria un pobre... Mira, em tornaria animalista si veus algú fer això.
2: Ah, val.
1: Doncs mira, ara m'ha desmuntat tot l'argument. Bueno, sempre està bé que hi hagi alguna excepció perquè després no ens puguin dir sempre esteu igual amb el mateix discurs i no totalment i no sé què. Però majoritàriament, qui és la penya que tira petards en un parc infantil un dimarts a la tarda?
3: Home, però jo parc infantil
1: abans
3: no.
1: Abans de Sant Joan.
3: Parc infantil
1: bueno,
3: no,
1: parc infantil és igual. Al carrer, en un moment que no toca, Laia. En un moment que no és ni Sant Joan ni res.
3: No, al carrer on hi ha gent no.
2: El gènere?
1: El gènere,
2: sí.
3: Els homes. Són els
1: homes. Ah, bueno, vale, perdó, eh? No sé, jo ho deixo aquí per reflexionar.
3: És veritat, que són molts homes.
1: Sí, la necessitat que tens de cridar l'atenció. És que per mi és el mateix perfil que els que tenen aquelles motos que foten una estrella horrible. El mateix perfil de gent que ha d'estar en un bar picant a la taula,
3: perquè
1: cridant.
3: Són gent que molesta els altres, però insisteixo, un petard tirat a casa meva no molesta. O sigui, una cosa és la molèstia so, que no comparteixo, l'altra és la molèstia tirar-ho on pot passar persones. Això sí que no ho tiro jo. O sigui, on hi ha persones no en llenço
1: mai. Ja, però el so és el mateix, Laia.
3: Home, igual no és. No, és perillós.
1: Però és un ensurt innecessari.
2: A veure, és que hi ha un llindar del soroll que ja dius, val, fins
3: està
2: aquí.
3: Està clar, però jo no he comprat mai més que una piula, eh?
2: Home, és una piula, no molesta ningú.
3: Per això.
1: Bueno.
0: Ah, vestiu de piules.
1: Jo només
0: piules.
1: Dic que reflexionem sobre
3: xavals
1: aquest assumpte.
3: Xavals i xiquets.
0: Digues.
1: Ja està, que no hi ha cap necessitat de tirar petards abans de Sant Joan. I també et diré, dins del propi àmbit de Sant Joan, vale, tirar-los a casa teva i a la platja o en una plaça on s'està fent la festa, celebrant i tal, és un lloc on per sentit comú està indicat llançar-los, tothom està pendent de si està prop o no dels petards, tothom està alerta. Has d'anar a rebentar una claveguera? Pregunto.
3: No, clar que no, això estic super en contra. No, super en contra.
1: És que la gent ho fa i ho troba divertit i no està penalitzat, està totalment normalitzat, i els pares, hi ha pares machis que incentiven els seus fills perquè siguin així d'aquesta manera.
3: I
1: peten garrafes i ampolles i palanganes, no? És que la qüestió és destruir.
2: I tutxanes.
1: I tutxanes.
3: Les tutxanes també està molt
0: bé. Els foradets són per això, no?
3: Les tutxanes no ho trobo tan greu, perquè a tutxanes, si són destinades ja a això, vull dir que són tutxanes que no estan fent cap funció.
0: Si es pot putejar una immobiliària.
3: També,
1: Laia, no tens cap lloc de credibilitat en el moment que estàs normalitzant que es rebentin tutxanes al mig del carrer.
3: No, al mig del carrer no, en un pati. Els experts. ICAT.

0: seran els concerts que tenim pels propers dies, més festes a majors i més festivals. Comencem ara fixant-nos en Vilassar de Mar, que allà el seu patró ja és Sant Joan. És com pitjor per ells. Tens una festa menys, perquè Sant Joan però ja és la seva festa major. Actuaran les fades, això sí.
1: Sí, exacte. Ja fa dies que els vilarassencs estan de festa i aquest dimarts els visiten les fades. Aquest trio procedent de Mallorca i Barcelona van treure divendres passat aquest tema que sentim de fons, juntament amb Triquell, i segur doncs, que no hi faltarà en aquest concert de dimarts a la nit a l'aparcament del Patronat Parroquial de Vilassar. Per cert, que Fades també actuarà dissabte al Pride Costa Brava, que es farà a Lloret de Mar, i diumenge al Masnou. Tornant a la Festa Major de Vilassar, a l'escola Pérez Sala s'hi farà un concert de revetlla amb les que faltaven. Passem ara per un dels pobles que més música ofereix aquestes dates, que és Valls.
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú, vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
1: Miqui Núñez és un dels caps de cartell dels concerts del Solsticidi que es fan a l'Hort del Carme de Valls. El terrassenc hi actuarà dimarts. Abans d'ell serà el torn d'una de les veus amb més força i personalitat de l'escena valenciana, la Naina, i qui tancarà aquesta nit de música a Valls serà el DJ de Taradell, Casu. Aquests concerts, que són tots gratuïts, començaran a un quart d'una de la nit. L'endemà de la revetlla, dimecres, Flashy Ice Cream.
2: Imagino tu i jo fent l'amor a la piscina.
1: Flashy Ice Cream també passarà per Valls, igual que Ginestà, que continua el seu tour amb Gira tot igual però diferent. També hi haurà temps per les versions musicals de Coco i per les sessions d'una de les DJs més consolidades del nostre país, la DJ Trapella.
3: Trapella, jo vull ser Trapella, no mengis l'orella.
1: Com diem, la Marta Riera, coneguda artísticament com a DJ Trapella, actuarà dimecres a Valls, però el dia abans la nit de Sant Joan ho farà a l'Estartit, dins de la programació de l'Ítaca. La festa l'obrirà l'artista de Sabadell, Venus, continuarà amb Cupido, que fusiona trap amb melodies indie, els 31 Fam, Barry B, que està molt de moda ara entre els fans de l'escena urban, i la DJ Trapella, com dèiem. I ara marxem cap a Reus.
4: Una sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body, vull córrer com el Sony. Castiga.
1: Perquè Doctor Prats actuarà a Reus dimecres a les 10 de la nit. El concert es farà al Parc de la Festa, on es fan les barraques de Festa Major. Després d'aquesta banda de Terrassa, la festa quedarà a càrrec de Juancho Escalari i la Rudevan. Passem ara per Olesa de Montserrat. A la nit de Sant Joan quedarà càrrec de Mamaduixa i Ginestà. Els concerts es faran al Parc Municipal i són gratuïts. Per cert, que els germans Terrassolses, a banda d'actuar a la nit de Sant Joan a Valls i dimecres a Olesa, també actuaran dijous a Sant Cugat del Vallès i dissabte a Santa Pau al Descampat Festival.
5: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que va al milió.
1: I ara escoltem els Catarres perquè dimarts actuaran a la tercera edició del Festival Flama de Campdevànol, un festival que va néixer amb l'objectiu de passar una nit plena de tradició, música i festa per celebrar Sant Joan. El concert començarà a la mitjanit a l'antiga escola Pirineu. Fixem-nos ara en els concerts de dijous. Aquest dijous, Santa Perpètua de Mogoda i celebren el Dia de l'Orgull LGTBI+, amb una programació que reivindica una societat diversa, inclusiva i respectuosa amb els drets de tothom. Pel que fa a la música, al vespre, a l'amfiteatre del Parc Central hi actuaran Fades i Svetlana, més o menys cap a quart de 10 de la nit. Per cert, que Fades també actuarà dissabte a Lloret de Mar i diumenge a la Festa Major del Masnou. Seguim ara fent una mirada a l'agenda de Manu Guix.
6: Deixa't endur per la nit, que sento que no s'acaba, no s'acaba.
1: Fa unes setmanes l'artista barceloní va patir doncs, una pneumònia i va haver de fer canvis en la seva agenda mentre es recuperava, i aquest dijous es reprèn el concert del Festival Toca'm, que estava previst a principis de mes a Tortosa. Dissabte, per cert, també farà un concert acústic a Sant Sadurní de l'Heura per tancar el cicle de concerts a peu de Gavarres. Els qui també faran doblet aquesta setmana són els Tiets.
7: Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món.
1: Divendres, Oriol de Ramon i Xavi Coca posaran música a la Festa Major de Sant Cugat del Vallès, actuaran a 3:15 al Parc de Ramon Bernils i diumenge passaran per Rubí. El concert serà gratuït i començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol. On també estan de Festa Major és a Tossa de Mar.
8: No hi ha plan B, haig d'arriscar, sé el que em convé, no em puc traicionar.
1: Buhos actuarà divendres a l'escenari de la platja Gran de Tossa. La banda de Calafell actuarà dins la gira de celebració del 20è aniversari del grup. Després la festa quedarà a càrrec de Mont DJ i l'endemà dissabte, en aquest mateix escenari, hi actuarà l'Alfred Garcia, Los Manolos i la DJ Neus González. I acabem amb Pepet i Marieta. Pepet i Marieta és una de les tres propostes d'aquest divendres del Perifèria Cultural. Arriben amb el seu emotiu comiat L'Última i Mon Anem. El concert es farà a Cal Rosal d'Olvan i encara queden entrades a la venda. L'endemà dissabte la banda passarà per la Fira de Lutiers de Campredó, on per cert també hi actuaran Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre i Banda Patilla.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Estan vivint un autèntic devessall de cançons de l'estiu, però aquest se l'han clavada les fades entre aquell amb la seva cançó de Sant Joan, que es diu Sant Joan.
1: I que volem, podeu... volem, països catalans.
0: Volem sortir de festa, volem.
1: Països bon dia, catalans. Laia Vidal. Bon dia, Ruizara, bona revetlla de Sant Joan.
0: Així es diu aquesta cançó, Sant Joan. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia.
0: Avui és, sí, dimarts 23 de juny, i abans del tema revetlla afrontarem el tema calor.
3: Em posa loca, loca, loca, loca, loca.
0: Aquí amb els La Dilla Russa a les 7 i 3 minuts del matí. Oients, a Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor. No vol dir que avui faci fred, només que baixa una miqueta el pic, però igualment aquesta...
1: No, si no us notareu, eh? Sí, em sap greu.
0: Aquesta revetlla sí, serà molt càlida, Sergi, i, atenció, amb risc extrem d'incendi.
2: Exacte, a partir de demà la temperatura baixarà lleugerament segons el Servei Meteorològic de Catalunya, però encara farà més calor de l'habitual. Ahir, Lleida va registrar la temperatura més alta del país, 42,4 graus.
1: Recordo. Fa mal només de dir-ho.
2: A Vinebre, la Ribera d'Ebre, es van fregar també els 42 graus i algunes poblacions del Bages van arribar als 40. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana no abaixar la guàrdia.
4: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables.
2: De cara a aquesta nit, el govern també fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, la consellera d'Interior.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres

0: Oients, avui, l'elefant també de Sant Joan aquí, avui tema Sant Joan. Quin plan teniu per avui? Qui té FOMO? Qui té JOMO? Expliqueu-nos què n'opineu dels que es queixen dels petards, què n'opineu dels amos de gossos que ploriquegen més que els gossos, què n'opineu dels que es posen a compartir l'opinió de quin tipus de coca els agrada més. No tenen altre tema de conversa? Hom, canceleu tots els que diguin verbena, per exemple, Laia?
1: Home, clar, això...
0: S'ha de dir, s'ha de dir?
1: S'ha de dir rebella!
0: Mira, la Maribel, el primer xat que avui llegeixo, diu, dues bústies rebentades...
1: Home, això no, això no ho feu.
2: No, espera, això li han fet, li han
0: fet. La seva, diu, en només 3 anys. Diu, l'última la vaig deixar durant 5 anys trencada i per fi l'he canviada. A veure si enguany aguanta.
2: Ànims.
0: La Laia, una altra gent, diu que tinc JOMO total, per tant, és JOMO, recordeu que és el Joy of Missing Out, és a dir, que no s'apunta a la festa. Diu, no m'agraden els petards, em fa por al foc, tinc una gossa que pateix del cor i, a més, mireu la meva bústia. Ens envia una foto d'ahir, que ahir estava rebentada.
1: Què dius?
0: Jo pensava que això passava només a pel·lis americanes. La gent tira petards entre bústies.
1: Jo tampoc ho he vist així de manera habitual. Tampoc m'he anat fixant, la veritat. Potser m'hi fixaré més perquè ho trobo gravíssim.
0: És una foto d'ahir de la Laia de casa seva de la seva bústia. Anem a la Clàudia, que diu, vivim en una societat profilàctica on tot és sobre protecció i obsessió per la seguretat. Així que celebro moltíssim que Sant Joan sigui una festa de petards, excessos i certa imprudència. Animo a drogar les mascotes, però suposo que amb les... amb el que comercialitzen els veterinaris.
1: Amb drogues autoritzades.
0: Sí, sí. La Marta Estimgats i diu, les meves gates pateixen pels petards, com tota la fauna. Ara ha parlat per tots els animals de l'existència, es veu que cap està adaptat al soroll. Diu, es passen la tarda i la nit amagadetes fins que no paren de eclosionar els petards, que serà demà passat o l'altre.
2: Exacte.
0: La Noelia diu, la meva germana i jo fugim cada revetlla amb els gossos a la casa que tenim a l'Aragó. Això està molt bé, només falta una casa a l'Aragó. Diu, aquí no hi ha pirotècnia i és una tradició que tenim. Diu, és un poble molt petitó que es diu Artieda, al costat del pantà de Iessa, tocant a Navarra. És el seu plan.
2: Convida't una mica, Noelia.
0: Sí, en Jordi, de petits era una festa que esperàvem amb moltes ganes. El que més esperàvem era que el meu pare i dos tiets baixaven a València a carregar el cotxe de petards.
2: Tiró, i devien ser grossos, aquests.
0: Nacional cunyadisme, eh?
2: Sí,
0: diu,
2: sí, sí.
0: Que segur que avui en dia serien la majoria il·legals per la quantitat que portaven i també per la potència d'alguns d'ells. I el dia de la revetlla era un continu de fer invents per fer volar coses pels aires. Alguna senyal de trànsit havia sortit volant més d'una vegada i un any vam rebentar una rentadora a base de posar trons als foradets que trobàvem.
2: I allò de, anem a lligar 10 trons, a veure què passa.
0: Ni que sigui a un nivell, Laia, científic, d'experimentació.
1: Sí, sí, jo he vist que allà, amb els meus inclosos, que fan aquesta mena d'enginyeria d'anar lligant...
0: Un tren, sí, sí.
1: Exacte, llavors, bueno, estan per allà.
0: En Siso, a part, atenció, Laia, que a tu t'agraden les coses, l'artesania i la cosa de producte local, diu, el millor petard és el casolà, això també t'ho pots fer a casa.
1: Sí, molt perillós, i això no ho prou gaire, eh?
0: Només ho diu que ho ha fet un amic seu. Diu, s'han de posar boletes de paper albal i una mica de salfumant en una garrafa d'aquelles grosses, a poder ser...
1: Vigila quines instruccions dones tu per antena.
0: Diu, aigua Ribes de 5 litres...
2: No, l'aigua de Ribes és de 8 litres.
0: Ah, doncs l'altra marca, diu, sacsejar-la i tirar-la al cap.
1: No estem a favor de que feu aquests invents, que això surt malament.
0: És fantasia, sí.
2: La Laia no serà d'acord perquè s'ha de fer d'entrada paper albal.
1: Veus, això mal, tot mal.
0: L'Ester diu, per aquí estem molt tranquils. I jo li he dit, per aquí on? Que ets famosa. I diu, per aquí a Castellfollit del Boix i Maians. Val, ara ja ho sé.
2: Molt bé.
0: A la tarda anirem a buscar la Flama del Canigó a la carretera.
1: Ah, jo també.
0: Tu, a la carretera s'ha d'anar a buscar?
1: No, jo la vaig a buscar en una casa particular. Però s'ha d'anar a buscar a la carretera. O sigui, el normal és anar a un punt de trobada d'aquests que es fa una transmesa oficial. Passa que nosaltres, com que necessitem bastant d'hora, doncs
2: vaig amb guants perquè la flama crema.
1: Mira, porto dos canelobres al cotxe. Bé, per això he vingut amb cotxe avui.
0: De quants braços cada un?
1: Bueno, no són canelobres, perdona, són, com es diu...
0: Espelmes.
1: No,
2: la torxa olímpica.
1: No,
0: la base del ciri.
1: No sé com es diu, és una mena d'espelma coberta de vidre. Ajudeu-nos, sisplau, flames d'aquestes cobertes de vidre.
0: En Francesc treu el tema. Diu, no estem humanitzant massa les mascotes? Les tracten com si fossin persones. Només hi ha a veure la gent que vesteix la mascota o els que s'autonomenen el papa o la mama de la mascota.
1: Què és, tots a la presó?
0: L'Aleix afegeix, n'hi ha fins i tot que tenen Instagram. Tot i que tampoc ens preocupa tant, no? Es faran uns addictes a l'Instagram, no, Laia? Un gos.
1: De veritat.
0: Antoni diu, hi ha qui els porta pel carrer amb un cotxet com si fossin crios, quina tela.
2: Sí, sí, sí.
0: I l'Amir surt a defensar-los i diu, heu de tenir en compte que hi ha molts gossos amb poca mobilitat, que són grans, que tenen displàxia i així poden sortir fora. Clar. Millor anar a passejar amb un cotxet que no pas quedar-se a casa.
2: També té veritat.
0: Vale, voleu reaccions en format àudio?
2: Sisplau.
0: Avui tema revetlla. Quins plans teniu?
3: Bon dia, Espartans. Doncs sí, jo sóc Tim Revetlla a tope. Però els petardos se'ls fiquin pel cul. Sobretot em surt la mala bèstia que porto dins a tota la gent canalla i no canalla.

0: Allà, que tiren petarda abans o després de la revetlla. O sigui, en sèrio, que no es poden esperar el dia 23 i punt. Per mi el Sant Joan és musiqueta i ratafia. I ja està. I, vale? I si sóc de pobrets gossos...
1: Perdoneu que sembli una mica subnormal parlar, però és que avui m'ha vingut la regla molt forta i estic... Que no sé quines paraules dic. Ho sento molt. Jo us ho arreglareu i si no, pues, l'elimineu. Jo crec que tothom té dret a tenir festa. Però... Per mi, jo també descanso. Vull dir que les dues coses se podrien regular una mica. O sigui, els petards els ha de tirar algú que tingui el carnet de pirotècnica. I prou. A mi me fascina que la gent cremi diners. Estiguin tirant petards durant un mes, pràcticament. És que em fascina, perquè penso, com tens tant diners per cremar? Però, en fi, que tingueu bon dia!
2: Soc de les que es menja les fruites confitades, sí. No entenc per què la gent se les deixa. Bona arribada d'estiu. Penseu que d'aquí res ja s'haurà acabat, o sigui que millor que ho celebrem. No m'agraden els petards. Sí, els focs d'artifici, ho veig molt diferent. I les fogueres, que últimament hi ha molt poques. Abans jo recordo el meu poble, que jo era de Sant Boi. Recordo passejar amb els meus pares i veure les fogueres i a mi m'agradava.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

0: Ai, Josep Maria, que avui no sé què reivindicarà més, el Josep Maria, que es puguin treure petards a tot arreu i trencar-ho tot, o tot el contrari?
1: No,
0: que es prohibeixin... No, perquè és la llibertat de camí. Ah. A mi ningú em pot dir que puc tirar
1: doncs
0: un petard
1: ja
0: aquí.
1: Doncs ja ho pagaràs tu
0: allà.
1: A la reparació.
2: La teva llibertat acaba la meva.
0: Exacte. Mira, diu el Roger, potser Laia estaves buscant, el nostre oient Roger diu, Laia, estaves buscant la paraula quinqué.
1: Sí, si us plau, gràcies.
0: Però jo
1: gràcies,
0: l'he buscat quinqué. I un quinqué ha d'anar proveït de la font d'energia directament. No pot servir només per portar un cinc.
1: No, no, és un quinqué perquè jo hi tinc... És exactament un quinqué el que tinc. Tinc dos al cotxe. Tinc l'oli a la base.
0: Ah, llavors
1: saps?
0: Sí. Mira,
1: i ja l'he proveït d'oli. Quan hi posi la flama, allò es mantindrà.
2: Jo tinc un tiet quinqué.
0: Jo tinc un pla quinquenal. Molt bé.
1: Doncs jo tinc dos quinqués al cotxe per portar la flama avui.
0: Et diu el diccionari. És un quinqué és un llum proveït d'un tub de vidre i generalment d'un pàmpol. I llavors que arriba... És això, tens un
1: sí,
0: pàmpol, no?
1: Sí, deu ser el ble aquest de roba sí, que sí. connecta però, la flama amb la base d'oli. Ble? Que és la que jo hi he posat, l'oli especial de cremar,
0: bueno,
1: eh?
0: Si té ble i pàmpol és això, és un quinqué.
1: Sí, sí, sí.
0: Anem al tema de la musiqueta, que hem parlat de petards, d'aquí una mica parlarem de coca, perquè sí. tenim declaracions del president sí. de la crema i de pastissers de no sé on.
2: Si no parla avui,
0: home,
2: no parla mai.
0: Ara música, el tracklist a la Revella.

0: Aquesta nit de Revetlla us demanem quins plans teniu i la vostra relació amb els petards i amb els gossos, però per fer bullir l'olla Sant Joanera encara més, tot seguit us hem preparat aquest nou combat de cançons. Avui cançons petardes, és a dir, cançons per punxar una nit com la d'avui, nit de Sant Joan. Un combat que farem amb els combatents d'avui, que tinc a banda i banda la Laia i en Sergi. Bon dia!
1: Bon dia!
2: Sí, a punt!
0: Super a punt! Recordeu que vull un combat net, sense cops baixos, un combat musical on s'entenen per cops baixos punxar cançons que ja es titulin explícitament festa, en la llengua que sigui, d'acord? Ja sigui vine a la festa dels pets o ja sigui la fiesta dels pogues, d'acord?
1: No es pot. Perfecte, no es pot. Cap problema, avui sí que guanyo.
0: Laia,
1: avui ho tinc,
0: doncs,
1: vaja,
0: comença
1: a l'abast.
0: Comença tu.
1: Si avui és la nit de Sant Joan, no hi pot faltar la cançó més coneguda, més animada, més adequada per aquesta Revetlla. La nit de Sant Joan dels Strombers.
3: Original.

0: Droma xampany, droma xampany. No em digueu que no és el que tothom crida aquesta nit quan sona aquesta cançó. També allò de farem la nit més curta, la més llarga de l'any.
1: Jo som més de cava que de xampany.
0: És igual, l'important és cantar la cançó a ple pulmó, perquè aquesta cançó s'ha de cantar així. Encara trobo que s'han dedicat poques cançons a Sant Joan al nostre país, tenint en compte com n'és d'important aquesta festa, aquesta nit i tot el que s'ha de ballar.
1: Bé, molt original, com dic, començar un combat de cançons de Sant Joan amb una que es diu Sant Joan. Laia, el que s'ha de fer per Sant Joan és ballar.

0: Festa major, no Sant Joan, festa major. És per una altra data, aquesta cançó, Sergi.
1: Perdona, Sant Joan és la festa major dels Països Catalans.
2: I de Vilassar de Mar.
1: I punt.
0: Tens raó, tens
1: Això
0: raó.
1: És el que ens incitaven a fer la troba Kung Fu. Ballar, enviar-nos a tots al mig de la pista, de la plaça, d'on sigui, que hi hagi festa. És una... És que en una revetlla no hi pot faltar la música del Joan Garriga. En qualsevol dels seus projectes, però especialment amb la troba.
0: Mira, hem de ballar, sí, però també és molt important que en una nit com aquesta hi hagi bon menjar, bon beure, sobretot molt bon ambient. Perquè si alguna cosa vol tothom en una festa com aquesta, és que s'assembli al màxim possible allò que veiem als anuncis de cervesa, perquè tothom vol que el seu estiu sigui així. I per això cal posar aquesta cançó.

0: Lluís.
1: Estic animat de cop i volta.
2: Calli, espera, tornarà.
1: Quines ganes de rebella que m'han entrat.
2: No em crec que no hagis tingut aquesta cançó una rebella i hagis començat a dir, ai, és com l'anunci. Mira, mira.
1: Sí, hauré dit, ai, és com l'anunci. I ja està, i he dit, aleshores, poseu-me una altra cançó que m'animi.
2: És el moment aquell que tothom s'aixeca de la cadira i es posa a ballar, perquè si tothom vol que la seva festa sigui la més recordada, sigui la més xula, doncs et sembla que tot just una mica formentera, que estem una mica més morenos del que estem en realitat i que una història d'amor amb un guiri a la platja és possible, encara que no t'agradin ni els guiris ni la platja, però això té 16 anys aquesta cançó, eh? Però segueix triomfant com el primer dia.
1: Bé, ja ho veig que ho hauré d'aixecar jo, això, i ho faig amb un imprescindible per aixecar una festa que s'apaga, punxar la Casa Azul.

0: Aquesta
1: no només no la Casa Azul, el seu megahit, Calli, capaç de ressuscitar un mort. Qui és incapaç de restar immòbil en una festa quan comencen a sonar les notes de la revolució sexual? Qui? Això és capaç de fer moure tothom i, el més important, que tothom canti. Doncs que és important que canti, Laia.
0: És una cançó com molt d'interior. Trobo que no fa festa a l'exterior, aquesta cançó.
1: Com que no fa festa a l'exterior?
0: I si tu el que vols és aixecar una festa que s'apaga, doncs a veure, si hi ha una cosa que reanima els morts és apel·lar a la nostra identitat col·lectiva, riure'ns de les nostres vergonyes. Qui no ha cantat la Jennifer a ple pulmó un Sant Joan?
2: Ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa.
0: Oh, Jennifer,
2: amb tu neixeré un cotxe per tu.
0: Oh, Jennifer. Perdona, aquesta la canta tot Déu. A més,
1: però
0: a
1: no
0: més,
1: aixeca una festa de revenja,
0: que sí,
1: això.
0: Que sí, a més, t'he posat la més recent, la versió en què els catarrars s'hi van sumar els figaflaues. Te'n recordes? Va ser la resposta dels grups que canten en català a la Liz, que havia reivindicat els grups de Baix Llobregat.
1: Sí, sí.
0: I aquí diuen, jo no guanyo Grammys perquè canto en català. És que és la millor frase que s'ha fet a la música en català els últims 15 anys. Això encara no ho ha superat ningú.
1: Jo, si m'ho permets, torno amb les cançons corejables. Recordeu aquesta de la Pegatina?
0: Això és més vell que l'Anapeu.
1: Calli.
3: El nostre oient Xavier diu, sempre li dono el vot a qui punxi la revolució sexual, perquè és imbatible.
1: Gràcies.
3: I recordeu que teniu l'enquesta oberta, de moment guanya el Sergi, però per només dos clics, a qui s'endú aquest combat musical?
1: A veure, això és un dels millors temes de la Pegatina
0: en
1: català. El gat rumbero, un tros de cançó que també és perfecte per fer sonar en qualsevol revetlla, perquè sigui quin sigui el moment de la nit, passa sempre perfectament bé. El gat rumbero del seu recordat disc Via Mandarina de l'any 2009.
0: Sí, abans d'ahir. Però mira, si necessites una cançó corejable, també te'n puc portar una. Aquesta sí que és insuperable. Trobeu una sola persona que, punxant avui aquesta cançó, no la canti.
2: El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol.
0: Doncs mira, aquesta no. O sigui, això, Bongo Botraco. Jo no sabia que aquesta cançó, vaja, que aquest Bongo Botraco eren catalans, i jo tampoc sabia que es va fer famosa aquesta cançó el 2011.
1: De Tarragona crec que són els Bongo Botraco.
0: Veus? Es va fer famosa quan es veu que hi havia jugadors de la selecció espanyola de bàsquet que els veu que la cantaven abans de cada partit. Bé, en tot cas, ho he descobert ara, però la cançó aquesta...
1: De la selecció espanyola,
0: no, és veritat,
1: Laia.
0: Escolta, t'estic explicant la història de la cançó.
1: Laia,
0: aquesta cançó ha traspassat fronteres.
1: L'estocada final, qui es pot negar a entonar aquest temacle?
0: Sí, amb això ballaràs molt.
1: Calla, calla, calla.

0: s'està acabant la festa, això ja, eh? Has d'haver begut molt i que sigui el final de la festa, bueno, això ja. La
1: nostra...
2: No, avui no es veu.
1: L'Anna diu, soc Team Laia.
0: Gràcies.
1: Perquè amb Summer Cat ja m'ha guanyat.
0: Gràcies.
1: Igualment, ara per ara, la votació va a favor d'en Sergi per 7 clics.
0: Joder! És que no hi ha res a fer.
2: De Neil Diamond. En aquest cas, amb la versió que va fer-nos DJ Ozzy, que, escolta, això té molts anys, però és capaç d'unir-nos a tots.
0: Però si està bé, però m'has dit que no és de rebella. O sigui,
2: que no és de rebella, aquesta
0: cançó. És de borratxos a les 6 del matí.
2: I què és una rebella, Laia?
0: Perdona, no, es pot passar molt bé sense fer apologia de les drogues.
2: Però sí, que això no fa apologia de... Què diu? Veu, Caroline...
0: No, però tothom té la mateixa imatge al cap quan sona aquesta cançó.
2: No, si això ho canta la iaia i el nen de 7 anys.
0: Sí, segur.
2: Home, i tant. Bé...
1: Ara per ara,
2: i tot, eh?
1: Ara per ara...
0: Jo no puc fer més, nois. O sigui, si no us agrada tot el que us he posat, bé, ja dimiteixo.
1: Podeu mirar de decantar la balança si entreu al nostre grup de WhatsApp. Per ara, en Sergi amplia la distància.
0: Joder!
2: És que tothom està cantant això, Roger, mira. Sí. Ei, que torna, que torna! Dale. Vinga, tots! Sweet Caroline!
1: Doncs del Sweet Caroline passarem a un altre clàssic, el Breathless de The Corrs, però aquí versionat i millorat amb la nostra llengua per les al·lèrgiques al pol·len, que han convertit aquesta cançó en el Per tu respiro. Mentre durin les al·lèrgiques encara podreu votar i de seguida tanquem l'enquesta de qui ha guanyat el combat de cançons. Són les 7:23 del matí d'aquest dia, que ja sabeu com es diu, 23 de juny.

0: Besarú, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 5 minuts perquè siguin 7:45. Seguim en directe aquí a ICAT, on ens despertem cada matí els experts i amb la companyia dels nostres oients, com en Jordi, que em sap greu, Laia, amb la cançó del Chipirón m'has decebut realment. Diu espanyolada.
2: Però que fa saltar tothom.
1: Mentre que la Montse diu a mi que la cançó del Chipirón em va ajudar en una època molt fosca, que l'animava. Així que clic per la Laia. Doncs tanquem les votacions i ha guanyat el Sergi. 13-8. Felicitats, Sergi. I parlant de música...
2: Mira, estic contenta perquè me l'heu animat, que en Sergi avui estava una mica així tou i mira,
1: sí,
2: està content.
1: Ja està. Recordeu el consell. Estàs trist, no estiguis trist. És el que fem aquí també amb la música.
3: Exacte.
1: Doncs aquesta nit, per cert, si sou tan ronsos que no voleu ni empescar-vos una llista de reproducció musical, doncs podeu posar ICAT, que per això estem. Aquesta nit especial ICAT Party, a partir de les 10 i fins a les 2 de la matinada, us hem preparat una selecció de música festiva per ballar i per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Per exemple, poden sonar perfectament Catriel i Paco Amoroso, que sentiu de fons amb aquest tema No me sirve más. Doncs una tracklist de música 4 hores aquí a ICAT per posar-vos de fons a la vostra revetlla. I sí, com us deia, ha arribat el dia 23 de juny, un any més, és el dia de donar notícies del futur, de coses que encara no han passat, però que bàsicament és el mateix que diem cada any. Estic parlant de la prèvia de les vendes de coques. És com el dia de la mona, però el mateix.
3: Exacte.
1: El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya. Clar, és que és avui, Sant Joan.
3: Què m'estàs dient?
1: Sí, sí, i diuen que les coques es vendran a preus similars a l'any passat. Notícia. Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, han optat el sector per contenir els preus. Podem sentir ara Miquel Zaguirre, president del Gremi, que explica que l'increment serà d'un 3%, d'aquells que al final no es nota, sí que es nota una mica.
4: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
1: I ens informen que les coques més demanades seran la de brioge amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons.
3: Sí, aquestes no són les de sempre.
1: Les de sempre. Sí. Tot i això, també guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata. Ara anem a Girona, que encara es pensaran que no parlen d'ells, i també amb un motiu, que és que la pastisseria Tornés de Girona és la guanyadora de la millor coca tradicional de fruita de Catalunya.
3: Molt bé, molt bé.
1: I què ha passat? Que se'ls han doblat els encàrrecs. S'han hagut d'organitzar per poder mantenir el procés artesanal i fer front a la demanda. Sentim el Josep Maria Tornés, de la pastisseria epònima.
5: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però esclar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació. Vine'm a buscar.

0: És l'Alfred García qui et canta Vine'm a buscar de bon matí, 7:45. Per tant, moment d'actualitzar-nos. Amb l'Anna Closa, bon dia, bona revetlla.
1: Bon dia.
0: Sí, m'has donat coca a la Laia, vale. Culpa de la Laia.
2: Què li passa a la veu, Roger? Bé, està paint.
0: Sí, actualitzem-nos. Què cal saber per avui, Anna?
1: Doncs que l'exministre José Luis Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó com a condemnats per corrupció pel cas Mascaretes. El Tribunal Suprem els ha imposat 24 anys de condemna a Ábalos i 19 a Koldo García. En canvi, l'empresari Víctor Dialdama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura. Mentrestant, el jutge Peinado cita demà al jutjat la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, perquè li entregui el passaport. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí a 3 mesos. Més coses. El Regne Unit tindrà nou primer ministre el quart en 4 anys. L'actual Keir Starmer ja ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals de la i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat de la Cambra dels Comuns com a pas previ per agafar-ne el relleu. Tornant a casa nostra, avui és un matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més fins al 10 de juliol per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
2: Això no es fa, eh? El 23 de juny, a punt de viure la revetlla, de cop i volta que et diguin una mala nota, hòstia, noi.
1: Espera't un parell de dies més,
2: exacte,
1: el dijous.
2: Dic jo, no sé.
0: Avui tots atents a TikTok, que és el clar. Dia que és el tret de sortida.
2: A les reaccions, és veritat.
0: És allò que dius, el que creus que has tret, clar. I una mica amiga et diu el que has tret realment.
1: Hi ha molta farsa aquí, també,
2: sí,
1: bro.
2: Sí.
0: Ah, sí o què? No te'ls creus?
2: Home, bueno, una mica de teatrillo, likes, teatrillo.
0: Sí, no sóc un il·lus. Jo sempre penso que estan allà amb les notes de veritat, eh? Però vaja. No anem ara.
1: Doncs mira, acabem amb un apunt sobre mobilitat i és que Adif ha avisat que trigarà 2 mesos a reparar els danys ocasionats ahir per un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
0: Les 7:33, què no t'esperava saber avui?
1: Doncs mira, avui que és un dia d'operació sortides, vull parlar de Rajasthan. Rajasthan és un estat del nord-oest de l'Índia on han col·locat uns sensors a la carretera que quan passes a prop amb el teu cotxe detecten qui ets i els panells informatius de l'autopista informen a la resta de conductors si deus diners a l'estat. És una arma. És una forma de pressionar els morosos a que paguin els seus deutes i es veu doncs que a Rajasthan es prenen molt en sèrio el sentit de l'honor. També t'avisa doncs, si el teu cotxe contamina, si ha passat la ITV... Vaja, et dona un munt d'informació.
2: Em sembla al·lucinant, eh? Et passes una mica per allà i de cop i volta... Ai, aquest tio deu pasta, eh?
1: Aquí segurament seria en plan... Mira aquest!
2: Mira, exacte!
1: Ostres, aquest és el
2: sí,
1: meu
2: sí,
1: taller,
2: sí,
1: eh?
2: Exacte.
0: Allà hi ha el Taj Mahal, si voleu la...
2: doncs hi ha calés, no? Perquè el Taj Mahal...
0: Bueno, hi ha turisme, segur, si això segur
2: sí.
0: Que entra.
2: Sí.
0: Anem ara als esports.
1: Al Barça de bàsquet se li complica la final de la Lliga ACB. El València va superar l'equip blaurana al Palau per 80-88 i se situa a només un triomf del títol. En canvi, el futbol sala passa al revés. Si el Barça guanya avui a 7:45 del vespre a la pista del Pozo Murcia, es proclamarà campió de la Lliga. En hoquei patins, avui es decideix qui s'emporta el títol de l'hoquei Lliga, Igualada o Liceo. El partit arrencarà a 8:45 a Riazor i pel que fa al Mundial, el doblet de Leo Messi en l'Argentina-Àustria d'ahir a la tarda el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials i per cert que Julián Álvarez ha demanat a l'Atlético de Madrid que el traspassi. Més resultats. França va superar per 3-0 Iraq, Noruega s'ha emportat la victòria contra Senegal 3-2 i pel que fa a la jornada d'avui a les 7 de la tarda Portugal-Uzbekistan, a les 10 de la nit Anglaterra-Ghana, a la 1 de la matinada Panamà-Croàcia i a les 4 de la matinada Colòmbia-Congo.
0: Jo ja he vist els jugadors de Noruega celebrant, clar, hi han passat, no?, perquè són 6 punts, sí. Celebrant-ho fent allò del rem dels vikings, és a dir, el que fan els aficionats, ara ho han fet els jugadors, com agraïment, i pel que fa a la victòria d'Argentina, tenim reacció, òbviament, del nostre oient argentí, en Nacho, que ahir estava veient el partit.
2: Home,
0: i
2: com molt, deu estar, en
0: molt,
2: Nacho?
0: Molt argentinament ens diu... el guió de sempre, el monòleg de sempre, victòria tranquil·la, bon partit, amb dos gols de Messi, i diu, i ara, a veure, com ens van los 16avos? I jo li he dit, doncs mira, llest, com a bon argentí, a que no ens envies un àudio dient setzens, a veure com et surt. I diu que han tomat el challenge. Ara sí, l'esperem. Ah, anem al temps d'avui.
1: Doncs la calor continua desfermada. No igualarem els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat amb cel terrós i a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu i, de fet, la revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país.
0: I segurament a moltes festes sonarà la Ludwig Band, les persones encarregades de posar la música per aquesta nit. Segurament molts teniu a la ment la següent pregunta. Quina poso de la Ludwig? Doncs una d'elles, bastant estiuenca també, i bastant romàntica, per què no? Es titula Millor amb ell.

0: Escoltes ICAT. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: El dimarts 23 viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
5: Se prendió el derroche y suena. Suena, dale candela, como va a ser de ninguna otra manera.
4: Viu la Revetlla amb ICAT.
6: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT. 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
7: Les 7:40 al matí, seguim en directe a ICAT amb la companyia dels oients, com en Jordi, que ens diu la Ludwig Imbatibles, aquí al nostre grup de WhatsApp. Gràcies, Jordi, per ser-hi. O en Nacho, el nostre oient argentí, que avui es mostra tot cofoi i tot explicant-nos que ens hem classificat per 16avos i com que és argentí l'hem volgut trolejar i li hem dit, envia'ns un àudio dient 700, a veure com et surt. Doncs mira, ens ha enviat un àudio.
8: 700?
7: Bé,
9: per això que estava al matí, Nacho. Molt bé.
7: I diu, després de l'esforç que m'ha comportat, mínim poseu aquest àudio.
10: És que no té veu, pobre.
9: No.
7: Bé, està content.
10: Crida els gols de Messi.
7: Laia, anem al compte d'avui, una revista que porten joves, revista cultural.
9: Exacte, el mood.zip es diu, la trobareu així a Instagram. Funciona una mica...
10: Està comprimit.
9: No, potser, mira, una mica... Mira, no ho havia pensat, però potser sí, en el sentit de que és com un repositori de creadors de continguts. I això cada cop m'agrada més. Són, això, es diuen revistes digitals, però moltes vegades són això. És a dir, la revista fa posts en partenariat, diguéssim, amb algun creador de continguts que hi entén sobre un tema o que sol publicar sobre un tema i com que, diguéssim, la revista fa de paraigua de tots aquests continguts. Per exemple, què fa el mood.zip? Per cert, no us ho he dit, té l'epicentre al País Valencià, però, naturalment, com a comunitat lingüística, doncs ho trobo interessant tot el que expliquen. I, per exemple, com us deia, l'últim post doncs és de l'Aina Posada, l'Ània Posada, perdoneu, sabeu que ella fa continguts de llibres, sobretot de literatura, doncs en aquest cas ella ha publicat amb el mood.zip. Però l'anterior, per exemple, és un post en complementat, diguéssim, el que també el fa la Júlia Giné Sardà, que ella és nutricionista i ens proposa, per exemple, tres opcions refrescants i saludables per portar millor la calor d'aquests dies. Si voleu, sentim-la perquè veieu, per exemple, què s'hi pot trobar.
11: Pareix que la caloria ha arribat per a quedar-se. I així et deixe tres idees de gelats i postres fresquetes superfàcils de preparar a casa. Per a la primera necessitem meló d'Alger, suc de mitja llima i unes fulles de menta. El primer cas de fer és congelar el meló durant unes 24
9: hores. Bueno, ja ho veieu, eh? Quin cas són les receptes? Però, per exemple, tenim, doncs, des de... Moltes vegades també es fan ressò de notícies d'àmbit potser més local, d'àmbit més general, reivindicacions... Per exemple, també m'agrada molt un que és en Ferran, jo m'encanta, és un arqueòleg que, en aquest cas, parla de com el tema queer era a l'antiga Grècia, que a vegades tenim unes idees preconcebudes que es veu que no s'acaben d'ajustar a la realitat.
12: L'homosexualitat a la Grècia clàssica estava molt millor vista que avui en dia. Totes hem escoltat això o tenim aquesta visió al cap, veritat? Doncs deixa'm dir-te que és fals. Vull tornar a desenterrar el meu títol d'arqueologia i et parlo d'història i gènere. Per a començar, heterosexualitat i homosexualitat són termes relativament recents, com del segle XIX més o menys, que sorgeixen per a posar...
9: Clar, llavors ens va bé per descobrir aquests creadors de continguts que potser d'una altra manera no hi hauríem arribat, i aquí, a través del mood.zip, ens van descobrint, però ja us dic, n'hi ha moltíssims, eh? També es fan ressò, doncs, de polèmiques que hi ha hagut en algun lloc, o de, jo què sé, agendes d'activitats interessants, de coses de... És que, a més, els temes més variats, per això és una revista, diguéssim, no? Perquè fa com de paraigua de diferents creadors de continguts que ens van aportant temes interessants i, sobretot, en certa manera, doncs, d'actualitat. Els trobareu al mood.zip. Només té 3.000 seguidors, eh? Jo trobo que no hauria
10: doncs
9: de tenir
10: molts més. Doncs engreixar aquest compte.
9: Sí.
7: Ara el ginestar us fan perdre el cap. Els punxaríeu una nit com la d'avui?
10: Oh, i tant.

0: sobren tot, eh?
1: Corazón, corazón.
2: És que allà, era la meva. Era la meva.
3: De tu i qui?
2: Amb ma mare.
4: Ah, que bonic, oi?
5: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Vale. La 7:47, ja sabeu que si també voleu fer-vos esclatar la gorja i cantar, aquí tot àudio que sigui cantat el punxem.
2: Home, i tant.
3: Aquí no hi ha cap mena de filtre previ. Envieu àudios. I a més, avui, dintre la pregunta del dia, s'inclou quines cançons punxareu avui per la revetlla, perquè avui us demanem què onda Sant Joan i què tal els petards, els gossos i la coca i el cava. A més, aquí, al grup de WhatsApp, que de seguida seguirem llegint més xats i sentint més àudios, també teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Entreu i participeu.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: Heu de triar una de les següents 4 cançons que us llencen Sergi inspirat en...
5: L'efemèrdida.
2: Un 23 de juny, com avui de l'any 1975, naixia la cantant Marian Dacal. Potser us sona més si us dic que va ser la veu d'aquesta cançó.

0: Casas, de pares gallecs, però amb 16 anys es va establir a Barcelona, on va entrar al món de la música professional mentre ho compaginava amb els seus estudis. De les més de 100 cançons que va gravar, la més coneguda, però, va ser el Flying Free, tema enregistrat l'any 99, produït per DJ Escudero, Xavi Metralla, que formava part del maxi-single Pont Aeri, volum 4. Avui, per la tria de la cançó de les 10, us he proposat 4 cançons màquina dels Països Catalans, i és que aquest gènere noranter cal reivindicar-lo una mica com a nostre, com així ho feia en el documental del Sense Ficció, Màquina, història d'una subcultura.
1: Aporta una originalitat, una petjada pròpia, i en efecte jo considero, per què no, que la música màquina és tan catalana com la sardana, com la nova cançó o com el rock laietà.
2: És un gènere tan català com la sardana i és una subcultura de proximitat. És una cosa autòctona, creada aquí, encara que s'assembli a subcultures de fora, és de Barla.
0: Tenim, doncs, 4 cançons de música màquina nostrada a la votació. La primera és el Flying Free, de Pont Aeri, la segona és dels New Limits.

Els New Limit eren originaris de Silla, la comarca de l'Horta Sud, al País Valencià. Van saltar la fama internacional durant la dècada dels 90 amb un anglès força macarrònic i cançons com Scream, In My Heart i sobretot aquesta que sentim, Smile, que va marcar tota una època a les discoteques del país. I dels New Limit passem a sentir el Sensitive Wall.

0: La que seia aquí, Get It Up, fruit de la col·laboració entre el productor Víctor Gràcia i la cantant Aina Martínez. I acabarem... Per cert, estem escoltant ICAT FM, eh? Això no és Flash FM. Bueno, Flash FM veia molt del que era.
1: Però són cançons per la vetlla, oi?
0: Totalment. I acabarem novament...

0: De fet, hi ha molta gent que confon aquestes dues cançons, el Flying Free i el Fly on the Wings of Love. Aquesta s'anomena així, eh?
1: La lletra està clara, eh?
0: Clar. Es va publicar 4 anys més tard que el tema de Pont Aeri i aquest era obra dels germans Chasky Tony Ten, juntament amb la veu de l'Eva Martí. Teniu avui 4 cançons de música màquina feta als Països Catalans. Quina voteu per tancar el programa? Pont Aeri amb Flying Free, New Limit amb Smile, Sensitive World amb Get It Up o XTM amb Fly on the Wings of Love?
1: Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu. Per cert, que lloen el documental La Mireia, diu que el documental Màquina, escrit amb K, el que acabes de comentar, que és molt recomanable.
0: Aquí el trobareu a 3Cat, eh? És del Sense Ficció.
1: Està gratis, eh? I aquí s'explica la història de la Maria de Cal i també aquests personatges que has dit, l'Escudero amb Metralla.
0: Exacte, ho dius molt bé.
1: Guai, el teniu allí penjat si el voleu veure i els oients que ho celebren, de fet, més avall un altre oient et diu, Sergi, sisplau, fes un remix i posa-les totes. Clar, donen per remixar-les, donen per remixar-les.
0: Home, absolutament.
1: N'heu de triar una de les 4, la que guanyi ens servirà per dir-vos adeu i bona revetlla quan siguin les 10 del matí. Per ara guanya de pallissa Pont Aeri, a Flying Free, per tant, i sí que aquesta va segona, però molt lluny, la Fly on the Wings of Love. I ara, persones amb instruments i amb veuetes una mica més orgàniques, és l'Àlex Pérez, que ens canta Dies Millors.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7:54, seguint en el món de la música, us hem d'explicar aquesta hora que ha mort als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin, Johnny Joplin, Carlos Santana o Whitney Houston. Aquesta escena hi havia pirotècnia, per tant, que ningú es queixi, que era l'aniversari de del personatge, de Bodyguard, i tiraven focs artificials.
2: No me'n recordo gens ja d'aquesta pel·li.
1: Per tant, sí, és veritat que els he posat jo de fons, però vull dir que aquí ningú es queixi dels
2: petards. No.
1: A veure, Davis, el senyor que s'ha mort, figura clau de la indústria musical, exdirector de Columbia Records, que va treballar en projectes ja sigui del rock fins al hip-hop, pel pop, se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or, per la seva habilitat a identificar possibles talents. Cliff Davis, que va obtenir 4 Grammys per produir treballs d'artistes com Carlos Santana i Jennifer Hudson, i un 5è per la seva contribució a la música. El productor va morir ahir a casa seva, a Manhattan, després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.
3: Viatjarem tot seguit,
1: i ara parlem de teatre musical. El que sentiu és Després de nosaltres, un musical de nova creació que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. La música és de Miquel Tejada i dirigeix Jumón R. Protagonitzen Júlia Jové i Xavi Navarro, i el podreu veure a l'Espai Texas a finals del mes de juliol en aquest Grec 2026. És un musical que s'inspira lliurement en Trio amb mi bemoll. Aquesta era l'única obra de teatre que va escriure mai el cineasta Eric Rohmer, tot i que en té una pel·lícula, també, si la busqueu, està filmint. Però en aquest muntatge, la Júlia Jové és la protagonista i explica com sobreviure al desamor quan encara hi ha aquest vincle entre les dues persones que abans eren parella.
4: Sobre la idea de fer una adaptació o inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Rohmer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?

0: s'atura el temps.
1: Això és nou d'avui.
0: I em persegueix la calor, la calor. M'agrada queixar-me i no podria estar millor.
1: Una nova candidata a cançó de l'estiu són Dani Six i Iskid, que publiquen avui mateix una cançó amb la producció de Pep Saula de Sexeni, una cançó que es diu Que s'aturi el temps i que potser la podeu o la voleu votar també en aquest joc que tenim engegat, ja que s'hi acaba, de cançons de l'estiu. Aquesta se suma a la possible llista. Ara arribem al moment de la cançó IA dedicada a l'ús dels petards en una nit com avui, Revetlla de Sant Joan. A veure què us sembla.

0: Ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Gicat, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'he acostumat.

0: és l'elogi
1: del... Anem al mal camí.
0: El fracàs, l'error, el failure, perquè tothom ens entengui. Són els obeses que ens canten elogi del fracàs per començar aquesta nova hora a les 8 i 3 i els cantaires, Laia Vidal, bon dia.
1: És que és boníssima aquesta cançó. Sí. Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives, què tal?
2: Bon dia, molt bé.
0: I la companyia dels oients d'ICAT, com ara en Roger. Mira, per atenció, Sergi, que ens diu en Roger, té una petita confessió que fa pocs dies va entrar a classe i li va sonar el mòbil i té de sintonia Flying Free.
3: Oh, o sigui, boníssim.
0: I en Roger no és profe d'infants, sinó d'adults, perquè ensenya català als nous catalans, sí. Però encara que siguin adults, com que són nouvinguts, potser no els sonava massa aquesta cançó.
2: Això és patrimoni del país, el Flying Free.
0: Ja, ho hauria d'incorporar a les seves classes, a la part cultural.
2: És que hauria d'haver-hi... hauria d'estar el Flying Free en el cançoner català.
1: Sí, home.
2: En els llibres...
1: No contaminis el cançoner.
2: Perdona, no és contaminar, és ampliar.
1: Tu veus amb la guitarra, el Flying Free?
2: És enriquir, oi tant? Perdona, la van fer els catarres amb guitarra, eh?
0: Quan coneixes un nouvingut i li dius t'has d'adaptar, li poses aquesta cançó i quan acaba la Laia li dona el carnet ja de catalanitat.
1: Exacte.
0: Gràcies, en Roger, pel teu comentari. Mira, i l'usuari Terra Lliure que et diu Sergi, tot Tamarrals, els quatre que has proposat avui per la cançó de les 10.
2: Sí, ho estan celebrant moltíssim, me n'alegro molt.
0: I la Maria, que també ha vist el documental de la màquina i del documental Megamix, que el vas veure també, no?
2: Són diferents, sí, el Megamix ens parla...
1: El Sergi els ha vist tots.
2: Sí, de tot aquell fenomen del Megamix, aquella bogeria que va haver-hi als anys 90, també.
0: Història de la música, aquests dos documentals que han sortit a la conversa, que els teniu al 3CAT, els podeu veure gratis i en la nostra llengua. Són les 8 i 4 i ara hem de parlar de mosques.
4: Però si les mosques viuen dos dies, doncs quina sort que estem tenint.
0: Em va sortir un reel i no vaig entendre'l gaire, sort que ara el Sergi ens ho explica. Deia que no sé quin poble de Catalunya la gent

0: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb aquesta plaga.
1: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació, i per tant l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
0: Són mosques comunes, però com diu la Laia, n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars i restaurants han hagut de tancar. A més, s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi.
2: Expliqueu-nos-ho si viviu o si sou a prop i us ha arribat el zoom-zoom de les mosques, o si això ha impedit també la vostra vida.
3: Que ara... molestes, les mosques, gairebé tant com els mosquits.
0: Són molt punyeteres.
2: Ara, a les 8 i 6, per fi, parlem de semiòtica, una paraula que normalment es relacionava amb Umberto Eco, però ara és una altra, el semiòtic del moment, també italià, òbviament, que allí estira molt del rotllo. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi ha publicat un llibre que arribarà al nostre país, Prova sense corregir, es titula. És un llibre joc, vull dir que també hi podem jugar. És un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Mm. Preu atenció que ens ho explica la Montse Pujol.
4: Es tracta d'un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, algun dels quals ha trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a Catalunya Ràdio.
5: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
6: Sono l'evoluzione della lingua.
4: Un llibre que es publica en català, edicions 62, que inclòs les solucions al final.
2: I ara una altra idea per punxar aquesta nit. Laia, els ventiladors els posaries?
3: Home, oh, i tant!
2: Els ventiladors escampar merda són els de so.
3: Era la meva preselecció del combat, però va haver de saltar perquè no hi havia lloc per totes.
2: Doncs gaudiu-la igualment.
7: Quina barra.
3: És o no és?
7: No.
3: Oh.

0: Així sona els experts.
1: Vinga, Guille. Mira, ha estat sonar això la i entrar la Laia.
2: La fanfària que dona pas.
3: Hola.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
4: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
4: Mira, el mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.

0: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
1: Digue-m'ho tu, perquè sí, de veritat que estic desesperada.
0: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
1: No, si no hi ha un altre tren, Roger. És que jo què penses, que havia aquest tren per gust.
0: És el primer.
1: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
0: Segur
1: que no
0: pot...
1: T'ho juro.
2: Bueno, vale.
0: Ara miraré
1: el horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
0: Ara miraré
1: el horari. Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
0: Diu mansplaining.
1: Que et foll...
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Són les 8 i 11 d'aquest 23 de juny, dia en què s'aproxima la revetlla de Sant Joan. Bon dia i benvinguda, Laura Grau.
1: Bon dia! Mola, quin nervi!
0: Mola que estiguis aquí. Mira, és que hi ha oientes que participen...
1: Estem molt esverades, sí, ja ens baixareu.
2: O sigui, el grau de guts està molt amunt avui.
1: És que, Laura, ho has d'entendre. He arribat jo així d'aquest pal i
3: no,
1: aquí,
3: no, és que jo t'entenc 1000%, Laia.
1: És que els hauries de veure. O sigui, els dos...
3: No, en Sergi primer fent veure que estava el nostre equip dient, ai, sí, a mi també m'agrada molt aquest dia, tal, i diem, sí, què tal, i què faràs? Quines expectatives tens per la nit? I diu, anar a dormir molt aviat perquè estic molt cansat.
2: Es diu migdiada,
1: avui és el dia per excel·lència que et veig Catalunya fa migdiada.
0: Deixeu-me glosar el xat que ens envia la Mireia, que trobo que és molt representatiu. Diu que per ella és el millor dia de l'any, li encanta Sant Joan, no només és molt divertit, sinó que diu, és que tothom està alegre. Tu, Laura, que també dius que és el teu dia preferit, no seràs aquelles persones que per Sant Jordi diu el mateix, i també dic el mateix
3: no,
0: a les oientes.
3: No, jo tota la vida he defensat la revetlla de Sant Joan, fins i tot els anys que no m'he passat tan bé, imagina't. Fidel fins al final.
1: I he de dir que això s'hereda, perquè a casa meva tothom, o sigui, els menors d'edat, estan especialment motivadíssims de que és el millor dia de l'any. Jo crec que, en el fons, té una càrrega d'obertura de l'estiu.
3: Clar.
1: Que, o sigui, és més enllà del que passi avui, o sigui, és Sant Joan i, per tant, és bé el millor de l'any.
3: És que si avui no és un bon dia, ja serà demà.
1: Exacte.
0: Total. La majoria d'oients diuen això, que el millor de Sant Joan és donar la benvinguda a l'estiu, i aquesta mateixa oient, la Mireia, mola, em sento representat, que diu, celebrem que ve l'estiu perquè d'aquí res s'haurà acabat.
1: O sigui, tampoc cal pensar en això, home.
2: Us dic una cosa, des d'ahir...
3: Avui hi ha aquesta dada terrible, digue-la.
2: Des d'ahir, cada cop, el dia s'anirà retallant, a poc a poc, anirà minvant.
3: Molt bé, ja ho sabem. Sí, no cal que ho tornem a repetir.
2: Avui és el principi de la foscor.
1: Però ara gaudirem de més temps lliure per gaudir aquestes hores de sol que tenim encara.
0: Més temps lliure perquè treballaràs menys.
1: Jo sí, tinc ganes de treballar menys.
3: Jo sí.
0: Laura, encara coeix el tema que deies ahir dels regals de profes. Sí. M'agradaria ara closar-te un comentari.
3: Quins grans temes que trec, realment.
0: La Magda, una oient docent veterana, ens ha volgut compartir el seu llistat, diu, coses que m'han regalat els alumnes i no sabien ni quina cara posar quan me la regalaven.
3: És que era molt heavy.
0: Un quadre emmarcat que semblava de la casa de les Teresines. Joies amb brilli-brilli que veuen que jo mai em porto d'aquestes.
1: Aquí vaig!
0: Diu, diplomes emmarcats en plan millor profe. Clar, no ho poso.
2: Això és molt guai.
0: Una campaneta per demanar silenci a l'aula. Això encara fa gràcia.
1: Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va,
0: quin horror. Diu, mocadors de coll d'estampats horrorosos.
1: Horrorosos, clar.
0: Un any li van regalar una guardiola amb diners a dintre perquè es comprés el que volgués.
2: Clar, superbé.
0: I diu, això encara ho faig servir. I diu, l'únic que m'agrada, el que és el millor, és quan em regalen menjar, panera delicatessen amb coses diverses.
3: Clar que sí, Magda.
0: És molt útil i diu una... Enguany, per cert, m'han caigut bombons i xocolatines. Això ho accepta. Això està bé. No?
3: Home, és que això és el millor que et pot passar.
2: Bombons
1: sempre
2: no sé.
1: Sempre coses per menjar.
2: A l'estiu els bombons no...
3: Un vinet, un embotit, està bé.
0: Tornem al Sant Joan, Laia, perquè tens aquí el YouTube davant. Aquestes mires.
1: No, és perquè ara us volia posar una... Primer, donem a pas al tema del foc, perquè jo volia preguntar-vos per què creieu que ens captiva tant el foc. El foc, les flames, no?
0: Perquè fa... Puix, pots destruir coses.
1: Us ho explico.
2: I et fa badar, no? És a dir, tu estàs mirant el foc i de cop i volta et quedes com endormiscat, no?
0: I pots fer rituals pagans.
1: I tu dius que tenia el YouTube posat perquè hi ha una escena de la tercera temporada de Dawson Creek, que sabeu que és la meva bíblia. No passa res, només per il·lustrar el moment. És a dir, hi ha un moment que diu que la descripció de l'amor és quan pots estar davant del foc mirant la persona que estimes com dorm davant del foc.
0: Podem anar a la...
1: Aquesta idea de cosa tranquil·la.
0: Si Dawson Creek és la teva bíblia, el meu curà, òbviament, són els Simpson, i podem fer referència a aquell capítol que és una paròdia de l'edat mitjana, que els Simpson viuen a l'edat mitjana, i el Bart està enganxat davant de la llar del foc com si fos la tele.
1: Doncs mira,
0: i diu, uau, com mola! I la Marge li diu, aquest foc és una mica violent que estàs mirant avui.
1: Això. És a dir, la humanitat, què ha fet? Doncs s'ha explicat moltes històries compartides al voltant de les flames. També hi ha ballat, també s'ha alimentat i s'ha escalfat gràcies a aquest foc. Però una mica la pregunta és en quin moment se li ha dotat d'aquesta màgia, d'aquest misticisme, i sobretot per què ens captiva tant. Doncs mireu, als inicis de la humanitat és normal que el foc gaudís d'una veneració gairebé mística, per això que dèiem, perquè garantia la supervivència, perquè per això podia adoptar una mica l'estatus de divinitat, perquè és el que ens feia viure o morir directament, ens protegia dels depredadors, i per tant al llarg dels mil·lennis es va anar convertint també en font de mitologia. Se li va acabar atorgant el poder d'allunyar els mals esperits i una mica en la idea de que s'hi congreguen al voltant la gent per cremar allò dolent per poder reneixer de les cendres, de les flames, i per tant la idea aquesta de renovació. Exacte, de renovació. Però els estudis psicològics coincideixen en dir que mirar el foc ens provoca un efecte relaxant comparable al de la meditació. És a dir, ens transmet calma, ens genera una sensació de fascinació que a vegades és com difícil de descriure. analitzem-ho. És a dir, el moviment de les flames no és previsible, és a dir, és sorprenent. I això ens estimula els sentits, però ho fa d'una manera prou subtil com perquè no ens sobrecarregui i, per tant, ens dona aquest estat de calma profunda. I això, barrejat amb el so del crepitar de la llenya, agafa un ambient que és aquest calma i tranquil·litat. Perquè observar el foc ens dona aquesta concentració que permet descansar la ment, tu estàs com fixat en allò i pots posar una mica la ment bastant en blanc.
2: Sí,
1: és aquesta
2: té
1: idea...
2: un punt hipnòtic.
1: Ah, exacte. És una mica semblant al que passa quan contemplem les onades del mar o els núvols del cel, que hi ha un cert moviment però no prou atabalador com perquè estiguis pertorbat. Sí. Però és només això, però és que també resulta que l'efecte hipnòtic del foc podria tenir molt a veure amb aquesta història de la humanitat. És a dir, el que no tenen els núvols o el que no té el mar. La presència del foc activaria en el nostre cervell respostes fisiològiques que ens connecten amb la seguretat, amb aquesta supervivència que us deia al principi, alhora que afavoreix aquesta relaxació que parlàvem. És a dir, és una associació que ha quedat gravada al llarg de milers d'anys al nostre cervell, que ens recorda que el foc ens assegura la supervivència i ens protegeix, més enllà d'aquesta tranquil·litat i calma. I són aquests dos factors, la calma i la tranquil·litat, i per l'altre cantó, aquest record de la supervivència que ens manté enganxats al foc.
3: A mi ara mateix poca calma al foc, què vols que et digui? Vull dir, això va cada boig amb el seu tema. Jo veig una esporneta de foc i penso, bueno, ja se n'està incendiant la casa. Tu.
1: Ai, no, sí, no, però aquesta idea de llar de foc...
0: Pots acabar fent una referència a Prometeu?
1: No, ara me'n vaig cap al cap, fes a tu.
0: Però és el que va portar el foc a la humanitat.
1: Exacte, la mitologia.
2: Bé, ara farem un canvi de registre força important, perquè de Prometeu anem a un altre registre.
0: Anem al Caribe Mix.
2: Va, anem-hi!

0: aquesta cançó podria fer referència a Posidó, rei dels mars, i per tant, el rei també dels taurons.
1: Molt bé, mitologia. Fui a la discoteca a ver si me conseguía
2: una fresca. Got myself some rum. Aviso que això no és el Worse Than Ever, tot
1: no,
2: i que...
1: No, però podria ser.
2: És una mena de macro Worse Than Ever.
0: Avui, oients, ens compartiu quins plans teniu per avui, què fareu amb els gossos, els petards i les cançons així una mica cotrongues, i què millor que dedicar l'espai dels dimarts de la Laura de cançons infravalorades per reivindicar aquelles cançons del Caribe Mix que són a sobre les menys conegudes, és a dir, les que hauríem de posar en valor.
1: Tampoc et flipis. Jo, quan vaig començar a fer la bibliografia del Caribe Mix, dic, necessito posar les conegudes de veritat, ara, que tampoc sonen tant, i que... No és que siguin infravalorades, segurament són sobrevalorades, perquè són aquestes cançons que són una puta merda, però que en canvi han sonat milions de vegades a la història del Carib i dels països hispanoparlants, perquè al final és això. I res, jo he vingut avui a fer una mica de nostàlgia, al final és això, no? Faig el que em dóna la gana en aquesta secció.
2: Sembla meravellós.
1: Clar. Jo he buscat quin era el primer Caribe Mix que va existir de la història, perquè jo recordo els dels 2000, jo tenia 5, 6, 7, 8 anys, vull dir que tampoc et pensis, la meva memòria el que dóna de si,
2: jo
1: però penso...
2: Jo juraria que els vaig comprar tots.
1: És que sí, és que va ser un furor, jo a casa meva també hi eren tots, ja t'ho dic ara. Llavors, el primer, l'original, el Caribe Mix sense número, sense any i sense res, és aquest que està sonant, que és el del tiburón, i també el d'aquest tremendo temazo.
3: El
1: venau,
3: el
1: venau. Que teníem tot. De quin any és això? 96. Ah, clar, és que 13 anys tenia jo.
0: Si voleu, els més exigents de l'audiència, podeu fer una referència a Artemisa, el seu animal atàvic, una daina, és a dir, un cèrvol, és a dir, un venau.
1: Molt bé, m'agrada que vagi relacionant tot amb la mitologia grega avui.
2: Deixem dir una cosa, abans sí que han sentit el projecte 1, que són els autèntics cantants o grup que va fer el tiburón, i ara sentim Havana Club Band, i és que... les cançons que posaven al Caribe Mix no havien de ser per les originals.
1: No, eren versions fetes per bandes, efectivament, llatinoamericanes, que normalment.
2: I a més, que segurament els hi reportava molt més beneficis, perquè eren bandes
1: clar,
2: que no
1: com
2: havien
1: de pagar
2: de gaire. Exacte.
1: Sí. Això també ha sigut com una part de la meva investigació, que he pensat, però per què les cançons mai són de l'artista original? I és per aquest motiu. Molt bé, Sergi, gràcies.
0: També força carnavalera, no? Banda de Sant Joanística, aquesta.
2: Sí. Bé,
1: és que ja arribava un punt que tot era música, diguem-ne, d'arrels llatines. De fet, en aquest primer Caribe Mix, i en el segon i en el tercer, no hi ha res espanyol, tot són versions de cançons que tenen orígens llatins, amb títols que també molt dignes de Worse Than Ever, perquè en aquest mateix àlbum, que n'hi havia dos, o sigui, eren un doble disc d'aquests de dues cares o de dos discos, hi havia títols com Chupacabras, La Chica Sexy, El Baile del Perrito, Rica y Apretadita, Mueve Mueve, El Meneaito, Menealo, lo del menearlo, era algo com que es anava explotant. Sí, sense
2: el Meneaito
1: de...
2: l'havia ballat molt, jo, aquesta. Sí.
1: Bueno, increïble. Llavors, tant el 97 com el 98 no us he posat res, perquè és exactament el mateix format, i a més no hi ha cap hit, ¿vale? Així com el 96 era El Tiburón y el Venao, aquí van arribar molt fort, 97 i 98 jo no he detectat allò que diguis, ui, això ens va canviar la història de la nostra vida a Catalunya. No va passar. Però què passa? Que el 99 va venir aquest tema. Bye.

0: més a més,
1: si voleu, els
0: com es fa gaudir aquest tema?
1: Els més primmirats, pels més primmirats i exigents, aquesta cançó és Salomé, que era la fillastra d'Herodes, a qui va seduir ballant i li va concedir qualsevol desig i que li va demanar el cap tallat de Sant Joan.
2: Hola! Ua, Roger, com ho has lligat tot ara,
1: No crec que pugui seguir més.
2: No, increïble, això ha sigut el remat final.
0: Per cert, Salomé, que és de Chayanne, en aquest cas, sí, cantada per una banda que es diu...
2: Banda Caliente.
0: Perfecte.
2: Totes les bandes del Caribe Mix tenen aquest tipus de noms, eh? Habana Club Band, no sé, Los Argentinos, no sé què, vull dir, coses així. Un altre temazo que hi havia al Caribe Mix 1999, aquest...

0: Ricky Martin, versionat per gent que no sap parlar d'anglès.
1: És que aquesta versió te la podia tocar, per exemple, el típic cantant amb l'organillo en un hotel de la Costa Daurada.
0: Exacte, és que era la gràcia d'aquest discurs. Era la puta gràcia. Llavors, què va passar? Que el fenomen es va anar fent gran, vale? I l'any 2000 van passar de 2 a 4 CDs. Per què? Perquè només el primer no els donava ja per tot, clar, perquè clar. Va sortir...
2: Recordeu les caixes, no? Aquelles,
1: home,
2: també,
1: gruixudíssimes.
2: Sí, és com els videojocs llargs, plan Final Fantasy VIII.
1: Quatre, saps que ahir el primer dia ja la tenies trencada per sempre.
0: Exacte. Normal que necessitin 4 discos, perquè és que aquell any va ser un no parar de hits.
1: No et queixis perquè aquesta l'has ballada.
0: Sí, és que hi ha moment que no pots triar, saps? Quan tens el Benau aquesta, el Benau aquesta, el Benau aquesta i només van alternant, què fas? Doncs pots també cantar aquesta. Hosti, sí. Però tot això és el mateix any, eh? Perquè jo tot això ho vaig viure quan tenia 14 anys. Que sí, que sí, que això és tot 2000. Bueno, és que jo, pell de gallina, no
1: m'he d'avançar. Aquí
0: n'avançarem
1: a poc a poc, tots amb els braços.
0: Però si la Laura no havia nascut. No, sí, jo tenia 5 anys, que és l'edat perfecta per quedar-te com amb aquests records com de base, saps? Core memories, que es diu en anglès. Que dius, això no, me'n recordo millor d'això que de coses que vaig fer el 2022. No us passa, amb coses de petit?
3: Home, clar, el de petit et queda gravat
1: a
3: foc.
1: A més, et marca molt, això.
0: I les coreografies, ens gravaven els nostres pares ballant, totes aquestes coses. Què va passar l'any 2000 en la història del Caribe Mix? Doncs que es va decidir que Espanya formava part del Carib i es van començar a incloure versions de cançons que s'estaven fent famoses a Espanya, com, per exemple, els nostres estimats Estopa. Pon la raja de tu falda, yo tuve
2: un piñazo con un serapanda. Curaçao també forma part del Carib. Dic Curaçao també està al Carib.
1: Curaçao també. L'aparició d'Estopa va marcar... va ser un boom, eh?
0: Bueno, clar, fins al punt que van haver de posar-ho al Caribe Mix.
1: No,
0: i això ja va ser el principi del final, perquè, evidentment, tu estàs corrompent l'essència del Caribe, que és que no hi hagi artistes del Caribe. Per què? Perquè l'any 2001 va ser la primera edició d'Operación Triunfo.
1: Clar.
0: I van passar coses en aquest disc. Bueno, primer de tot també va ser l'aparició d'aquestes dues.
1: Ara que parles de realities, va ser gràcies a Gran Hermano que aquestes es van fer superfamoses, perquè va ser el Gran Hermano Mix, juntament amb el Caribe Mix, que l'aparició d'aquests dos discos, bueno, va fer una bomba, que això va sonar...
0: Gran Hermano Mix, què era? Que això existia?
1: És que va haver-hi un moment que tot era mix.
0: Tot era mix.
1: Tu li deies un nom, li posaves el mix darrere i au.
2: Quin era el que sortia un imitador de l'Aznar a la portada?
1: És que a l'Aznar li van posar una bomba al seu cotxe i aleshores algú va creure molt oportú fer un bombazo mix.
0: Realment ja no es poden fer xistes de res,
1: No.
0: Sí, allò sí que estava... Allò sí que feia goig, tu.
1: Sí.
0: Bueno, també per recordar caràtules de discos, et dic que el Caribe Mix al meu cap sempre és aquell fons blau de piscina.
1: Sí.
0: Que no és ni de piscina, és com del mar del Carib. Però entén-me, per mi era una piscina, perquè jo el mar de casa meva no era tenir aquest color. També el 2001 va incloure's en aquest recopilatori Paulina Rubio.
3: Sí, de manera absolutament involuntària, que és gravíssima.
0: Molt bé, volem oients cantant al cotxe, que sabem que ho esteu...
1: Alguns
0: ho esteu gaudint i alguns ens esteu maleint els ossos, no passa res, endavant.
3: Fins i tot jo, que com que ho tens gravat a la retina, doncs cantes. Vull dir, no és del meu especial simpatia, però ho acabes cantant.
0: És com el del foc que deies abans, Laia, tu això ho relaciones amb un record.
3: Sí.
0: I encara que sigui una merda de música, tu recordes aquell moment. I l'últim hit del 2001, abans de la destrucció total del Caribe Mix l'any 2002, que ara us explicaré, va ser aquest.

0: recordo haver d'intervenir amb els meus 6 anys, intervenir el meu monitor del casal d'estiu per dir-li: si tornes a posar aquesta puta cançó, me'n vaig a casa meva. Estic de ballar la maionesa fins al cony.
1: No, en general, tota cançó que porti coreografia incorporada ja mal. O sigui, deixo que cadascú balli com vulgui.
2: A més, aquesta és que era aquella que començaves a remenar com si tinguessis un pot de cola gau gegant.
1: Sí, com si la maionesa es remenés com la marmita de l'Obèlix.
0: Soc jo que us haig d'explicar la metàfora de maionesa, no? Vull dir, teniu ja una mica una edat,
2: No, ja vale. No sé, però va.
0: Perfecte. Doncs què va passar el 2002? Que van sortir tots els triunfitos de l'Operació Triunfo del 2001, es van fer famosos mundialment, clar. Van arribar a l'altra banda de l'Atlàntic i, clar, van haver d'incloure's en el Caribe Mix.
1: Mi piel. Totes. Una repassada. Latino.
2: És a dir, va ser l'aparició d'OT el que va pertorbar la calma del Caribe Mix, eh?
0: Així és, nois. Jo tampoc ho recordava així, però vaig estar estudiant la bibliografia i efectivament és així. En aquest Caribe Mix encara es combinava això amb altres artistes que, de fet, David Civera d'on és? No és espanyol, també,
2: sí,
0: David Civera?
2: Sí.
0: Pues, bueno, què va passar? Que vam colonitzar el Caribe Mix. Això és el que va passar.
2: És de Terol, si vols, més dades.
1: Quins mals records, eh?
2: Sí, m'escrivia tota la coreo, eh, d'aquesta. Que la detenga.
0: Hauríeu de veure Sergi Vives recordant la perfecció de tots els passos. I a més, que el tio balla bé, ja ho sabeu, vestit, perquè balla amb un esbart i això ja fa vàlid per tots els balls.
2: Amb uns pantalonets beixos de campana, una camisa molt cenyida, massa cenyida potser, amb el coll ben obert, bueno, una cosa molt fantàstica.
1: Com de surfer-ho, no, en aquell moment?
2: Una cosa molt estranya, sí. Mira, l'Albert Marín diu...
1: No m'hauria fixat en tu, que m'ho dic.
2: Albert diu: em teniu on fire, estic ballant al mig del menjador de casa meva. Gràcies, me la sé totes, gràcies per fer feliç a un pobre i trist vell. Però bé, Albert, no prou vell, que et coneixem perquè has vingut a públic moltes vegades, no prou vell com per avui no anar a treballar, eh? Vull dir, tens edat laboral, per tant...
0: Perfecte.
1: Cul i ves ballant a treballar.
2: Dile al Manuel, semblen cançons de bingo musical. Sí. Home, i tant,
0: absolutament. Són totalment cançons de bingo musical.
2: Són.
0: Què va passar el 2002? Us ho explico. Més entre històries del Caribe Mix. Que va sortir un altre disc, que es deia Disco Estrella.
2: Home,
0: no sé si us en recordeu. Sí, i aquí se'ls va avançar per la dreta, perquè, clar, els hits dels triunfitos arribaven més tard al Carib, que no pas es popularitzaven aquí bueno, aquí a la península, entén-me. Jo no vull dir que aquí siguem a Espanya, però ja m'enteneu. I llavors, el Disco Estrella del 2002 ja va posar aquest tema. Más, te quiero, quiero más de lo que tú me
2: das. Quin horror. Aquest era el grup de l'Àlex Casademunt. Somos dos hombres, un y un mismo destino. I la Mireia.
0: Tots els triomfits, eren triomfitos tots.
3: Era la meva representant perquè era de Vilaseca i anava a la meva uni. Sí. Bueno, la meva uni.
2: No, la Geno i en Damián, crec que hi havia també.
3: Au,
2: mora.
0: Llavors,
2: per què sé això?
0: Els triomfitos comencen a colonitzar el Caribe Mix i el Disco Estrella comença a absorbir-los perquè tenen l'avantguarda d'això, sabem que triomfarà aquí, per tant anem a treure-ho abans que el Caribe Mix. Llavors, el 2003 va passar que, ja no us ho poso perquè va quedar tot així com tot totalment eclipsat per gent d'Operació Triunfo, la Beta amb el Dime, Santa Lucía, l'Helena Gadel... O sigui, Ote es va apoderar del Caribe Mix. Jo, si hagués sigut llatinoamericana, hagués fet la revolució i hagués dit: me la soplen aquests espanyols a mi, vull dir, torneu-me a portar King Africa, que potser va ser dels únics fixos que a cada Caribe Mix treia un tema nou. Tots els discos tenen una cançó de King Africa.
1: Jo li he canviat la lletra de l'anterior, eh?
2: Ens conquereixen, ens expolien i a sobre ens treuen el Caribe Mix.
1: Sí, no,
0: cas, sí, és que el mal que s'ha fet a aquests països no té nom.
2: Sí.
0: Sort que el 2004, i ja per anar acabant, perquè després ja va venir la cadència...
2: Ui, és tardíssim, l'última.
0: Els dos hits del 2004 que per mi van ser la revifalla.

0: Uf, aquella trucada. Que tòxica.
1: Era un politono, eh?
2: A més a més.
0: Bueno,
1: i al principi de tot tu dius la trucada que li diu...
0: Sí, sí.
1: No sé què li diu, però coses de violència de gènere, bàsicament.
0: Totalment. Deixa el teu nòvio i jo estaré aquí tota l'estona esperant.
1: No, boníssima worst song ever. Sí, sí. I ja està, ja per rematar. Los gusanitos. Vinga.

0: espero que hagueu fruit d'aquest recopilatori.
1: La deixarem sonar una miqueta, però no sé amb quina credibilitat. L'Anna podrà explicar les notícies després de sentir Gusanito i Vive la vida, però bueno.
0: La podríem deixar mentre explica les notícies, no?
1: A veure
0: el contrast, què passa.
1: Exacte.
0: Res, per tancar, el 2005 ja va entrar aquí Daddy Yankee Don Omar i es va ser la mort del Caribe Mix perquè realment això ja s'aguantava sol. No feia falta que ho posés del Caribe Mix.
1: No, aquí entrem en l'etapa del Dansa
0: la gasolina,
1: Coduro i aquestes històries.
0: Daddy Don Dale.
2: No, la cosa no va pas millorar, no.
1: 20 segons més i les notícies, va.

0: Així sona els experts.
1: Mira, avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, per tant, parlem d'escuts.
2: Surten escuts en aquesta cançó?
1: No.
3: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 8:32, diu la Miau, a mi també m'esteu donant la vida. Tremendíssim remember de hits. La Mireia assegura que ella també té els discos estrella. L'Albert Marín diu, fórmula abierta, grup fet amb els Descartes, l'Operación Triunfo. Si fos un joc de taula, sabeu allò, el cementiri,
4: sí,
2: estarà allà.
4: Sí, eren les sobres.
2: I la Geni, que casualment és la mare de la Laura, i no deus tenir massa amagats els discos estrella perquè ens ha enviat una foto i ens ho confirma, estan allà.
4: Saps? No, és que allà al menjador crec que tinc exactament el lloc ubicat on està el disc estrella.
2: Sí, no en una caixa, no, allà, que es vegi, eh?
4: Sí.
5: Per posar-los a mà.
2: Gràcies per convertir-nos aquesta foto del menjador. A les 8:33, ara sí, notícies una mica més serioses amb l'Anna Closa. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Què hem de saber per avui? Què és dir? Març, avui és dia 23 de juny.
6: Doncs Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, al Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Més coses, el Consell de Ministres es reuneix avui en la primera reunió del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos pel conegut com a cas Mascaretes. El Tribunal Suprem li ha imposat 24 anys de presó i 19 al seu assessor Koldo García. Segons la sentència, van muntar des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. Per cert, que la vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana IPRA lidera el consorci internacional que hi està treballant i, de fet, la multinacional ha batut el seu rècord de facturació a més de 500 milions d'euros. D'altra banda, avui és un matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes, perquè avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa dues setmanes. El resultat sumat a la nota batxillerat o cicle formatiu, doncs servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. I acabem parlant del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que es reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres.
2: Les 8:35, 4:45. Anna, què no t'esperava saber avui?
6: Doncs mireu, us porto una proposta per passar la ressaca de Sant Joan i, de fet, que vull que estigueu molt atents al partit d'Escòcia-Brasil, que s'ha de jugar la matinada de dimecres a dijous, perquè, segons una pitonissa brasilera, passarà una cosa que pot alterar el Mundial. Segons aquesta tarotista i vident brasilera, la Bo Baiana, assegura que hi haurà una invasió d'extraterrestres i una abducció. Aquesta dona diu que el 24 de juny uns extraterrestres apareixeran al mig del Hard Rock Stadium de Miami durant l'Escòcia-Brasil. Els extraterrestres apareixeran amb una nau rodona amb l'objectiu d'emportar-se a milers de persones. Ella també estaria dins la nau, però atenció, perquè entre aquestes persones també hi hauria Neymar i Vinícius.
7: Que és molt concreta, eh? Apareixerà allà, sí. S'endurà aquests...
2: És molt concret que no només sigui durant el partit, sinó que sigui al partit. Però igualment, jo entenc que aquesta gent no fan diferència entre si ets futbolista o no.
7: No, és el que sí.
2: Si fas abducció, no hauríem d'abduir tothom que estigués a l'estadi?
7: No ho sé, bueno, potser...
6: Igual a la nau no hi caben tots.
7: Això han de triar.
2: No és aquesta matinada, m'has dit que és la següent, eh?
6: De dimecres a dijous, exacte. I, de fet, aquesta dona ho ha somiat dues vegades, aquest mateix.
7: Vull dir que... A veure, que no s'endugui Rafinha, per favor. A veure, no sé, que s'endugui, qui et diríem? Vinícius.
6: Vinícius està molt bé, no?
2: Què va fer, Laia?
5: Jo afirmo. On està el pot per la pitanissa?
2: Què va fer Escòcia?
5: Escòcia va empatar.
7: Escòcia va guanyar, no? Sí. Un partit, diré que va guanyar Haití.
2: Igualment, pinta difícil, eh? Escòcia-Brasil.
5: Sí. No, però mira, Marroc va empatar amb Brasil, també.
2: Vale, guai. Estarem atents a aquest grup, que és dels nostres preferits. Anem als esports. Bé, ens quedem en els esports, sí.
6: Sí, al Barça de bàsquet se li complica la final de la Lliga ACB. El València va superar l'equip blaurana al Palau per 80-88 i se situa a només un triomf del títol. En canvi, el futbol sala passa al revés. Si el Barça guanya avui a 8:15 a la pista del Pozo Murcia, es proclamarà campió de la Lliga. Lliga. En hoquei patins, avui es decideix qui s'emporta el títol de l'hoquei Lliga, Igualada o Liceo. El partit arrencarà a 8:45 a Riazor, i pel que fa al Mundial, el doblet de Leo Messi en l'Argentina-Àustria d'ahir a la tarda el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials. França va superar per 3-0 Iraq, Noruega s'ha emportat la victòria contra Senegal 3-2, i pel que fa a la jornada d'avui, doncs a les 7 de la tarda hi ha un Portugal-Uzbekistan, a les 10 de la nit Anglaterra-Ghana, a la 1 de la matinada Panamà-Croàcia, i a les 4 Colòmbia-Congo.
2: Qui és el noruec que s'ha convertit en un meme, Sergi? Que segurament ja era famós d'abans, però ara l'he conegut jo.
7: Un Holland?
2: Sí, és un molt ample i molt alt.
7: Un Holland.
2: És l'artista, que estic dient. El futbolista meme d'aquest Mundial és ella. Ostres. Perquè amb la seva cara, la seva forma de moure's, de caminar, de córrer, i estan fent un munt de memeologia.
7: A veure, és que és molt gros, eh? Fa quasi 2 metres.
6: Home, es van portar un munt de salmó, us en recordeu com l'explicava? Van portar un munt de taronges, sí, salmó, sí, formatges...
2: Vull saber tot d'ell. Tot doncs,
7: el City del Guardiola.
2: El
7: que entrenava Guardiola.
2: Vale. Mola. Haaland, es diu?
7: Haaland.
2: El temps per avui.
6: Doncs avui la revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país. Es manté l'episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de la temperatura. L'onada de calor durà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre, i de fet el dia serà assolellat amb cel terrós, i a la tarda hi haurà doncs algun ruixat puntual al Pirineu.
2: De seguida llegirem més comentaris vostres i sentirem àudios, i els que sou team antipetard sí que ens dieu una cosa, que accepteu els focs artificials. Com els que retronen a la festa major particular de la Maria Jaume, mira aquí amb els òrgans de l'església de Sant Domingo.

0: Escoltes ICAT.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
3: Per dos.
2: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
4: Així sona Els Experts.
5: No passa sovint, això que un tema francès arribi al capdamunt de les llistes de gran part del planeta. Mira, mira, mira.
6: Mira, gira poc preta. Francesa.
5: Que ve la tornada, crec, ara. Ah, no, encara no ve.
6: Al capdamunt de les...
5: Un moment, que ara sí que ve.

0: Dos minutets perquè siguin 8:45. Estic fent un zoom extrem a la foto de WhatsApp que ens ha enviat a la mare de la Laura de la torre de discos del menjador, i veig que Laura, cap vergonya, cap venal, a banda del Caribe Mix, tenies l'Ibiza Mix, sí?
1: Clar, no, totes les merdes aquestes hi eren, per això me la sabia.
0: Un disc que es diu Operació Triunfo, dos punts, La fuerza de la vida.
1: Sí, crec que aquest és dels primers. Això ho va comprar ma mare, no jo, eh?
0: Ah, uau.
1: Clar, pensa que això és ella que era fan. Bueno, jo encara no tenia edat.
0: Igualment, ta mare veig que és molt fan de Bryan Adams, i ja ho sabíem perquè ens l'ha cantat més d'una vegada.
1: Sí.
0: També de Dire Straits, Eagles i Genesis. Per tant, bona tria, variada, diversa.
1: Música de pares.
0: M'agrada molt. Música de pares, música de mares. Si voleu compartir també els vostres bombazos mics, ja sabeu on fer-ho.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I ja sabeu que tothom que enviï un àudio cantant, aquí el punxem, aquí no fem filtre, tots sonen. Laia, ocupem-nos del que ara ens ocupa, mai millor dit, que és el miniquiz. Avui, sobre quin tema els oients han de demostrar saviesa?
1: Avui, la revetlla de Sant Joan!

0: Són els Terra Tombats?
1: Sí!
0: Amb en...
1: No, sols, em sembla, no?
0: Sí, no, hi ha el... Com es diu?
1: El Belda?
0: Sí, en Carles Belda.
1: Ah, no, potser també. Sí, no ho sé, sí. Són els Terra Tombats amb aquesta cançó Vetlla Revetlla, que m'agrada molt. Són d'Igualada, Laura. És
2: un... Sí, ja ho sé.
1: Ah, val, val. És la festa d'Igualada, visca, visca la collonada. Molt bé,
2: bueno, doncs
1: això.
2: Ens ho sabem.
1: Ah, doncs aquests són els Terra Tombats, que també tenen aquesta cançó. Tots els grups tenen una cançó de Sant Joan una mica, eh? Doncs mireu, la Diada Nacional dels Països Catalans ja és aquí. Ja sabeu que el foc, la flama que baixa del Canigó des de la Catalunya Nord, simbolitza justament això, la unió dels diferents territoris dels Països Catalans. I serà amb aquest foc, doncs, que haurà recorregut el país, que encendrem les fogueres a cada poble i a cada vila aquesta nit. Ai, quins nervis. De fet, el foc simbolitza l'afany de ser, de viure tots com a catalans, nord i sud, més enllà de les fronteres que ens transitòriament, diguéssim, ens separin.
3: Ara ve la xapa.
4: Momentàniament, no? Hem d'estar imposant, sí.
1: Exacte, ja un altre dia ho arreglarem, això. Ara,
3: ara de seguida
4: ve la xapa. No havia començat, ja.
1: Bueno. Calleu una mica. Una nit que és també la nit del solstici, carregada, doncs, de màgia i de càrrega simbòlica, també.
4: Ja va ser el solstici.
1: No, home, no. Bueno, sí, però és igual, deixa'm estar.
2: Va.
1: També és la nit en què sortim a recollir l'herba de Sant Joan, essencial per fer la ratafia, fem les fogueres, simbòlicament cremen tot allò del curs que s'acaba i ens donen l'oportunitat de començar de nou un nou cicle anual de collites i ple d'esperança. Però tornem al Canigó, la muntanya que míticament ens situa al cim dels Països Catalans i ens baixa aquest foc que s'escampa per tot el país. Sergi, no facis mala cara, que estic explicant una cosa molt bonica.
4: Si l'estic dient...
2: Cada any.
1: Bueno, però si hi ha
2: gent...
1: Que
2: s'ha de saber.
1: Gràcies. La pregunta d'avui, doncs, és molt clara i ens anem cap a aquesta muntanya mítica que és el Canigó. Quin conegut poeta català de la Renaixença va dedicar un dels seus poemes més importants al Canigó? Va ser opció A, Jacint Verdaguer? Va ser opció B, Pere IV? O potser va ser opció C, Joan Maragall? O ho va fer opció D, Maria Mercè Marçal?
5: 638-684565. 638-684565.
4: Qui va escriure el Canigó? Jo el vaig conèixer primer pel bar. A, Jacint Verdaguer. B, Pere IV. Pel carrer Pere IV entres a Ras Matàs, per cert. Opció C, Joan Maragall. O opció D, Maria Mercè Marçal. Avui, mira, qui s'equivoqui sincerament, jo trobo que li hauríem de donar un premi, però sincerament, eh?
1: En Regi, que és massa fàcil, escolta. No, no, avui així pot participar tothom.
4: Oients, avui podeu endur un lot cultural de productes experts. Participeu mentre entren aquí les guitarres del Sodi. Des de Tarragona ens canta Marieta. Ara de seguida diem la resposta correcta i la persona guanyadori.

0: Embelda, Laia.
1: Que no ho és Embelda, m'ho han confirmat. M'han confirmat que no és Embelda.
2: Acabes de parlar amb ells?
1: No, parlo de parlar amb una font que tinc a Igualada, que m'informa de tot. Mireu, avui celebrem el solstici, o el que és el mateix, la nit més curta i el dia més gran de Sant Joan, la Diada Nacional dels Països
3: Catalans. Està molt més esperada que jo, i ja és dia.
1: A veure, hem dit Diada Nacional dels Països Catalans, portem la flama del Canigó, obligatori, tothom avui anar a rebre la flama als seus municipis, pobre del que no ho faci, us posarem un falta a la llista.
0: A Barcelona passa?
1: Evidentment que passa, Roger.
0: Lloc.
1: A cada barri, busca el teu, on arriba la flama, vés a córrer,
2: mira,
1: o si
2: mira.
1: No podes aplaudir.
2: Acaba quan d'entrar la flama per la Diagonal.
1: Aquestes bromes, no, aquestes bromes no em fan gràcia.
2: És la calor, és la calor.
1: No em fan gràcia, ja ho
0: dic. Que està cremant Barcelona.
1: Total, us preguntava per quin és el poeta, el gran poeta català, que va fer el seu gran poema Canigó. Evidentment, podia ser Jacint Verdaguer, Pere Quart, Joan Maragall o Maria Mercè Marçal, i com molts heu encertat, la gran majoria era Jacint Verdaguer, que va fer Canigó. Sí, avui era una mica fàcil, però també està bé que fem preguntes fàcils de tant en tant. Que no hagueu de buscar Google, perquè si no ho busqueu igual i és igual de fàcil. Però mira...
0: Sí que tens raó, és que jo això no ho vaig aprendre fins que no et vaig conèixer tu, però la flama del Canigó sortirà a les 5 de la tarda des del Camp Nou i anirà fins al Gòtic.
1: Veus? Això en aquest barri, però hi ha molts barris...
0: Ah, també.
1: Clar, que pots buscar el teu barri per on arriba. Bé, com us deia, la resposta correcta era la A, Jacint Verdaguer, amb el poema èpic Canigó, va contribuir també a donar més càrrega simbòlica a aquesta muntanya que domina tot el Rosselló. Us recomanem que la neu a pujar, no cal que sigui aquesta època que fa tanta calor, podeu anar-hi qualsevol altre moment de l'any. I sigui com sigui, hem rebut 126 respostes, de les quals 119 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 119.
3: Va, doncs farem el 119 mateix.
2: Vinga,
3: l'últim.
1: Mira, doncs el 119 és l'Albert, que té un número acabat en 0.
0: Felicitats, Albert. Ara t'escrivim per informar-te com fer-te arribar a mans el lot cultural que avui has guanyat. I també la Tabita ens escriu al grup de WhatsApp i diu, just parlant d'aquest tema del miniquiz, ahir vaig acabar de llegir un còmic titulat Tota la terra que el meu cor estima, que parla precisament de com Jacint Verdaguer s'inspirà per escriure el seu llibre, El Canigó, i aquest còmic explica com Verdaguer era un boig de les muntanyes que anava totes, les visitava totes, una cosa que en aquella època ningú feia, no?
1: Sí, no sé.
0: D'acord, doncs anem als oients.
1: Aquesta pregunta és més difícil.
0: Si de cop no sap res de Verdaguer. De cop no sé.
1: No. Jo no sóc expert en Verdaguer, no?
0: I vosaltres també entreu en el debat d'avui i ens parleu de la vostra, els plans que teniu per avui, que és Sant Joan. Va.
4: Bon dia, experts. Crec que hem de recordar que vivim en una societat excessivament protectora que contínuament busca la prohibició com a manera de solucionar les coses i que el Sant Joan representa tot el contrari, que és una festa on juguem amb foc, on juguem amb petards que exploten, que fan soroll, poden destruir coses, i això doncs és una mica de sublimació, de manera de transformar la nostra agressivitat que existeix d'una manera catàrtica per la societat. Crec que és important donar-nos permís una nit a l'any per poder transgredir d'aquesta manera, per la resta de l'any poder sostenir aquesta norma i aquesta rigidesa d'una manera una mica més agradable.
2: És la purga.
3: Sí, d'aquí que després passin unes coses que ens poden
0: però
3: explicar.
0: Però ho veus com pots conceptualitzar el petardisme i llavors dur-lo a la pràctica?
3: Bueno, jo he estat sempre a favor dels petards dia de la Revetlla de Sant Joan. La resta de l'any, a veure si sostenim la puta norma aquesta.
0: Diu l'Emmanuel, m'encanten els petards perquè treuen el pitjor de mi. Em transformo en un monstre i vull fer-ho explotar tot. Vaig amb el meu nen petit fent soroll i explosions a la sorra de la platja.
1: Diu piromania, eh?
0: Sí. I a les 12 anem a la baixada de les bruixes que fan una foguera gegant i tornem corrent a casa cremant-nos. Fins l'any passat tenia una gossa i llavors la meva parella es quedava amb la gossa, que s'ho passava malament, i jo m'anava amb el fill a tirar petards.
2: M'he gastat una pasta en petards, sobretot en cebedes. He comprat per d'una de les meves possibilitats.
0: És el que diu la Mobo, que hi ha gent que té diners per cremar o que li fan cremar els diners.
2: És això.
5: Jo sóc de les que em queixo de la gent que tira petards perquè tinc mascotes i ho passen molt malament. I a part, jo no puc fer plans perquè elles no estiguin soles. El que passa que el meu home i el meu fill es passen el Sant Joan tirant petards, per tant... Tema coca, res, soc celíaca, per tant, fora. No us aconsello comprar res del que fan expressament sense gluten perquè és llençar els diners. Molt car i no val res. I la més important, jo per Sant Joan vaig conèixer el meu home i pare dels meus fills.
6: Sí, molt bé.
0: Doncs digueu-nos si sou team petards, team gossos, team celíac o team soc de Girona.
6: i els gossos pobres ho passen fatal. No m'agrada, no m'agraden gens els petards. I no, no he lligat mai per Sant Joan, que jo recordi.
7: I sí, nosaltres hem col·locat petards a les caques dels gossos i ara suposo que també, no? Ah, i per coca, jo soc de la coca de llardons. Apa!
8: Ja comença a fer-se clar.

0: diumenge sense drama aquí posicionant-se els Catarres com a artífex a la cançó de l'estiu 2026. Laia, quan fas el resultat de les votacions dels oients?
1: Podem veure dijous, si voleu.
0: Vinga, tampoc ho havíem pensat.
1: No.
0: Bé, anem.
2: La confessió.
0: Com sempre, abans d'arribar al punt de les 9, donem l'oportunitat a un dels personatges d'aquesta taula per obrir-se i una oportunitat a vosaltres doncs, per donar suport o criticar. Sergi, avui és el teu torn per fer la confessió.
3: Avui, confessió santjoanera. Quan era petit, jo recordo sempre tirar els petards al pati de casa dels meus pares. Era un pati que de seguida connectava amb el carrer. I nosaltres vivíem en el carrer que més transitaven els guiris.
1: Hosti, mare, quina putada.
3: De tot el poble, no?
0: No, que sempre. Es podia tirar petards.
3: Et dic qui està la cosa. És a dir, nosaltres teníem una porta... Hi havia un passeig molt llarg, o hi ha el passeig molt llarg, i després hi havia una porta que era com una reixa. D'aquesta manera tu estaves a l'altre costat de la reixa i anaves tirant els correcaminos allà a la que passava un guiri. Vinga! I jo, això ho fèiem, clar, els homes, perquè ahir ho vam comentar que els petards era una cosa molt masculina.
1: Sí.
3: Doncs sí, sí, era el meu pare i jo. I després era, corre, que vindrà el guiri, no? I també, fins i tot, des d'aquesta mateixa porta llançàvem coets.
1: Hòstia.
3: I aleshores jo me'n recordo que teníem una pizzeria davant, la pizzeria Nolo, de Malgrat de Mar, i havíem tirat més d'un coet que havia entrat per la finestra.
1: Què dius?
3: I després, sí, sí. No eren aquests coets que peten, eren els xiuladors, eh?
1: Bueno, ja, però un coet dins de casa, col·lega.
3: Sí, sí, a un home que portava bigoti, me'n recordo que, bueno, no sé si el vam arribar a afaitar, però li va passar... que me'n recordo el meu pare dient-me, en comptes d'anar a preguntar per si algú havia pres mal, no. Era una
1: amaga.
3: Gran ensenyança, eh? Nen, corre cap a dins! I no li diguis res a ta mare, eh, d'això. Sí, sí, sí. Són experiències d'aquestes de Sant Joan, però suposo que...
4: Mare de Déu. Sí, a veure, sí. Jo espantar el guiri, vale.
1: Afaitar el bigot ja no cal.
3: Home, guerres de coets a la platja jo n'he fet amb amics, eh?
1: Hòstia, això m'agrada, eh? Perquè pots anar amb algú.
3: Llançar-nos coets xiuladors, d'aquests petitets, eh? D'aquests d'un pam.
1: Sí, però si et va la panxa, això et fa mal.
0: De fet, mira, el Xarnego diu, de petits compràvem petards xinos, sí. Com que són tan petitons, així sí que podíem jugar a fer guerra de petards.
3: Ah, exacte.
0: Sí, sí, just. Gràcies, Xarnego.
5: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Taro amb els Oques Grasses, una cançó perfecta per punxar aquesta nit a la vostra Revetlla de Sant Joan. I recordeu que aquí a ICAT, aquesta nit, teniu un especial ICAT Party. De 10 a 2 de la matinada, és a dir, de 10 del vespre fins a les 2 de la matinada, us hem preparat una selecció de música especial per la Revetlla, així que ens podeu punxar de fons o en primer pla per la festa que tingueu pensada per aquesta nit. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Aquí els experts
1: ICAT. Bona Revetlla.
0: Bona Revetlla, també per la Laura Grau. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Sergi Vives, què tal?
3: Igualment.
0: I aquí també amb la companyia dels nostres oients, com ara la Paula, que no ens havia escrit mai. Bon dia, Paula.
4: Hola,
1: bon dia, Paula.
0: Ens escriu, diu que estic al cotxe aquí amb el Carlos, que està conduint, i us escoltem com cada matí, i ens estem dirigint a Valls per celebrar Sant Joan. Visca la festa major i els petards.
1: Visca!
0: I diu, nosaltres vivim la festa major des de dins, de veritat des de dins, perquè som geganters.
1: Així sí.
0: Anem a fer ballar gegants.
1: Quina
0: a
1: calor,
0: Valls.
1: Quina calor, pobres. Escalfa tots els geganters que aquests dies amb aquesta carícula han de portar gegants.
0: Li hem dit a quins gegants porteu, i diu, portem els gegants de la ciutat de Valls. I els hem preguntat, i com és que veniu de fora a portar els gegants de Valls? I la Paula que ens respon, perquè nosaltres som professionals, som restauradors de gegants.
3: Home, molt
0: I
3: bé.
0: I a més, nosaltres portem els de Valls. Jo i el Carlos, que venim del taller estatuari, especialistes en cultura tradicional, jo de Manlleu i en Carlos de Montornès del Vallès, i ens dirigim a Valls per fer ballar els gegants.
2: Òbviament, bona festa major, la gent de Valls.
0: Òbviament, li hem dit, li hem preguntat, esteu liats? Perquè, clar, amb un geganter hi ha molt de joc, no?
1: Clara.
0: I diu, sí, però és que... Però,
2: bingo!
0: Però no ens vam liar com a geganter, sinó que ens havíem conegut abans de la carrera, diguem-ne, si estudiàvem...
1: A la carrera de geganters?
0: Sí,
1: fer gegants.
0: Sí,
1: clar, de fer gegants, quina carrera més guai, no?
0: Digue'ns que vau estudiar, ja estan liats des de llavors, però igualment confirma. Sí, sí, en el món geganter hi ha molt de jogo. Vull dir,
3: estan
0: passant coses,
1: sí.
0: Doncs, Paula i Carlos, gràcies per ser-hi. Mira, diu, carrera de restauració i conservació.
3: Molt bé.
0: Jo trobo que és un grau on també hi ha molt de... molt de tema, molt de tema. Vale, i la Núria, que, mira, m'apel·la i tardarà Laia, perquè diu, a veure, Roger, no cal que vagis, has fet un Google ràpid buscant la Flama de Barcelona, no vagis al centre, no cal.
1: Clar.
0: Digues, a la Sagrera,
1: ara,
0: al barri de la Sagrera, els diables muntem la fuga.

0: Tot saltant, oi que sí?
1: Poli!
2: La veritat, eh?
1: En Sergi, com que anirà a dormir aviat, s'està fent la festa ara.
0: Exacte. La Marianne de Cal va néixer a Londres, tenia pares gallecs, però amb 16 anys es va establir a Barcelona, aquí va entrar al món de la música professional, ho va compaginar amb els estudis, però de les més de 100 cançons que va gravar, la més coneguda va ser el Flying Free, tema enregistrat l'any 99, produït per DJ Escudero, Xavi Metralla, que formava part del maxi-single Pont Aeri volum 4. Avui, per la tria de la cançó de les 10, us proposarem 4 cançons màquina dels Països Catalans, i és que aquest gènere noranter cal reivindicar-lo una mica com a nostre, com així ho feien el documental del Sense Ficció, Màquina, història d'una subcultura.
3: Aporta una originalitat, una petjada pròpia. I en efecte, jo considero, per què no, que la música màquina és tan catalana com la sardana, com la nova cançó, o com el rock laietà.
4: És un gènere tan català com la sardana i és una subcultura de proximitat. És una cosa autòctona, creada aquí, encara que s'assembli a subcultures de fora, és de Barla.
0: Tenim, doncs, 4 cançons de música màquina nostra de la votació. La primera és el Flying Free, de Pont Aeri, la segona és dels New Limits.

0: Tot això, tu no havies nascut...
1: No, però...
2: Per sort d'ella, per sort d'ella.
1: M'arriba per la línia puretida.
0: T'ha d'arribar. Els New Limit eren originaris de Silla, la comarca de l'Horta Sud, al País Valencià. Van saltar la fama internacional durant la dècada dels 90 amb un anglès bastant macarrònic i cançons com Scream in My Heart, sobretot aquesta que sentim Smile, que va marcar tota una època a les discoteques del país. I dels New Limit passem a sentir el Sensitive Wall.

País Valencià, aquests, es van fer coneguts sobretot arran del temacle que sentiu. Es diu Get It Up, fruit de la col·laboració entre el productor Víctor Gràfia i la cantant Aina Martínez. I acabarem novament a Catalunya amb un altre tema que ens parla de volar, com el Flying Free.

0: Sergi, canvia de música ja.
1: Calla, calla, calla, calla, calla. Cal dir que molta gent confon les dues cançons. Aquesta s'anomenava Fly on the Winds of Love, es va publicar 4 anys més tard que el tema de Pont Aeri, i aquesta era obra dels germans Chasky, Tony Ten, juntament amb la veu de l'Eva Martí. Teniu avui 4 cançons de música màquina feta als Països Catalans. Alguns ens demanaven que féssim una remescla de les 4. Tot s'estudiarà, ja veurem. Això que sentim, Fly on the Winds of Love, també podeu votar per Get It Up, de Sensitive Wall, podeu votar per Smile, de New Limit, o Flying Free, de Pont Aeri.
2: Mira, en Marc et pregunta, en Aixana, en Paco Pil i en Ximo Bayo serien d'aquest mateix perfil?
1: Serien una mica posteriors. La Aixana, jo crec que és més dens, és posterior, i el Ximo Bayo és que me feia molta manda posar-lo.
2: L'Albert diu, tot tamacles, i també diu, t'has deixat el per què. Per això no era una discoteca?
1: Era una discoteca que devia tenir segurament el seu himne, com el Pont Aeri.
2: I la Mireia diu, totes horribles. Hem de posar Icat i sentir aquestes cançons.
0: Gràcies! Avui esteu apanyats entre el Caribe Mix i això,
3: De veritat, Mireia... ja ha marxat tothom, no queda ningú.
2: Mireia, Laia i senyores de l'audiència. Avui és...
0: Senyores, podem ser joves i guapes i també estar en contra d'això.
1: Mireia, és un dia, home.
2: Dia rebetlla, sisplau. Bé, aneu votant, oients. No sé com va la classificació, oi? Mira, guanya Flying Free, però no amb tanta diferència com a Fly on the Winds of Love.
3: Clar, no hi ha diferència. Però,
2: Laia, d'acord. Va, vés a preparar la coca. El 50%.
0: Sí, clar, i te la faig a tu, i te la menges tu, no?
2: He dit el 50%. Sí. Per tant,
0: és, que la facis tu?
2: Acabo de repartir les tasques
0: reproductives. Mare meva, mare meva. Va, sortim d'aquest jardí, ràpidament.
2: Bé, ho farem amb els Figaflowers. A veure si queda
0: ara
2: si
0: sí que
2: us agrada.
0: Ara sí que podrem sentir una mica de música, una mica digna. Ara, gràcies.
2: Segur.

0: figa flower, tu cielo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitació per la calçuta. Figa flower.
1: Els Figaflaues mossegant ben fort la síndria que devoraran aquesta nit. Ara falten dos minutets perquè sigui un quart de deu i tenim un nou espai categòric de la Laura Grau. Així que us haureu d'identificar avui segons quin tipus de persona sou a la revetlla.
2: Va, intentaré representar-vos a tots que ja heu anat donant pistes de quin tipus de perfil sou, però crec que tenim de tot aquí els rients dels experts.
1: Qui creieu que organitza més coses, la Laia o el Roger? Digueu. A veure.
2: Comencem amb persones que viuen aquesta nit, sobretot com una nit de festa.

0: xampany.
1: Molt bé, doncs ens podem calmar una mica amb el xampany, perquè sí, és veritat que és un dia que s'ha de regular molt bé aquest tema, perquè la gent se li invada les mans. O sigui, clar, sí, pensa que tu portes des de les 3 de la tarda anant pensant en el sopar, anant muntant les taules, anant posant les garlandes, fent proves de sols que són músics...
2: I si aneu a córrer amb la flama, t'entretens aquesta estona i arribes més tard al sopar i no veus tant.
1: És que no és broma que s'han vist realment sopars amb certs fracassets, almenys al meu poble, perquè hi havia gent que, clar, a les 9 del vespre, a les 10, quan s'ha d'estar per servir el sopar, ja no estava en condicions de fer-ho.
2: Sí, sí.
1: Per tant, sisplau, controleu-vos, doneu-me xampany, no sé què, no sé quant, el xampany després de sopar, i a poc a poc és una cursa de fons, i és una cosa que ja m'he de recordar a mi mateixa, també, perquè penso, noia, no tens edat ja, cervesa o el que sigui que beveu, jo, en el meu cas, tinto de verano, torno feliç del tinto de verano.
2: Sí, tu o el teu.
1: L'altre dia vaig veure al Carrefour, això estaràs contenta, Laia, un cartell de descompte d'oferta que posava còctel negre d'estiu.
2: Veus?
1: Sort que posaven la foto que era tinto de verano, perquè si no, no saps què és. Però...
2: negre, fort, pensava que era com tipus vermell,
1: això. Còctel negre d'estiu.
3: M'encanta, bueno, molt bé. Molt
1: torno a fer l'estiu del còctel negre.
3: Molt bé.
1: En tot cas, aigua, còctel del que vulgueu, però penseu que, sí, és que aquella nit és molt, és curta però és molt llarga, entenc, tothom vol veure sortir el sol.
3: I tots fem, utilitzem pólvora i coses que
1: exacte, que
3: exploten.
1: Exacte, és superperillós.
3: Per tant, amb el consum de segons quines begudes, vigileu.
1: Això, sisplau, i ni parlar-ne de cotxe, no?
3: Exacte.
1: No ens n'oblidem.
3: El cotxe aparcat.
1: Següent.

0: És el dia preferit de l'any, efectivament, de la gent que li encanta el foc, que li encanta la pirotècnia, perquè és l'únic dia que els hi tolerem. Bueno, jo almenys els hi tolero, hi ha gent que ni això. Però llavors, clar, falta que, obris les portes del manicomi i treguis la fera fora i ja tens allà tots els mestres del foc alineats, barallant-se entre ells, això també s'ha presenciat, per veure com s'ha de fer la foguera, com s'ha d'encendre, com s'ha d'apagar, on s'ha de col·locar, si el vent bufa per aquí, si el vent bufa per allà, bueno, uns combats de tites, perquè normalment són de tites, insisteixo, que no t'ho pots ni arribar a imaginar. De cop i volta també, la típica persona que no t'esperes, i a vegades és una noia, especialista en pirotècnia. Aquests petards són més forts, aquests són més fluixos, aquests s'han de guardar pel final, aquesta metxa no sé què, aquesta marca no sé quan, i dius, però tu d'on has sortit? Tu ets una persona normal, i de cop i volta tens aquí un catàleg, nano, que jo no sé d'on l'has tret. Que aquest és l'altre tema, que tu penses que s'acabaran en algun moment de la nit els petards, dius, bueno, ja està, no?
1: No, segurament... No acaben.
0: Sempre en tenen més. Sempre en tenen més. Tenen una puta subscripció a la caseta dels petards,
2: és
0: tio.
2: És que no s'acaben mai. A mi m'agrada que no s'acabin mai, perquè si no estàs allà tenint una coitus interruptus, en canvi la gràcia
1: hora...
2: és que duri fins al final.
1: No, hi ha una hora
0: que s'ha de poder dormir, també,
1: prou.
0: No?
2: Okay. Sí. Ah, sí, però si tu vas a dormir tardíssim, Laura.
0: Ah, no, a mi m'assuda, però
1: a
0: també
1: quarts,
0: dic, quan m'ho vinguin a dormir...
1: A 12, que acabin els petards, ja.
0: Sí, home, perquè tu te'n vols anar a dormir d'hora.
2: Sí, home.
1: Bé, doncs a 3:15.
2: A veure, en taps, les farmàcies, vull dir...
0: Exacte. Seguim amb la gent que es posa més espiritual i mística. Sí.

0: aquest seria una mica el rotllo de la meva primera part de la nit. Gairebé sempre quan estic a Blanes, com és el cas d'avui, quan vaig al sopar del cau al passeig, les meves amigues del cau, com el propi nom del sintagma indica, són una mica així, elles, místiques, ritual de cremar tots els mals de la primera meitat de l'any per poder tenir una segona meitat molt més plàcida, desitjos,
1: Això inclou saltar la foguera o no?
0: Saltar la foguera, òbviament saltar la foguera. Volem.
2: Jo això ho he fet amb abarques, no ho feu.
0: No és recomanable. No, jo el de saltar, en realitat, és una mica relatiu, perquè jo passo pel costat corrent i ja està.
2: És que és molt d'home, això, també. És allò de, va, això ho fem.
0: Pel mig, pel mig.
2: Vinga, va.
0: Fer desitjos amb els fanalets aquells que volen, això, un cop ho he provat, o amb bossetes de te.
2: És xulo.
0: Les bossetes de te, i certes marques, no totes funcionen, però tu buides el te de dintre, la desplegues, escrius la paraula que sigui que vols escriure de la teva fumada mental, l'encens i es consumeix així com cap amunt.
2: Sí, això ho fem a la platja, sobretot, o a llocs on hi hagi un bosc al costat, perquè a veure si la bossa de
1: te
2: se'ns anirà, vés a saber on.
1: Pot apretar tot el que hagués foc.
2: Però no va malament recordar-te.
0: D'acord, està molt bé. Una mica de cartes del tarot, aquest tipus de coses, vale? Vull dir, jo cada cop estic una mica més lluny d'aquest ambient.
2: Cremar la foto de l'ex, aquesta.
0: I cremar els apunts de la selectivitat.
1: Així també seria molt,
0: aquestes coses. Jo cada cop estic menys aquí, però mira, una estoneta t'ho puc comprar. Jo després m'aniré a una festa a l'Empordà, ja t'ho dic ara. Però aquesta estona la puc comprar de ser una mica Sílvia Pérez Cruz, allà amb el rom cremat i tal. Després, una altra cosa que també passa molt a les rebelles de poble, que és la següent. No em vull saber res.
2: Intento no creuar-te la mirada. Sardaneta, de cop i volta.
0: També podria passar, però no anava per aquí. Anava per la part del primer retrobament de l'estiu amb la gent del teu poble que fa un puto any que no veus. Perquè, clar, això és així. La gent que només et trobes allà a aquelles dates, doncs, perquè viuen fora, com jo.
1: Però, en general, a vegades el Sant Joan és una cosa que, com que comences a celebrar de molt jove, el celebres encara potser amb gent que en realitat la teva vida no la fas amb aquesta gent. I, en canvi, s'ha mantingut el Sant Joan. I això també és bonic.
0: Sí, no, té la seva part de gràcia, però tu et retrobes amb les teves amigues que, més o menys, ja saben com t'ha anat la vida durant la resta de l'any, perquè us heu anat veient o heu anat xerrant, però hi ha com tot un grupuscle de gent com de segona línia.
1: Sí, és així.
0: Que hi reconnectes aquest dia i després un altre cop per la festa major. Vull dir, ens hauríem d'assegurar que el tret de sortida sigui positiu, perquè si no després et fa una bola.
1: Sí.
0: La resta de l'estiu torna a veure aquesta penya.
1: Sí.
0: Que avui és un dia de ser simpàtic, O sigui, ens sap molt greu per aquesta gent que no teniu gaires maneres, habilitats socials i energia i tal per fer aquestes coses, però avui és un dia important.
2: Sí.
0: Perquè és això, si no després, per la festa major també, tururut. Llavors, avui s'ha de cultivar una mica la bona reconnexió amb la gent del poble, posar-te el dia.
1: Allò que ens uneix, hem de buscar allò que ens uneix.
0: Exacte, ja heu sigut pares, hòstia, quina il·lusió, tal, i us caseu, molt bé, tal. Bueno, aquestes coses, has de fer veure que et fa molta il·lusió, ja està. I ja, per últim, doncs una mica com el conglomerat final.

0: una mica en aquesta posició ja des de fa molt de temps, que és que a mi m'agradaria que no em pugui imaginar ara mateix a les 10 del matí la manera com s'acabarà aquesta nit.
1: Clar, és millor, està clar.
0: És que no tinc cap expectativa, me'n vaig a un lloc on jo ja sàpiga que hi haurà 50 persones com a mínim que no conec de res, en un lloc que no conec de res i que la nit ens porti. Escolta, em fa calor, no hi ha cap perill a la vista, no sé què és un incendi, que esperem que no, no s'ha d'agafar el cotxe, per tant, zona de confort.
1: Totalment.
0: A partir d'aquí que passin les coses que hagin de passar.
1: A gaudir.
0: I les anècdotes que queden després.
2: Totalment, és
0: que,
2: zero expectativa avui, sí. Deixem-nos portar.
0: Exacte, llavors després estàs tot l'estiu dient, però la nit de Sant Joan, però com va passar això? Però com se'ns va poder anar tant de les mans? Però com vam poder acabar a les 11 del matí a no sé quin lloc, amb no sé quina gent? Espero arribar a dijous i explicar-vos alguna historieta divertida.
1: Ai, sí, sisplau.
3: Dijous, aprofitem per recordar que dijous es treballa.
2: Exacte.
3: Hi haurà programa, Laia.
1: Sí, esclar. Sí.
2: Aquesta nit s'acaba el món, però torna el món el dijous al matí.
0: La nova era. Com el dia 2.
3: En Jordi diu que vagi bé el pont, tothom que faci pont. A veure, no presumim ponts. Vull dir, hi ha dos dies feiners seguits.
1: No, enhorabona els que podeu fer.
0: Hi ha un festiu i punt.
1: Fantàstic. Ja. Tots els que poden, perfecte, que en facin.
3: En Ferran també ens escriu, Ferran Carbonell, i diu 6-7.
2: Molt bé.
3: Li he dit, ve a tomb d'alguna cosa, i em diu, perdoneu, és que sóc docent a la recta final d'un curs molt complicat.
0: Està trastocat.
3: Diu, tinc efectes secundaris.
1: Sí, sí,
2: sí. Pobre.
0: Mare de Déu, sisplau, avui també tots els mestres cremeu a la foguera
1: sí,
0: els
1: maldecaps
0: de l'any perquè ara us ho mereixeu, també.
3: Laura, bona revetlla.
2: Bona revetlla, Laura.
3: Dijous, ni que sigui un mini salseo, ens dirà.
1: Sí, que t'ho passi
0: a
1: super.
0: A veure, us diré aquí micro tancat, però que us penseu.
1: Adéu, Laura.
0: Adéu.
3: I seguim amb vosaltres amb la Maig, la cantant que té aquest disc de debut que us estem desgranant aquestes setmanes. Aquesta es titula Vull perquè no puc.

0: Així sona els experts.
1: Si dius 6-7, pots respondre 7-8, val?
2: Sí.
1: Vale, però això vol dir que ets beneit per dir aquestes tonteries. Ser beneit.
2: Ah.
3: ¿Qué es esta mierda?
2: Ser beneit. No, però no entendrà ningú, Roger.
1: Però estem replicant de forma catalana una...
2: Clar. No, no és de forma catalana.
1: Ser beneit.
4: Ser beneit.
2: Sí, però ningú entendrà.
4: Like, però ser justament per això, justament. Beneit.
2: No, si no ho entenen no funciona.
4: Ser beneit.
2: No, no ho compro.
1: Però no s'entén.
2: Sí, no s'entén. Si dius 7-8, no s'entén. I però, si dius 7-8, tampoc s'entén.
1: És un encavalcament, és un joc de paraules.
2: Mireia, opina, sisplau.
4: És 7-8.
5: Home, a mi m'està agradant.
4: Però entens que t'està dient 7-8?
2: Però llavors diries, ets beneit. Podem conjugar els
4: verbs. Home, però aleshores no ens pots jugar.
1: És una broma, és a dir, 7-8.
6: Va, escoltem-ho, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no ho fem per res.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Te tal fins a tant una cindri. Te tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins.
1: Ara hem jugat una mica a la pel·li El dia de la marmota, en què cada dia el senyor posava la ràdio a la mateixa hora i sonava el mateix. I mola, Laia, perquè ens has creat aquesta mena de sensació ambiental. Per què sentim el mateix que ahir a aquesta hora?
2: Perquè segueix la canícula, i com que segueix la canícula crec que és important parlar de manera crítica de com afrontem aquestes situacions d'altes temperatures fora de lo normal, però cada vegada l'hora més normal, per desgràcia, no? Efectivament, són els dies de l'any en què els aires condicionats més xusquen, perquè és una realitat. Hi ha habitatges que sense climatització doncs hi hauria un alt risc fins i tot per la vida humana. Però hem vingut a parlar avui que aquests aparells doncs també són una mica problemàtics i hem de veure a veure com els hem de gestionar. Perquè si aquests dispositius, els aparells d'aire condicionat, compleixen una funció clau per combatre les onades de calor, però el seu ús és contaminant, això és així, i fins i tot pot resultar contraproduent, i ara us explicaré per què. És que els aparells d'aire condicionat contribueixen a l'acumulació de la calor a l'atmosfera. És senzill d'imaginar, eh? Potser us hi trobeu. En un edifici de pisos, tothom posa el seu aparell d'aire condicionat, a més, ho han de fer a l'exterior, i si ho fan en un lloc on estan tots junts, doncs això encara és més extrem. Es reforça la idea d'illa de calor a l'edifici, perquè tots aquests aires acondicionats, aquests aparells, desprenen aquest aire humit i calent alhora, i per tant això escalfa aquell carrer, escalfa aquell nucli urbà en general, i per tant això fa que els aparells d'aire condicionat que requereixen els edificis encara requereixin més esforç per refredar l'ambient, que alhora és més caldejat, i per tant és un peix que es mossega la cua, per no parlar del soroll que generen i de tot aquest aire humit que si a vegades passeu per l'exterior d'una botiga o d'un lloc on tenen l'aparell d'aire condicionat a fora, és terrible, no? Aleshores, és interessant sospesar també quina és la font d'energia amb què abastim aquests aparells d'aire condicionat. Són plaques solars o és corrent de la xarxa? Perquè si és corrent de la xarxa, segurament, a part que estem afegint pressió al sistema, és bastant probable que aquella energia provingui d'una font no renovable i, per tant, més gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Davant d'això, una mica els experts, és un problema de mala solució, eh? Però sí que és veritat que els experts aconsellen doncs, pensar en la climatització d'una manera més genèrica a l'hora també de construir els habitatges i alhora també doncs, de muntar les ciutats. En un urbanisme que minimitzi aquestes illes de calor, el que dèiem una mica ahir també, eh? En pensar en les ombres a partir de vegetació, en refugis climàtics a l'abast de tothom, perquè mira, una dada, sabeu quin percentatge de piscines de l'estat espanyol són privades?
1: Espero que cap, però...
2: El 90% de piscines d'estat espanyol són privades.
1: Molta aigua.
2: És a dir, no estem parlant de llocs d'abastir la gent, que siguin públics per refrescar-se. Si ahir parlàvem de parcs infantils, ens podem fixar també en les places en general, cimentades, sense arbres, sense toldos. I què passa? Doncs que hi ha carrers plens de cotxes aparcats a banda i banda, que també amb el metall acumulen tota l'escalfor i després la van alliberant, i circulació intensa, cosa que doncs, no para també de fer augmentar la temperatura.
1: Hi ha gent que es queixa que has dit toldo, eh? O sigui...
2: Perdó, això m'es diu tan dalt. Sigui com sigui, podem aïllar molt bé els edificis i aconseguir que mantinguin la temperatura a les hores de més calor, però de poc serveix perquè haurem d'obrir finestres quan a la nit refresca, però què passa? En un nucli urbà que s'ha fet aquesta illa de calor tan forta, obrir a la nit no ens serveix de res, perquè obrim i no entra cap bri d'aire fresc, perquè tenim els aparells d'aire condicionat dels veïns, xuscant a tota velocitat, els cotxes aparcats a les voreres que estan alliberant tota la calor que han concentrat durant el dia, i aquest efecte illa de calor tan potent fa que no puguem ni obrir per ventilar els vespres. Per tant, tot el tema de la ventilació creuada i tot el tema de pensar els edificis de manera que no requerissin d'aquest aparell d'aire condicionat queda, doncs, fracassat. és una, s'ha de pensar en global, s'ha de pensar tant en l'urbanisme de les ciutats com en els edificis en ells mateixos, però sí que s'ha d'abordar d'alguna manera, perquè és evident que la solució d'aires i aires i aires i aires no ens està resolent el problema. És un peix que es mossega la cua i fa més gros el problema.
1: Gràcies, Laia, i mira, gràcies també al nostre oient Ferran, que just ara ens acaba de compartir un passatge del filòleg valencià Manuel Sanchís Guarné, et sona?
2: Sanchís Guarné, sí, sí.
1: Sí, doncs vols que glosi aquest fragment de Sanchís Guarné? Diu aquest passatge: una llengua no mor perquè no tinga nous parlants, mor si els que la parlen deixen de parlar-la. I li hem dit: ve a tomb d'alguna cosa això que ens has compartit? I diu no.
2: Ah, d'acord, es diu Tandal en tot cas.
0: Així sona Els Experts.
3: Que no t'enyoro, nena, no
8: t'enyoro,
3: nena.
8: Ah, mig primavera,
3: no floreix per tothom com s'espera.
9: Vale.

0: minutet que passa de 2:15. Per tant, anem per feina amb l'actualitat, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què cal saber per avui, que és dia 23 de juny, dimarts?
1: Doncs que Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i risc molt alt d'incendi. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activitat al nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, al Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Per cert, que el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars a l'any passat, malgrat l'augment del cost de les matèries primeres. Les coques més demanades continuen sent la de brioche amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons, però guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata. D'altra banda, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla de Sant Joan i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Canviant de qüestió, avui es durà a terme la primera reunió del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut cas com a Mascaretes. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Koldo García i Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. I tornant a casa nostra, ja s'han publicat les notes de la selectivitat i a aquesta hora els 45.000 estudiants que van fer les proves d'accés a la universitat ja poden consultar els resultats. Ara tenen fins divendres per fer la preinscripció a la universitat. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes sabran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2:00 PM.
0: 3 minuts passen de 2:15. Anna, què no t'esperaves saber avui?
1: Doncs mireu, avui que és operació sortida, us vull parlar de Rajasthan. Rajasthan és un estat del nord-oest de l'Índia, on han col·locat uns sensors a la carretera que quan passes a prop amb el teu cotxe detecten doncs, qui ets i els panells informatius de l'autopista informen a la resta de conductors si deus diners a l'estat. És una forma de pressionar els morosos a que paguin els seus deutes i de fet es veu que a Rajasthan doncs, es prenen molt en sèrio el sentit de l'honor. També avisen de si el teu cotxe doncs contamina, si ha passat la ITV... I vaja, un munt d'informació...
2: Que és un retratadet!
1: Exacte! Saben tot de tu, saben tot de tu.
2: Caram.
0: Ara anem als esports.
1: El Barça de Futbol Sala té avui el seu primer match ball per guanyar el títol de Lliga. El partit arrencarà a 8:15 del vespre a la pista del Pozo Murcia. En hoquei patins, avui es decideix qui s'emporta el títol de l'hoquei Lliga, Igualada o Liceo. El partit arrencarà a 9:15 del vespre a Riazor. I pel que fa al Mundial, doncs avui a les 7:00 PM, Portugal, Uzbekistan. A les 10:00 PM, Anglaterra, Ghana. I ja a la matinada, a la 1:00 PM, tindrem un Panamà-Croàcia i a les 4 Colòmbia-Congo.
0: Les 9:34, ho dèiem fa un moment, de fet han començat aquest bloc, Anna, perquè és notícia la calor que farà.
1: Sí, de fet serà un dia molt càlid a tot el país, es manté l'episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de la temperatura. L'onada de calor durà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre i el dia serà assolellat amb cel terrós i a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu.
0: Seguim amb l'Aina Pujol, seguim amb la música que us posem cada matí per despertar-vos aquí a ICAT. Ara entra l'Aina Pujol amb un tema més que sensible aquests 3 anys. I ara ve la Rita, encara més sensible, per parlar de teatre.

0: escoltes, ICAT.
1: Angie Ange.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tant nostre com dir...
4: Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir...
2: Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
9: 3CAT.
2: Molt nostre.
10: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
11: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
10: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
11: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
12: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
10: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
11: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
12: El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
13: Se prendió el derroche y suena.
14: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
12: Viu la Revetlla amb ICAT.
15: Així sona Els Experts.
16: 3:45 d'avui del matí. És l'hora del conte, amb la Laia.
17: Sí, però no són 3:45, tranquils, podeu dormir una mica més, són 2:45.
16: No, no, anava a dir que faltaven 2 minuts per 3:45.
17: Però no ho has dit.
18: Falten 3 minuts perquè em faltin 4. Clar. Per 3:45.
17: Per què no diu 2:45? Que tota
18: o passen 8 minuts de 2:45.
16: Això de 2:45 serà molt vaga.
17: No, només pot ser una hora, 2:45 i és ara.
18: Són les 7:38.
16: Bueno, s'està el temps, saps què li passa al temps?
17: Que s'exaureix.
15: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
16: Minutets perquè siguin les 10 del matí d'aquest dimarts, dia 23 de juny. Temps de sobres per anar voltant pel país. Enrita Oller, bon dia.
19: Bon dia.
16: Comencem a més amb música avui.
19: Així és.
16: Has fet una bona escoltadissa del nou disc de la Rigoberta Bandini, perquè hi ha qui diu que això també és una mica un mal del nostre temps, que la gent se'l va escoltar els primers dies i després ja estava escoltant la següent novetat que hagués de caure.
19: No, jo me l'he anat escoltant repetidament, perquè m'agrada bastant. I, de fet, també estic contenta perquè fa molt poc que ha entrat al Festival de Portaferrada, Cultura Jove, i, per tant, la Rigoberta hi anirà i jo intentaré també acostar-m'hi. Llavors, en un entorn preciós com és Sant Feliu de Guíxols, tenim aquest festival en el que venen artistes de tot tipus, com, per exemple, Mònica Naranjo, Solea Morente, Rigoberta Bandini, Maria Jaume, Tina Gorina, Orquestra Europa Galante, Tarta Relena i moltíssims més noms. Llavors, aquest festival es fa durant tot el juliol i l'agost, i teniu temps per decidir què voleu anar. És una fantasia, jo diria, perquè hi ha un lloc on es fan espectacles que està a primera línia de mar. Jo he pensat, per favor, què és això d'anar a un concert allà íntim, amb les llumetes. M'imagino segur aquella cosa bucòlica de l'estiu, de dir no porto gairebé roba i estic allà o dins del dia.
16: Bucòlic vol dir rural, però...
19: Ah, doncs mira, sí. també és rural.
16: Rural de costa, sí, sí.
19: Doncs mira, també, per exemple, hi ha un concert que a mi em crida molt l'atenció, que és el del David Bisbal, l'Ernest Prana i la Mariona Escoda, i... Per exemple, perquè veieu un exemple dels descomptes que fa Cultura Jove, passem de 66 a 20 euros.
17: Renoi!
19: Jo diria, aprofiteu l'oportunitat i feu un pla d'aquests de passar el dia i marxar fora. I a part, com que es fa durant molts dies, podeu triar. Que un dia treballeu, podreu anar-hi al següent, no patiu. N'hi ha gairebé cada dia.
17: Que xulo!
19: Hi ha escenaris de més petit format, gran, o sigui que també és per tot tipus de persones i tot tipus d'estil de música. Així que doneu un cop d'ull que a través de Cultura Jove hi ha entrades a la venda.
16: Ara un festi que sempre m'ha cridat l'atenció pel seu nom. La Schubertíada, deu el seu nom a Schubert?
19: Així és, en deu el nom al compositor Franz Schubert i també, però en aquest festival es permet descobrir d'altres autors afins per l'època i l'actitud artística.
16: Per cert, estan caient ja notes de fills als oients, Laia, d'aquí un moment hi entrarem, vale? Sí. És que estan sortint les notes de la CLE ara.
19: Sí, ah, sí, sí, clar, sí, sí, sí. És veritat. Ostres, això, quins nervis.
16: Marc, jo m'agradaria estar buscant pis per... Bueno, no m'agradaria estar buscant pis per compartir perquè és diferent que la meva època i potser et quedes vivint entre dos contenidors. Però bé, ara entrem en el tema, Rita, sí.
19: Totalment. Doncs en aquest festival que es diu Schubertíada s'aposta per la cançó poètica i la música de cambra i també hi ha una aposta molt ferma pel talent jove. Llavors, hi ha noms internacionals com per exemple Matilda Sterby i Mati Hirvonen, Erika Baikov i Roman Borisov, però també tenim noms d'aquí que fan propostes que a mi em semblen molt interessants, com per exemple la Mireia Tarragó i en Wolfram Rieger, que fan música de Monpou, Debussy, Toldrà, Poulenc i Schoenberg. Llavors, per exemple, fan una cosa que és La Rosa als Llavis, que es va composar per Toldrà el 1936 a partir del llibre de poemes Exactament. I llavors també fan El combat del somni, que va ser compost entre el 1942 i el 1951 per Monpou a partir de poemes del seu amic Josep Genés. Llavors, són dues maneres d'apropar-nos a la música des d'un altre prisma que jo crec que pot ser molt interessant. I, molt per exemple, també com a propostes locals tenim en Bernat Prat i la Maria Florera, la Noemi Funes, la Maria Ratll, en Blai Bosser i l'Oriol Prat, que fan un sextet per dos violins, dues violes i dos violoncels, i era una composició que va ser prohibida durant el nazisme, i llavors també crec que hi ha propostes molt diferents entre elles al voltant d'una època molt concreta. I on es fa això? Doncs es fa la canònica de Santa Maria de Vilabertran, i també hi ha moltíssimes dates, o sigui que el mateix que amb el Festival de Portaferrada, doneu un cop d'ull perquè si no hi podeu anar un dia, hi podreu anar un altre, i com sempre també entrades per Cultura Jove.
16: I ara sí que entrem de pet al teatre perquè ha sortit la programació del Teatre Lliure de la nova temporada i vaig fer una bona repassada. Ostres, que m'has quedat amb una per dir-te quan et veiés.
17: Bueno, ja no te'n recordes.
16: Sí, clar, per jo això m'he quedat a mitja frase. Sí, què destacaries tu?
19: A mi, per exemple, tinc moltes ganes de la senyoreta Júlia.
16: El nou espectacle de la Ludwig Van en format companyia teatre, que tenen la companyia del seu col·lectiu Pedant, crec que està al Teatre Lliure.
19: No, sí. Fan, al Lliure fan una gira, la Ludwig Van, però a la Beckett fan el...
16: Residència.
19: Sí, fan l'obra de teatre, però els podrem veure també al Lliure. Cap allà anem. Hi ha moltíssimes propostes, perquè aquest any fa 50 anys de Lliure. Llavors han preparat tot d'activitats especials al voltant d'això. També hi ha gent que van ser, per exemple, els impulsors de Lliure, com per exemple la Montse el Canyís, que en aquest cas protagonitza un espectacle i s'ha intentat fer com una mena de recull d'aquelles persones que han passat per Lliure per retre homenatge a aquest gran teatre que ha portat tantes coses bones a la ciutat i que a mi m'encanta. Llavors jo us recomano que hi feu un cop d'ull i que comenceu a agafar les vostres entrades, perquè volen i hi ha propostes realment molt interessants. També hi ha propostes locals, internacionals, bé, Rimini Protocol, per si algú els coneix. Vull dir que és una oferta molt diversa que recomano que feu un cop d'ull.
17: Que guai.
19: I també recordeu que avui també es fa teatre, que això és una cosa que molta gent no sap. Encara no teniu un pla a fer aquesta nit, doncs podeu anar al teatre i després sortir a prendre un tros de coca. Així que aprofiteu que hi ha entrades per Cultura Jove.
16: A tot arreu, No és que sigui un pla especial de Sant Joan, és que les
19: dies... Cada dia el podries
16: avui
19: fer.
16: Avui és vigília, oi, Laia?
17: Avui és revetlla.
19: Doncs revetlla, la revetlla.
16: Els dies de revetlla n'hi ha igualment. Mola, exacte. No marxis massa lluny. No només perquè podràs gaudir de la música que us traiem cada dia, com ara aquest tema del Nil Moliner amb en Lluís Gavaldà, quan no siguis a prop, sinó que t'hem d'explicar més coses i et farem, atenció a la pregunta, el dia d'avui, a veure si endevines quina era. És a dir, metapregunta.
19: Què faràs a la revetlla?
16: Oh, com ho sabia!
19: Intuïció.

0: Així sona Els Experts.
1: Aquesta any s'havia d'estudiar el meu fill les províncies de l'espanyol i, clar, ell navegava fort en això, no ens enganyarem. Vull dir que a casa no es parla de Jaén habitualment.
2: Soy española.
1: Jo vaig pensar, com el pots ajudar, no? Aleshores, per Jaén, per exemple, doncs vam posar la cançó d'Andaluces de Jaén, del Paco Ibáñez, sabeu. Andaluces de Jaén. Un altre, per exemple, Astúries, vam posar la cançó de la de Melendi. La de Astúries és mi pàtria.
3: Bueno, però és un estàndard.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Covadonga és la Santina.
3: La Santina.
2: Que finita.
3: Minuts perquè siguin les 10 del matí. Reaccions a les notes que estan sortint de la cele. En Xarnego diu, el meu nebot ha tret un 10,668. Això sobre 14,
1: hòstia,
3: ho dic bé.
1: Suposo que sí, però està molt bé, no?
3: Diu, crec que li dona per entrar allà a dibuixar casetes. Em refereix a...
1: arquitectura, que es veu que aquest any era molt alta.
3: I en Carles Bové, que diu, el web està col·lapsat, no hi puc entrar. Deu haver molta gent ara mateix intentant mirar les notes. Rita, la pregunta del dia d'avui. Ets team petards, team gossos, team canigó, team gluten o team fruita confitada?
4: He de dir que no entès la meitat dels equips.
1: Sí, canigó.
3: Petards, gossos.
1: Canigó, flama del canigó.
4: Ah,
1: sí.
4: Què ets? Tim, fer el que es pugui, una miqueta. M'agraden els petards bastant.
3: Sí, eh?
4: Petards, guai. Tranquil·litat.
5: I els gossos, què?
3: Petards,
5: els
3: gossos, tranquil·litat.
1: Els gossos aquest dia que vagin a un altre lloc a descansar.
4: Sí, no, bueno, no, és, sí, és que jo tinc gats, llavors em fan patir una mica, perquè ara sí, s'estan espantant últimament. Sí.
3: Mira, Laia,
4: llavors,
3: Feliway?
4: Pateixo una mica.
1: Feliway?
4: Esteu dient coses, és que em semblen...
1: Una setmana que en Sergi només diu Feliway.
5: És la meva paraula.
4: És un tranquil·litzant de gatú.
5: Sí. S'endolla i aleshores d'aquesta manera hi ha feromones que tranquil·litzen una mica les bèsties.
1: Sembla que tingui accions amb el Feliway dels nassos. Una setmana que no diu una altra cosa.
3: Mira, Laia, per seguir el que diuen des de Protecció Civil, si bé les fogueres i tot això s'han de fer més enllà de 400 metres dels boscos, doncs els gossos que vagin al seu hàbitat, que seria...
1: Els boscos? Ja és que és on han d'anar. O sigui, cap lloc de petar-se, lloc de no petar-se.
4: El tema de la Laia amb els animals de companyia.
3: Bé, us sembla que fem el que fem sempre a aquesta hora, el nostre recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg d'aquest matí. Avui parlant de la revetlla.
6: Sí, sí, jo sóc team revetlla a tope. Però els petardos se'ls fiquin pel cul. Em surt la mala bèstia que porto dins a tota la gent que tiren petardos abans o després de la revetlla. O sigui, en sèrio?
7: Perdoneu que sembli una mica subnormal parlar, però és que avui m'ha vingut la regla molt forta i estic... Que no siguin les paraules, dic. Ho sento molt. Jo crec que tothom té dret a tenir festa. Però... per mi també descans. A mi me fascina que la gent cremi diners. Estiguin tirant petards durant un mes, és que em fascina. Com tens tant diners per cremar? Però en fi, que tingueu bon dia.
8: Soc de les que es menja les fruites confitades, sí. No entenc per què la gent se les deixa.
9: Vivim en una societat excessivament protectora que contínuament busca la prohibició com a manera de solucionar les coses. Sant Joan representa tot el contrari. Juguem amb foc, juguem amb petards que exploten, que fan soroll, que poden destruir coses, i això doncs és una mica de sublimació, de manera de transformar la nostra agressivitat que existeix d'una manera catàrtica per la societat.
10: Bon dia, experts. Bueno, segon partit i dos gols de Messi. Una altra vegada, el monòlogo de cada dia. Vinga, experts, bona jornada i visca Argentina.
3: Per cert, en Carles ja ha pogut entrar a la nota de la seva filla,
5: sí,
3: en captura de pantalla,
5: què?
3: I encara és millor que l'anterior oient. La seva filla ha tret un 10,910.
5: Molt bé! Sí, senyor, Carles, felicita-la.
3: Digue'ns, Carles, felicitats a part nostra i també què vol estudiar i si li arriba per aquesta nota.
5: Vinga, avui Sant Joan ha impregnat el programa d'una eufòria desbordant, eminentment de la Laia, que ja a les 7
1: i
5: estava...
1: I la Laura també
5: no,
1: estava molt
5: però
1: contenta.
5: Però sobretot tu, Laia, que a les 7 ja no podies mi.
2: Volem, països catalans.
5: Volem,
2: països catalans. Bon dia, Roger Saró, bona revetlla de Sant Joan!
5: Això era a les 7 del matí.
1: Treballíem d'una cançó que deia això, justament, una que hora, no m'estava inventant.
5: Sí. Una hora més tard, quan arriba la Laura Grau, la Laia estava igual o pitjor.
3: Bon dia, benvinguda, Laura Grau.
1: Bon dia,
2: mola.
5: Entretant, hem fet combat de cançons que hem procedit a cantar.
1: Sí, amb això ballaràs molt,
5: calla,
1: molt.
5: Calla. Vinga, audiència, tots junts! Sweet!
3: dit
1: que... Sí, aquesta ja és... Quan s'està acabant la festa, això ja, eh?
11: Mort de Déu,
5: tu. I la Laura Grau ens ha portat cançons del Caribe Mix que també hem cantat.
12: No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión.
5: Vale. Entretant, la Laia seguia cridant.
1: Mireu, avui celebrem el solstici, o el que és el mateix, la nit més curta i el dia més gran.
13: ¿Te quieres callar?
5: Roger ha intentat imitar tot d'una una foguera.
1: El foc, les flames, no? Bueno, és el dia...
3: Cataclin, cataclin, fuix, fuix, frac, yeah. Cataclin, cataclin, fuix, fuix, frac. Yeah.
5: I al final, a la Laia li ha vingut la bajona i s'ha posat a plorar mentre en Roger descobria la flama del Canigó.
3: I allí esperem que arribin els nens i les nenes del cau, que arriben amb la flama i l'encenen. Crec que...
1: Emocionada.
3: Sí. Ah, ho he explicat bé?
1: Ho he explicat superbé, Roger.
5: I anem marxant avui. Teníem diverses cançons, ha guanyat Flying Free de Pont Aeri.
1: No podia saber.
5: Però hi ha hagut algun oient que ens ha demanat que féssim un mashup de les quatre.
3: Les quatre que avui triaves.
5: Per tant, avui sonaran
1: no,
5: les quatre.
1: No, sisplau, no.
5: Flying Free, Get It Up, sonarà també això. Smile i Fly on the Wings of Love.
3: Guais, ties, Laia, són per fer festa. No. Bé, Laia, doncs ja pots marxar fins demà.
1: Fins demà.
5: Adéu.
1: Rita, no, demà no, demà passat. Demà
3: altra. Sergi, fins demà passat.
5: Bona rebella, Roger, bona rebella, Anna, bona rebella, Marví.
1: Bona rebella.
3: Acabo amb en Carles, que diu, sí, la meva filla vol fer química i amb aquesta nota entra segur, eh? La,
1: veus,
3: la resta,
1: doncs.
3: Aneu-nos dient les notes, demà ho comentem. Adéu, una abraçada.
1: Adéu.
3: Demà no, dijous.

0: Drop Dead.
1: Es veia venir, que seria una de les importants de la temporada. Drop Dead, una de les moltíssimes cançons amb la que ha despentat Olivia Rodrigo. Bon dia, com esteu? Anem a passar plegats el matí d'aquest dimarts, 23 de juny. Què? Ganes de revetlla? De festa? Doncs vinga, escolta motors per la nit de Sant Joan, sentint la nova cançó de l'Alfred García. Vine'm a buscar.

cop d'aquest reggaeton suau, així és com continuen ampliant el seu univers creatiu. Uri Santa Fe i l'Ambliqui, i amb l'imaginari, de la Costa Daurada, com a escenari d'aquesta cançó. Més apostes d'aquí, en mans ara de Crepapels.

0: El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena.
0: Viu la Revetlla amb ICAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
3: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat.
4: AICAT. Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: El Grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El Grec no s'explica. El Grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Divertits i roquers, i sobretot molt benvinguts. Aquí teníem Dumpel avui al comboi, amb el Goig, que fan les seves noves cançons, les que la banda descarregarà en viu, entre d'altres escenaris del país, aquest divendres, al festival Cel Obert, a les Masies de Voltregà.
1: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please? Yeah!
2: Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to dip.

0: cançons que formen part, sens dubte, del club de les millors cançons de tots els temps. Aquí estàvem, embogint, desdicat amb el Crazy de Niles Barclay. Hi ha una producció compartida amb Chico, així sona el debut d'Arnau Bellbé.
1: Una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

Nova senyal, us arriben de Manel, ara a través del seu bateria, el nou Alloé, oferint les primeres pistes del que està per venir a Mentre el Monstre. Talent a l'eufòric inquiet, amb la llum, revivint un record que continua brillant com una flama. 92.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
5: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
4: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
6: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

La Ludwig van disposats a expressar els seus sentiments amb ganes de compartir i celebrar l'amor i més cançons aquí a ICAT amb el ritme de festiu de Saxeni i Sidoní.

Tropical Caribeny amb el Don Goviet de la senyorita Camila Cabello, orgullosa de les seves arrels cubanes. I no m'hagis encara dedicat de seguida el so fruit de Kelly Saya, abans les emocions funky de Stormzy Odile, 24 Hours.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

doncs la veritat que no ens podem queixar, eh? Tot va prou bé, tot va tirant aquest dimarts de Revetlla de Sant Joan, començant l'Aicat, el camí musical d'aquesta, la Malou So. Anima't i renova-te junts. Seguim fent via amb Aluki Khalid. Això es diu Dive Into Me. Benvinguts.

Allà on vulguis i com tu vulguis. Dave Cameron amb el Wherever You Like. I ara si et dic somebody to everybody, potser et quedes igual. Però si et dic Paula, Paula Jornet, què? Segur que canvia la cosa, oi?

Doncs un dia normal, que podria venir perfectament acompanyat amb aquest so, els nou roquers, quilòmetre zero, Exili Elba, i el dimarts que pugen les temperatures, i el Reino de Meicat amb Almost Monday.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
2: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
1: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
3: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
4: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
3: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
4: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
3: Calla, que ens fotran fora.
4: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
3: I realment ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

Girls Know. Aquí teníem l'altre artefacte pop ple d'encant, amb el que ens continua conquerint Mimi Web. Més cançons iCat vitaminades per carregar-te d'energia. Aquesta pista és absolutament explosiva. Jesus, Car Crash. Car Crash.

El so optimista i positiu de Lluna Plena, els igualadins que han aconseguit posicionar-se en el radar de la música emergent de casa nostra. Va, moment ara, Icat, de recuperar un dels himnes més celebrats i aplaudits de la colombiana més universal. Shakira amb el Hips Don't Lie. We got the refugees. No fighting.

0: El dimarts 23 viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena.
2: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la Revetlla amb ICAT. Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT. Som

0: senyal.
1: Nou senyal dels Amics de les Arts, amb el que la banda continua celebrant el 20è aniversari. El nou disc sortirà l'any que ve, el 2027, però abans, aquest estiu, els tindrem tocant per un munt d'escenaris del país. Aquest dissabte, per exemple, seran a la Festa Major de Reus. Vinga, que això no s'atura, aquí tens ara Palma.

moriré. De la felicitat que transmeten amb la seva nova música, Els Quilòmetre Zero, a la tendresa de d'Ariana Grande, disposada altre cop a seguir fent història amb I Made You Love Me.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT el dia d'avui, òbviament, parlant de la revetlla de Sant Joan. Com sempre, hi haurà fogueres, la flama del Canigó i petards per tot Catalunya i també molta música.
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú.
3: A Valls hi tindreu aquesta mitjanit Miqui Núñez, serà a l'Hort del Carme, escenari principal de la Festa Major de Sant Joan i dels concerts del Solsticidi. El cantant terrassenc no estarà sol a Valls.
4: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar. No...
0: Abans de Miqui Núñez hi podreu sentir la valenciana Naina i qui tancarà la nit serà el DJ de Taradell, Casu.
3: Això és a Valls, però si avui passeu la revetlla a l'Empordà, sapigueu que la podreu celebrar amb una de les cites ja clàssiques, l'Ítaca a Sant Joan.
5: No sé per què, però estic contento. Amor eficaç el que sento.
0: A partir de les 7 del vespre hi trobareu artistes com Venus i Cupido a l'escenari principal i podreu començar la Diada de Sant Joan al ritme de la 31 FAM.
6: Aquesta vida de problemes, llums i gas.
3: La nit continuarà amb Arribí, la tancarà la DJ Trapella i encara podeu trobar entrades.
0: A Can de Bànol, tercera edició del festival La Flama, a 8:45 encesa de la foguera, després sopar popular i quinto musical i a partir de mitjanit a l'antiga escola Pirineu, música.
7: Com fer-ho per no perdre el cap? Ostres, d'una trampa auda.
3: Sí, els catarres donaran la benvinguda a la Diada de Sant Joan a les 12 de la nit, just després d'ells, a les 2 de la matinada.
8: Porto el foc de la foguera de Sant Joan.
3: No hi trobareu l'Alguer Miquel, però sí que podreu reviure la música de Charango amb un grup tribut.
0: I anem fins a casa teva, Anna, fins a Reus. Ja vam explicar que esteu de festa major i avui hi tindreu Doctor Prats.
9: Amb una sessió d'aeròbic vull donar-ho tot amb el meu body. Vull...
3: Sí, els podrem veure i sentir al Parc de la Festa, on es fan les barraques de festa major a partir de 2:45 de la nit i tot seguit a 2:45 de la matinada Juancho Scalari i la Rue de Van.
0: De Reus anem cap a Olesa de Montserrat, que déu-n'hi-do el menú musical d'aquesta revetlla.
3: També estan de festa major i per celebrar les dues festivitats podreu sentir a la plaça Catalunya primer Ginestar, passada la mitjanit i després... Mamaduixa, a partir de les 2 de la matinada.
0: I a Molins de Rei, a mitjanit, hi haurà música amb el grup de folk Trèvol.
3: Però si sou més de quedar-vos a casa o sou al carrer i teniu una ràdio a prop, podeu passar la revetlla a Micat.
10: En la meua boca un cor és foc, en la teua orella una verbena. Si la cançó mata la pena.
0: A partir de les 10 del vespre, especial revetlla de Sant Joan amb 4 hores de música festiva per ballar i per celebrar la nit més curta de l'any.
3: I si demà sou per Barcelona ciutat i ara mateix no teniu plans, agafeu l'agenda perquè tenim un parell de propostes.
0: Comencem per teatre, a la sala Heartbreak Hotel, i podreu veure la comèdia Factory d'Àlex Rigola abans que aterri al Festival Grec la setmana que ve.
3: L'obra recrea Somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare amb la particularitat que situa la història a The Factory, l'excèntric i bohemi taller del pintor Andy Warhol. Sobre l'escenari, 12 actors, entre ells Elisabet Casanovas, Nil Cardoner i Biel Duran.
0: I si sou més de cinema, i sobretot si us agrada el James Bond de Daniel Craig, teniu una cita a partir de demà als Cinemes Fenomena.
3: Sí, perquè tot just demà comença el cicle 20 anys de Craig, Daniel Craig, per celebrar que fa 2 dècades que l'actor britànic es va enfondar en la pell de la gent 007. Demà, a 6:45 del vespre, es projectarà Casino Royale.
0: Divendres hi podreu veure la resta de la saga, divendres amb Quantum of Solace, dissabte Skyfall i a principis de juliol Spectre i No Time to Die.
3: Acabem amb una recomanació literària com a mínim curiosa i entretinguda. S'acaba de publicar en català Proves sense corregir, el thriller de moda a Itàlia, perquè està ple d'errors que els lectors han de descobrir per poder saber qui és l'assassí.
0: La història comença amb la mort en estranyes circumstàncies d'un escriptor misteriós. L'únic que sap la veritat és un corrector de proves que a cada capítol ha amagat 10 errades lingüístiques, tant ortogràfiques com gramaticals. Cada una d'elles serà essencial per resoldre l'enigma, l'escrit l'italià Stefano Bartesaghi.
3: La traducció al català és de Pau Vidal, que a més d'adaptar les errades, també ha canviat noms de clàssics italians poc coneguts i apareixen clàssics catalans com Víctor Català i Joanot Martorell.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dijous a la mateixa hora.
3: Que passeu una molt bona revetlla de Sant Joan.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Una de les propostes que avui segur sonaran i posaran ritme i color a la Revetlla de Sant Joan, el Nananà de Mamaduixa, que avui, per cert, el tindrem, caldejant la nit més curta de l'any a Oles a la Montserrat. Va, que anem aquest posant ordre a aquesta hora, amb els canvis sempre positius que fa per seguir atrapant-nos. Tommy Richman.

Aquí tenies una de les noves promeses de casa i amb molt de futur, la veu de Ponent de la Bru encisant-nos entre dubtes i incerteses. Vinga, seguim amb Fusta Mallorquina. Maria Jaume, sonen ses campanes.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
7: I ara què?
4: L'Àlex.
8: Voleu jugar a billes?
4: I la Clover.
9: Ho retiro tot.
4: Són espies de veritat.
10: 1, 2, 3, noies, fa un dia que guanyareu.
4: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
0: Escoltes i cats.

Una altra cançó amb gust estiu, que són llunades amb la barqueta de Minus Intergalàctic. 3 minuts i arribem a 2:15, la calor que apreta més i més, com el ritme ara del hat-trick, Lisa, Anita i Rema, marcant-se gols per tota l'esquadra. Yes, I'm gone.

cremant-nos aquest cop amb la metxa curta però intensa dels clima i un fire que s'ha imaicat, escoltant i recordant l'autoproclamat Quincy Jones del hip-hop, DJ Khaled i Travis Scott amb el Don't Quit. Yeah.

Doncs avui més que mai, toca gaudir, toca cantar i ballar aquesta cançó, toques grasses i figaflaues, una d'aquelles de confeti rebella. I la Miller toca ara i cat el seu Stars, Lullaby.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
2: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT. I just love to say it.

0: Pozzoli, sumant esforços amb Lluc, aportant amb aquesta finíssima elegància el ritme boom-bap amb els batecs d'aquests xecs.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: 10 minuts i la una del migdia. No deixem encara la nostra escena. Aquí que et porto ara el so més blacky-funky que maquina Petit Ibèric.

0: Clau Gibert,
1: la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, portant-nos bona sort, tocant el seu amulet. Va per un Sant Joan ple de llum i color, festival ara de cançó, la que et porto en mans del Terminator, de la música dance, Calvin Harris.

0: Escoltes ICAT.
1: El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
2: Se prendió el derroche y suena.
3: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
1: Viu la Revetlla amb ICAT.

0: Caràcter.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: ICAT.
4: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Escoltes, ICAT.
5: Haven't you heard I'm the internet girl?
6: I'm getting out of here.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
0: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny. És estiu. Escolta i ca.

0: Hola, hola, com esteu, oients? És dimarts, dimarts de Revetlla a Sant Joan, i com que es tracta de fer que Catalunya troni, AICAT hem decidit fer el mateix, però en aquest cas musicalment. Ja era hora, després de tants mesos, de dedicar un programa al metall. En concret, al metall extrem, que és on situem estilísticament el nostre convidat d'avui. Què té de pausa el metal? Com pot ser que algú que va atacadíssim de la feina, m'ho invento, arribi a casa, es posi un disc de doom metal i de sobte entri en pausa, es calmi. Mariona Batalla, bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia.
0: A tu et passa això o no? Que a vegades l'energia et calma també a vegades.
1: Sí, jo crec que hi ha una mica de contrapunt aquí que em pot arribar a relaxar.
0: Doncs veurem què passa. Avui, headbanging, veus guturals o, si vols, grunyits de la mort, que es veu que també es diu així, títols com Màrtirs, Salveu-me els ulls o Miraré de no tornar-me a perdre són els títols que us poden ara mateix situar en la persona que tenim asseguda amb nosaltres i, sobretot, molta passió per la música forta i obscura. Som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts, de fet, dediquem el programa a un dels públics més fidels de sempre, el públic del metall. Pocs en trobareu, com elles i ells. Per tant, benvingut tothom a pausa.

0: Go. La persona que ocupa avui dimarts és avui, dimarts de Revetlla, té com cara de divendres aquest dimarts, Mariona.
1: Sí, una mica, eh?
0: Demà no venim, però demà passat aquí al Teu.
1: Era
0: de
1: dijous, et diria, com mai de...
0: Ja, dijous hem de venir. És el que...
1: Ai, quin greu.
0: El que em fa més mandra. Però va, posem-nos les piles. Qui ens visita avui és el senyor Eloi Buxerí. Benvingut, Eloi, com estàs?
2: Hola, què tal? Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies tot a tu bé. Per venir i dir-vos, oients, que l'Eloi és responsable d'uns sons concrets que ara començareu a sentir, i jo ara mateix invoco el nostre director, Carles Aledo, una abraçada forta, Carles, perquè ara mateix entraràs en un estat de nervis constant i un ictus, perquè diràs, què fa ICAT punxant això?

0: us he de dir, oients, que jo avui venia amb tren escoltant l'últim disc dels Vidres a la Sang i crec que els portava molt fort els auriculars i la gent és com que em mirava, en plan, què li passa a aquest senyor ara mateix?
1: Que s'ha posseït.
0: Amb cara de no, però estava amb cara de molta tensió, no? Escoltant molt bé tot el que passava als meus auriculars i tal, però jo no sé la gent del tren què devia pensar. Però vaja, de gent escoltant metal pel món n'hi ha moltíssima. I per què sona això a ICAT? Doncs perquè volem dignificar una escena que teniu, Eloi, entenc, poca visibilitat als mitjans tradicionals. Ho noteu, això, molt, els que formeu part d'aquest gremi?
2: Així és, sí. Sense cap mena de dubte, formem part d'una escena que és marginal, que no té un estatus dins del que és el que en diríem actualment el mainstream.
0: Sí.
2: Però sí també que és veritat que afortunadament doncs s'ha normalitzat una mica i s'ha començat a entendre una mica que hi ha un moviment resilient i una gent molt fidel a aquest estil de música i que no perquè no sortim en els mitjans habitualment vol dir que deixem d'existir. Així que, i que, dit sigui de pas, doncs estem molt agraïts de que ens dongueu l'oportunitat en aquest programa.
0: Gràcies a vosaltres per venir i sobretot venint de Terrassa, que ja sabeu que és una terra llunyana d'aquí de Barcelona. Avui no entrem en això.
2: No.
0: El Sabadell, Terrassa, molt bé. El Sabadell té un equip a segona divisió, el Terrassa no passa res. Una cosa que t'anava a dir.
2: Sí, i un porter feixista.
0: I un porter feixista, sí, ja, gràcies.
1: Toia!
0: Tens tota la raó. I el volem fora. Eloi, hi ha una teoria que sobrevola això, que deies d'aquesta... No sé si dir-li acceptació. No sé, n'has dit acceptació fa un moment? O una idea que, com a mínim, que el gènere ja comença a estar una mica més acceptat. Mm. Podria ser que la gent que escoltàveu aquesta música fa 20-25 anys era un jovencells i, per tant, s'us fa menys cas per coses de l'edatisme. Però ara tenim gent en diversos camps de la vida i diversos camps del treball escoltant això. És a dir, un senyor que va a l'oficina però que és metalero. Un senyor que és periodista però que és metalero. Que us hagueu fet grans i, per tant, ja gaudiu una mica més d'aquesta acceptació social?
2: És veritat, sí, perquè abans estava com una mica més estigmatitzat, era més no s'ha d'oblidar també que és un estil de música que tampoc és que tingui gaires anys d'existència. Yeah. Aleshores, quan això va aparèixer, d'alguna manera, era una mica trencador a nivell de com es veia integrat en la societat. Avui dia ja estem curats d'espants de qualsevol tipus de contingut i està tot com molt normalitzat.
0: És que sou els simpàtics, ara. Abans
2: sí,
0: éreu gent quasi, que feien
2: quasi.
0: Una mica de por, no?
2: Sí, i ara més aviat em sembla que fem més riure que no pas una altra
0: cosa. No et diria això, tot i que el món del metall, en el seu espectre més ampli, que és molt ampli, sí que teniu molts tòpics, moltes llufes penjades a l'esquena, que procedirem durant el programa a confirmar.
2: A desgranar-les.
0: O desmentir. Sí. Ja ho trobarem. Una cosa que et volia dir. El que ens deia el nostre especialista favorit en metall, que és el Dani Morell, fa un temps al programa, sí. Ho poso ara per encarar aquest primer tema del programa, que es diu Pausa i Tempesta. L'he titulat així. Et sembla bé? Pausa
1: i Tempesta. Estem poètics.
0: Mira què deia en Dani.
3: És quan m'assec al sofà, a la tarda vespre, i em poso un disc sencer de metall extrem, però ben escarxofat i sense fer res més que escoltar el disc. Pot semblar una mica un contrasentit que la meva manera de baixar el ritme o de relaxar-me sigui el metall extrem, però és així.
0: Això és el que deia en Dani Morell, que és una de les menys pensants això del metall de Catalunya, de més anomenada, el tenim molt com a referent. Ell, en Dani Ferrús i l'Eduard Cremades han publicat recentment Història i poder del metal català, un llibre que és una enciclopèdia, és la Bíblia, i també té un podcast que es diu Forquilla de Metall, que crec que has visitat alguna vegada tu.
2: No, encara no.
0: No hi ha anat, no us han convidat.
2: Bueno...
0: Ja vindrà, oi?
2: Ja vindrà o no, ja es veurà. Vull dir, en tot cas, vull dir, tenen molta feina i molts continguts i molts protagonistes.
0: És
2: com
0: veritat,
2: per...
0: Dani Morell, tampoc, jo diré una cosa. Dani Morell, ara què? Un podcast de metal i els de Pausa l'hem convidat abans.
1: Toma ja.
0: Sí? Escolta, com ho expliques tu això? Aquesta calma aparent que s'amaga darrere una escolta activa d'un disc de metall extrem.
2: Bé, és És que suposo que també això va una mica a gustos de, i a vivències de cadascú. Jo actualment crec que un disc de metall extrem per relaxar-me no me'l posaria.
0: Ah, val. Aquí.
2: Actualment.
0: Abans sí?
2: Però, per exemple, quan era jove i sobretot en la meva adolescència, era la meva millor medicina per relaxar-me. Inclús per adormir-me. Això, vull dir, posava discos realment molt extrems al llit i
0: t'adormies.
2: I m'adormia.
0: Sí, que sí, pot semblar un contrasentit, però per què no?
2: Sí, però és que al final també la música molt extrema té el tenir menys dinàmica, per exemple, que una sinfonia, si tu poses, doncs es crea com un fil de soroll, és com si...
0: No sé, un mantra.
2: Sí, un mantra, com si sents també, jo què sé, doncs un taladro percutor de manera constant. I que no s'apaga, doncs al final també et crearà com una certa relaxació. Si no, depenent de si et sents còmode amb això o no.
0: Clar, pot ser que un trepant no et faci sentir còmode.
1: No.
0: Però hi ha molts sons blancs aquests que s'hi veuen, molta gent que se'n posa per dormir.
2: Sí, sí, sí, i això passa. Vull dir, jo crec que és al final més és la constància del so que et pot relaxar, que no pas certes dinàmiques pujades i baixades, més enllà de si allò és melòdic, agradable o no.
1: Mm-hmm. Però també té a veure amb el context, perquè després, quan vas a un concert de metall en qualsevol dels seus subgèneres, la gent està vibrant al màxim.
2: Exacte, sí. Perquè és que, exacte, sí, sí, és que tot depèn del context. Quan tu vas a un concert, al final vas a realment a explotar tots aquells sentiments que et vertebra aquesta música, que al final doncs, és

0: Death metal, doom metal, black, trash, progressiu. Aquí podríem posar una mena de calaix de sastre, perquè aquest grup barreja tot això que estic dient i molt més, tot i cap en aquesta col·lecció de cançons que estan banyades, a més, per una poètica molt íntima, molt introspectiva, i que fins avui ja ens han entregat 6 discos, malgrat un hiat que vau estar una bona colla d'anys separats. I avui a nosaltres, a la Mariona i a mi, a mi més que la Mariona, ens sentireu una vegada per un mar de dubtes i desconeixement d'un gènere que són, jo trobo que només a l'abast dels qui s'hi capbussen amb ganes. Perquè diferenciar entre Death, Doom, no sé què, això qui és neòfit malament ho té, no? Vull dir, hi ha diferències, sí, però t'hi has de posar.
1: Sí, correcte. T'hi has de posar, t'ha d'interessar. I al mateix temps diria que... inclús jo que hi estic dins des de tota la vida, és un debat que m'avorreix.
0: I et fa mandra i tot, eh?
1: Sí, absolutament. Perquè al final, a mi l'única música que m'interessa és la que m'agrada, més enllà de com, quina etiqueta porti. Vull dir, crec que estem obsessionats moltes vegades en classificar la música en funció de com és i tal, i el seu grau de puresa, en base a uns criteris que s'inventa no sé qui, i és una mica cansat. El que sí que puc dir és que, des del meu punt de vista, que la música metal per mi és una música extrema.
0: Sí.
1: És una música que exagera les emocions de tot tipus, en tot registre. Per això precisament també la música metal és molt bona per absorbir influències de qualsevol estil de música.
0: Clar.
1: Perquè al final no es casa amb amb una forma de fer concreta, sinó que és simplement música més sorollosa, en base a, doncs, sí, una sèrie de criteris, guitarres amb distorsió, bateries bombàstiques amb doble bombo, si cal o no... tota una sèrie de clixés, però que al final és només exageració d'aquestes coses que al final, doncs, la música metal veu de la música clàssica, de la música jazz, de tot tipus de gèneres, no?
0: És que jo estic pensant, mira, ara posarem un vídeo que ens has passat d'un grup que es diuen Sleep Token, una cançó es diu Caramel, val? Els Sleep Token són una de les bandes de metal ara més exitoses que hi ha, jo desconeixia perquè sóc així, i ara veureu si és o no purosa la música metall. Per què? Jo estava pensant, el metall, ara que comença a ser el que dèiem abans, acceptat entre el públic general, podria arribar algun dia a ser acceptat entre el públic general com ho és el jazz, que és una altra música superporosa que també... Saps què vull dir? Que són músiques molt versàtils i que el jazz té un estatus, però al metall encara li falta arribar a aquest estatus. Tu hi veus allà un objectiu?
2: És que jo crec que sí, també el metall, hi ha moltes coses com molts més mites que el jazz. Aquesta imatge fosca, la gent perillosa.
0: Però jo que sóc de jazz també me'n trobo molts,
1: Sí, però és que el jazz té un punt bastant elitista.
0: Per això.
1: El metall s'ha de desfer també, des del meu punt de vista, d'alguna sèrie de complexes també, en els que crec que ens creiem massa especials.
0: Sí,
1: Sí, és una mica aquest sentiment de pertinença, de comunitat, que som diferents, que som millors, que som no sé què, no sé quantos. Al final, per mi, no és res més que un complex d'inferioritat.
0: Superioritat moral basada en un complex d'inferioritat.
1: Exacte, 100%. Absolutament. I, bueno... I, evidentment, doncs, existeixen excepcions i casos de tot tipus, no? Però crec que li falta més temps per madurar i entendre quina és la posició dins de la societat del metal. Però sí, m'agradaria molt que fos una música que s'ensenyés, sí, per exemple, a les escoles, que s'entengui una mica quina és la finalitat d'aquesta música.
0: Una educació musical.
1: Sí, que hi hagi una educació musical per entendre-la millor.
0: De fet, això ho dèiem amb l'Alba Careta, no sé si te'n recordaves, sí, Mariona, que tu hi preguntaves. No consumim o consumim, no. No escoltem jazz perquè no ens eduquen en el jazz?
2: Clar, jo penso, igual si m'haguessin posat jazz a l'escola, ara jo tindria una playlist en el meu reproductor de música de jazz. Clar. I no la tinc.
1: I tot i així, bueno, al final tampoc posar música de per si tampoc ens garantitza res. Al final és qui t'ho ensenya, com t'ho ensenya, quina manera hi ha de seduir a la persona a la que interpel·les perquè li agradi això que

0: a tu tant t'agrada.
1: Ja, ja, ja.
0: Aleshores, això també s'ha de poder explicar bé perquè hi hagi una empatia, una manera de comprendre tot el que tots els beneficis que, segons tu, et comporta escoltar aquest tipus de música. No?
1: Doncs potser la manera és, mira, com fan Sleep Token, que si us ho fixeu... És això, sí, sí. Sí. I posen reggaeton al metal. Mireu si és
2: purós. Ni complexes ni vergonyes.
1: Exacte.

0: I ara és com si Evanescent estiguessin col·laborant en un disc de...
1: Bad Bunny.
0: Bad Bunny, sí, per exemple. Com ho rep el públic general? Fem una generalització tramposa, si vols. Una novetat com aquesta, que de sobte el reggaeton entri... És a dir, et trobes...
2: Hi ha de tot.
0: Entenc que hi deu haver de tot.
2: Hi ha de tot.
1: Perquè també jo crec que hi ha la imatge del metaler conservador de lo seu.
0: Clar, i tant. Com en totes escenes.
2: Absolutament, absolutament.
0: Hauràs parlat amb algú d'aquest grup.
2: N'hi ha per tots els gustos, sí. No, no, i tant. Vull dir, i jo mateix tinc moltes contradiccions respecte a això.
0: Yeah.
2: Mira, precisament Sleep Token és un grup que al principi em repel·lia. Després, doncs, mitjançant doncs, els gustos precisament del fill d'un molt bon amic meu, que sé que li agradaven molt, i dic, escolta, mira de comprendre per què li agrada, tal. M'hi vaig ficar i no sé ni com em va atrapar, no?
0: Et va atrapar, fins i tot?
2: Sí, no concretament aquest tema.
0: Ja, aquest és una mica
2: tot baix. Tot i que, bueno, també li trobo que té el seu mèrit, però sí que hi ha coses que m'agraden molt d'aquest grup. No tot, no formarà part de la meva biblioteca preferida, però sí que almenys s'han guanyat el meu respecte.
0: Està fantàstic.
2: I la comprensió, no?, de tot això i de per què han fet una sèrie de coses i dic, ostres, doncs mira, m'amplien l'espectre una mica i tot això.
0: Fantàstic.
2: Però bueno, després és que és tot, hi ha moltes variants i subvariants a l'hora de valorar una música.
0: Deies el fill d'un amic o d'algú proper a tu,
2: sí.
0: Perquè quan un és nen o nena és quan de sobte veu una cosa, ara saps per on vaig, no? Amb això que estàs entrant de fons, quan de sobte veu alguna cosa que li desperta una curiositat i per un accident que estic segur que li ha passat a moltíssima gent, el nostre convidat d'avui es va enamorar de la música metall amb discos com aquest d'Iron Maiden.

0: Efectivament, això que sentiu forma part del disc... tu m'ajudaràs, Eloi, que no me'n recordo,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, Number of the Beast.
0: Number of the Beast, disc mític d'Iron Maiden. És l'última cançó d'aquell disc.
1: Correcte, Hallowed Be Thy Name.
0: Exacte, una cançó que tu no sabies de l'existència d'aquest grup. Mm-hmm. Tu, quan eres correcte, petit, et vas trobar amb una portada.
1: Sí.
0: I aquesta portada és la, que, de, la d'aquest disc. Què t'esperaves, aquesta portada?
1: Jo m'esperava una cinta de contes de por. Bàsicament, que era el que aleshores
0: consumia. No t'esperaves música?
1: No, m'esperava música. M'esperava, doncs, un rotllo... Jo tenia col·leccions de cintes, rotllo Sinbad del Marino, tal, i coses d'aquestes. Tenia 6, 7, 8 anys, no me'n recordo, amb precisió d'això. Però un dia, acompanyant el meu pare a comprar discos, perquè ell era molt mal home, escoltava molta música, tal, doncs, a l'aparador de la botiga vaig veure aquesta portada d'Iron Maiden, que a més estava traduïda al castellà per aquells aleshores, posava el número de la bèstia.
0: Quins grans discos, aquests discos traduïts, eh?
1: Sí. I, però bueno, vaig veure aquell dibuix que em va... Bueno, em va encisar, sí, visualment, i bueno, vaig insistir molt al meu pare, que tot i que em va advertir del perill que suposava escoltar això, que no era realment el que jo pensava...
0: Et va enamorar, eh?
1: Sí, vaig insistir tant que al final me'l va comprar. I al principi vaig haver de donar-li la raó al meu pare, dient, sí, efectivament no era el que m'esperava, perquè no em va agradar al principi, però bé, un temps després, un d'aquells diumenges que no saps on donar-la, vaig posar el radiocasset, vaig posar la cinta i ja no hi va haver retorn.
2: Diries, Eloi, que endinsar-se...
0: La resta és història,
2: diries. La resta és història. Diries, Eloi, que endinsar-se en el món del metall és una mica com la cervesa? És a dir, que sempre la primera cervesa no t'agrada, però a mesura que la vas venent, dius, començo a entendre.
1: Absolutament, sí. I amb el metall extrem encara diria més. Per exemple, en el heavy sí que em va costar menys, perquè crec que... És una intromissió menys agressiva, tot i que per aquells aleshores, com que tenia menys referències, vull dir, no tenia referències jo de que existís una música així. Però sí, és una cosa que has d'anar entenent mitjançant les escoltes. Sí, és, o com un bon vi, o com... Totes aquestes coses no poden mai entrar a la primera.
2: I diries després... que s'entrena la oïda?
1: Absolutament.
2: O que d'alguna manera... Tu ja de petit tenies com certa sensibilitat, perquè no qualsevol nen hagués agafat aquella portada amb unes calaveres, amb unes imatges com terrorífiques, clar, fins i tot.
1: Sí, bueno, va anar acompanyant... Sí, el tema de la imatge, no sé per què em va cridar tant l'atenció la imatge, suposo que aquí devia ser mèrit de l'il·lustrador o, bueno, o simplement que sí, jo ja era un noi fantasiós i m'agradava veure aquest tipus d'imaginari. Però sí que el que és la oïda, absolutament estic convençut de que sí, que és una cosa que s'ha d'entrenar, és com el paladar, vull dir, a ningú li agrada per primera vegada quan prova segons quins sabors, després, doncs, a base d'anar-los entenent, anar-los repetint, vas començant a comprendre què és el que em pots extreure de tot això.
0: És veritat, és veritat.
1: I amb la música metal, doncs, em va passar això, sí.
0: De fet, ho dèiem ahir amb les testarudes. Pussy taste like pussy.
2: I el primer dia igual no t'agrada.
0: El primer dia dius, bueno, el segon dius, bé, endavant. I anem tirant. Escolta'm una cosa, hem de parlar de la teva trajectòria més vital i íntima, sense entrar molt en detalls, però ara que mencionaves el teu pare, el teu pare va morir quan tu eres jove, i sé que forma part de la història de Vidres a la Sang, aquest fet llestimós, però abans de tot això, volem saludar una persona, perquè tu has vingut aquí a parlar, però també hi ha gent que vol dir coses sobre tu.
1: Ah,
0: llavors, hi ha una persona que és d'aquests, ja 40, 50 tons, val, que ell escolta heavy de tota la vida i que escolta metall de tota la vida. A més, dirigeix una revista, el tio, i és un bon amic d'aquest programa, i ens explica per començar el seu moment de pausa.
3: Soc Joan S. Luna, cap de redacció de Mundo Sonoro. I el meu moment de pausa és pràcticament una entelèquia. Em costa molt arribar a aquests moments de tranquil·litat. Òbviament, al llarg de la jornada laboral és pràcticament impossible, però diria que la meva manera ideal per relaxar-me és llegir còmics. És una manera d'abstraure'm totalment del món i centrar-me en altres històries, perquè fins i tot quan ho intento en pel·lícules sempre tinc el mòbil a prop, sempre hi ha alguna interrupció, però jo crec que sí, que el meu moment de pausa ideal és quan m'endinso dins de

0: Es confirma, estimada audiència, Dicat, que aquesta veu que sentiu, la que sentiu ara mateix recitar, és la mateixa del nostre convidat que tenim assegut amb nosaltres avui, que aquest és un altre dels tòpics del gènere, no? Tant del heavy com de les músiques més, com del cant més gutural, del death o del metal extrem, que teniu una veu normal i llavors quan pugeu a escenari en teniu una altra, que la gent es pensa que aneu així per la vida, no? Que heu fumat massa.
1: Exacte, sí. Bueno, que també, eh?
0: Que també. Ho ha deixat
1: algun,
0: fa una setmana.
1: I algun carajillo.
0: Està molt bé. Escolta, el Joan és a l'una, jo no sé si el controles a ell, sí. El coneixes, i si saps que és molt de metal, ell.
1: Sí.
0: Ja ho
1: sí,
0: sabies, sí, sí. Ja us coneixeu. Doncs en Joan, ahir se m'encendre la bombeta, dic, truquem-lo a ell, que és un tio que en sap molt, a veure si coneix els vidres de la sang i si n'és fan. I ell diu coses de vosaltres.
2: Vaig trigar una mica en entrar en l'univers de Vidres a la Sang. Recordo perfectament que el meu col·laborador David Sabater i el meu germà Sergi Sancho, que està una formació de metal, també els Tort, m'insistien molt en que els havia d'anar a veure en directe. Els havia escoltat en disc, però no els vaig veure fins la gira de presentació del SOM, que va ser a la... No, a la Bòveda no, com es deia abans, Mephisto, a la sala Mephisto, i realment em van deixar bocabadat. Era un tipus de formació que no estava molt acostumat a veure aquí cantant en català i em van deixar molt sorprès. Crec que tant ells com Foscor són dos noms fonamentals per entendre tot el que va venir després del metal extrem a Catalunya. I per això està tan clar que no hi ha cap grup actual del gènere que no els respecti i no els tingui ben a dalt en el seu Olimpo de formacions imprescindibles de la nostra terra.
0: Doncs bueno, ja tens l'aprovel del Joan Saluna. Una abraçada, Joan, gràcies per ser-hi.
1: Molt honorat.
0: És veritat que el que està dient... mira, el Joan ara ho està mirant. Sou més del 2009, és el vostre tercer disc.
1: Correcte.
0: Abans de l'aturada, no? Uh-huh. I és el disc pel qual entra el Luna. Una mica agafa, potser, perquè entra i s'atura.
3: Sí.
0: Però bueno, és un disc important per vosaltres, aquell?
1: Molt.
0: Molt, eh?
1: Molt, molt. De fet, de la nostra primera etapa, dels tres primers discos... Uh-huh. Bé, això, els nostres fans més lleials d'aquells aleshores se'n farien creus que digui això, però jo, per exemple, els dos primers discos de Vidres em costa molt d'escoltar-los.
0: Què dius? Per què?
1: Bé, doncs, perquè al final, aviam, cada treball és una fotografia del que ets capaç de fer durant aquell temps... I per mi estan farcits d'errors, de certes pretensions que aleshores no resolíem amb eficàcia, tant a nivell líric com a nivell composicional. Però crec que en el tercer disc sí que hi ha un primer senyal de maduresa, o almenys de satisfacció personal respecte al que... el que vàrem fer. Aviam, amb això no vull dir que
0: em caigui. Carreguis,
1: ara. No, vull dir, soc molt conscient simplement de que, bé, doncs és una cosa que m'hagués agradat resoldre d'una altra manera. El que passa, hi ha molta gent que sempre ens demana més dels primers discos i que creuen que són els millors i que no tornarem mai a fer alguna cosa tan bo com els dos primers discos, però...
0: És lògic, eh? Vull dir,
1: però és així,
0: passa,
1: és així.
0: La història de la música passa.
1: Sí,
0: quants músics hi ha cansats de tocar eternament el seu primer single?
1: Ah, exacte. Sí.
3: Però això és guai, perquè vol dir que heu fet escola, és a dir, que hi ha gent que us demana cançons del primer disc, si això és d'estrella del rock.
0: Quin és el vostre Sultans of Swing?
1: El nostre Sultans of Swing està en el quart disc.
0: En el quart,
1: Sí, que és un altre tema que començo a detestar profundament.
0: Que és Set de Sang, no?, el quart disc?
1: Sí, es diu Els vents bufen a favor.
0: Després la recuperem per molestar-te.
1: Que si bé... que si bé... crec que és una bona cançó,
0: sí.
1: És una bona cançó, és una bona composició amb una tornada molt potent i amb un text del qual també n'estic orgullós, que aquest el vaig escriure jo.
0: Fantàstic.
1: Però...
0: perquè m'està sonant el mòbil, sí. Perdó, no ho
1: però...
3: entenia. Pausa.
1: Però sí, és un tema que sí, que ja començo a agafar-li molta mania.
0: Doncs anirem cap al darrer disc de Vidres de la Sang, que sona... així.

0: Són capricis de l'atzar. Així es diu aquesta cançó, capricis de l'atzar. Són els capricis de l'atzar el que han fet... Has vist com uneixo, que és tan de ràdio,
1: tant
0: això?
1: Tant t'agrada.
0: Els que han fet que el nostre convidat d'avui transiti per aquests gèneres musicals. L'atzar passa per una portada, com dèiem abans, d'Iron Maiden en una botiga de discos, que per cert l'hem dit, la botiga, ja no deu existir.
2: Ja no existeix, sí. Em sembla que es deia Dalmau.
0: Terrassa era això?
2: Sí, a Terrassa. Terrassa. Però no n'estic segur, però em sembla que sí, discos del Mau o alguna cosa així.
0: Molt bé. Bueno, molt bé, sí. No, perquè no existeix. Que...
2: Sí,
0: algun reducte ara que recomanis com a botiga de discos?
2: A Terrassa? A Terrassa, no.
0: Ja. Yeah.
2: No. No. Bueno, sí, hi ha el HS Collectors, és veritat, perdó,
0: ah, sí?
2: He sigut injust ara.
0: Doncs HS Collectors...
2: Sí, està bé, però també n'hi ha una a Sabadell, em dol dir-ho, que m'agrada més.
0: Espai Records.
2: Espai Records, deu ser aquesta, sí.
0: És aquesta.
2: Allà hi vaig trobar material molt interessant, no. I un preu molt raonable.
0: És fantàstic. Una abraçada a la gent d'Espai Records, que els hi menjo el cap sempre que hi vaig. Bueno. Escolta, el metall per tu és un refugi, i això ho has explicat en algunes entrevistes.
2: Sí.
0: Creus que entre els que toqueu aquest gènere, aquests pals musicals, hi ha aquest denominador comú de gent que en l'adolescència s'ha refugiat en una música que el feia encaixar?
2: És molt probable que sí. Esclar, jo parlar per la resta del món és més difícil en termes generals, però sí que per les vivències que he pogut compartir amb amics que avasats al gènere i tot això, em dona la sensació que sí, que és un refugi. És un refugi en el que donar sentit a la teva vida, sobretot en la meva adolescència. Per exemple, jo utilitzava molt aquesta música per evadir-me de la realitat.
0: Perquè tu no vas patir, em vas transitar per una adolescència molt, diguéssim, canònica.
2: Sí, exacte. Jo, bueno, és que sempre tenia una mica ganes de ser diferent.
0: A
2: qualsevol preu. O sigui, és a dir, m'agradava formar part d'aquell minigrup de gent de ser raret, bàsicament.
0: Sí,
2: Que m'agradés el metal, m'agradaven els escacs, m'agradaven les pel·lícules rares, no sé, vull dir... Tot el que no tingués a veure amb el que és el consum mainstream de les coses, no? I bé, doncs el metal ocupava i ocupa una part molt important de la meva vida, en la qual, doncs sí, m'ajuda a relaxar-me, a sentir-me bé, a sentir-me viu, perquè hi ha una intensitat emocional que per mi no admet competidors en altres estils musicals, em dona tot el que necessito.
0: Ja.
2: Tota aquesta energia, ràbia, canalització de la frustració, de totes les energies negatives, tota la meva ombra està d'alguna manera curada gràcies al metal.
0: El que estàs dient ens mig confirma una caricatura que tenim tots confeccionada, tots, dic tots a nivell social, del metal, no? D'una mica misfit, una mica el que no encaixa, una mica el que, saps? I que finalment troba un grup molt fort perquè comparteixes un codi, que a més és un codi que et fa sentir especial. I d'això hi ha literatura, cinema i el que vulguis i més. Llavors, i aquesta caricatura, per cert, estava pensant que també la comparteixen gent del món del reggae i les músiques jamaicanes, gent del món del rap, no? També és com tribus urbanes, una mica.
2: Sí. El que passa que també al mateix temps et diré que aquest sentiment de pertinença, que sí que estava bastant accentuat en la meva adolescència, després es va anar també d'alguna manera revelant. Perquè al mateix temps també em posa nerviós, tot el tema de la comunitat metalera. Vull dir, és a dir, també... Jo és que era una mica notes.
0: Tu has d'explicar això, què et posa nerviós.
2: Bé, doncs, a lo millor em podia presentar en un concert de black metal amb pantalons africans i rastes, m'entens? Vull dir... El que vull dir és que no m'agradava tampoc ser, inclús també, dins d'aquest moviment alternatiu, m'agradava ser l'alternativa.
0: Eres l'ànima lliure màxima, no?
2: Exacte, sí. Vull dir, d'alguna manera volia ser, lliure de qualsevol tipus de comunitat. Tot i que al mateix temps és una contradicció perquè jo he necessitat socialitzar. No em vull vendre tampoc com que era un hater de manual, però sí que, bueno, doncs això. Necessitava d'alguna manera sempre desmarcar-me de qualsevol cosa en la que estigués involucrat.
1: Parlaves de cada jove o d'adolescent, tu necessitaves com anar a concerts o consumir aquest tipus de música per evadir-te, però jo crec que també hi ha un punt com de... hiperconnexió, perquè no tots els gèneres musicals ni totes les escenes musicals et permeten connectar amb aquesta part fosca de tu mateix. Mm-hmm. I creus que el metal t'ha ajudat a connectar amb les teves emocions i a fer les paus amb aquesta part més fosca?
2: Absolutament. Jo crec que el metal m'ha ajudat molt, moltíssim, a integrar el meu dolor vivencial. Vull dir, no sé si a altres persones els hi resulta. Jo parlo només de la meva pròpia experiència. Tot el que a mi no em funciona durant la meva vida, el metal m'ho cura. Uh-huh. O, si més no, em relaxa, m'ajuda, doncs, això, a portar-ho millor. En l'actualitat ja no ho necessito tant, perquè doncs, evidentment, doncs, bueno, ja he passat la meva joventut, estic en un altre estadi de la meva vida, no? Però sí, m'ha sigut molt útil sempre, doncs, per canalitzar tota aquesta ombra i d'alguna manera integrar-la potser millor que en moltes persones que veig que els hi falta, doncs, una eina per afrontar-ho, perquè al final, vull dir, tots patim, vull dir, no, sí, ningú és més especial que ningú, tothom té la seva motxilla i malauradament veig que hi ha moltes persones que no tenen les eines per poder-les afrontar o integrar d'una manera saludable i després surt per un altre cantó.
0: Jo sempre he pensat que quan hem fet teràpia, que no sé si tu n'has fet, però aquí n'hem fet tots, sí. No sé si et passa tu, Mariona, però a mi m'ha passat molt amb la terapeuta treure a lluir, en plan, mira com en sé de tot, no, per treure a lluir obres d'art, no? Sí. Que a mi m'han impactat, m'han fet atendre coses, parlar d'aquest disc, d'aquesta pel·li, d'aquest llibre, etc. No? Que és una cosa important també, no, no direm que l'art que ens fa connectar fort elimina tota teràpia, no, la teràpia s'hi ha d'anar igualment,
2: evidentment, sí,
0: però
2: sí,
0: ens ajuda, ens dona eines,
2: evidentment, sí. És que és això, jo hi he anat a teràpia també.
0: Sí,
2: clar que sí. Vull dir, és que aviam, és que ningú està lliure de ser vulnerable davant de les agressions de la vida, no?
0: Sí.
2: I poden ser coses que per algú dius, bueno, però per això has anat a teràpia o per això has demanat ajuda. I al final també sempre hi ha com una pressió social de que s'ha d'estar fort i que tal, sí, i que no sé què, i no mostrar-se. I més també, mira, un altre cliché en el metal és el de mostrar-se realment com una persona d'extraordinària fortalesa i gallardia. Sí. Bueno, doncs per mi això no m'interessa.
0: Jo us imagino amb el martell de Thor.
2: Exacte, per mi és molt més valent mostrar públicament la teva vulnerabilitat que no pas, doncs, jugar a això.
0: Anem als tòpics, de seguida.
1: Sí,
0: engega-t'ho.
1: T'anava a dir, Albert, que igual podem començar a trencar tòpics començant per aquí, no? Com que el metall és un gènere molt associat a la violència, a fer soroll, al satanisme, fins i tot.
0: Sí.
1: Però...
0: Bueno, mata una cabra cada dia, el nostre convidat avui, la Laura. Sí. Cada dia sacrifica una cabra i una verge.
1: Sí, no, et retiren el carnet de metaler. Però jo no sé si és en general o al vostre projecte Vidres a la Sang, que té molt de poesia, molta reflexió, molt fins i tot de vulnerabilitat i de parlar d'emocions.
2: Uh-huh. Sí, bé, és que és una de les coses que sí, que volíem, ja des de que va existir aquest grup, va ser un exercici d'introspecció, de mostrar aquesta vulnerabilitat com quelcom que tothom es pot fer seu, de compartir-ho i fer, doncs, com una teràpia, sense la intenció de que sigui una teràpia, doncs, al final resulta que és com algo que és així. A mi m'ajuda, doncs, això, compondre música per Vidres, escriure determinats textos o en el seu moment, doncs, adaptar el poemari de Miquel Martí Pol, m'ajuda, doncs, a entrar dins del meu dolor, de les meves pròpies vivències, a racionalitzar-lo i sentir-me millor, no? Això. Després, entre els tòpics que hi han hagut a nivell del món del metal, de com ens l'han venut, doncs, hi han molts matisos. Sí que és veritat que ens han venut aquest tipus de... Doncs això,
0: aquesta actitud, aquesta energia.
2: Però també hi han moltes coses que no s'expliquen. amb lletres molt profundes de consciència política, social...
0: Ara hi anem, Eloi.
2: Vull dir que hi ha de tot, hi ha de tot. El que passa és que és com tot, sempre ens quedem amb la superfície de les 100%. Coses.
0: Anem als tòpics, anem als tòpics. El primer que jo tenia apuntat, ja ens la resposta abans, això d'aquesta cosa de sectarisme una mica i de rebuig a altres gèneres musicals, hi ha de tot en el món del metall. Segur que hi ha gent que no surt del metall mai a la vida, de la mateixa manera, ja ho hem dit abans, que no hi ha gent que surt del jazz o del rap.
2: Exacte.
0: Llavors, un altre, un que no ha aparegut encara. És un món extremadament masculinitzat, el del metall, perdó. Tu ets de dir metall o metal, per cert?
2: Ostres, no ho sé. Bueno, jo sí, acostumo a dir-ne metal.
0: Sí.
2: Metal, però sí que m'agrada dir...
0: Metall.
2: Metall, home, moltíssim, metall moltíssim. És fantàstic, és preciós.
0: És masculinitzat, el món del metall? Es diu que hi ha poques dones.
2: Sí, bueno... home, també se'n veuen, força de dones. El que sí que no se'n veuen tantes és a nivell de representació en escenari, val? Okay, vull dir, o sigui, en públic cada cop se'n veuen més, crec jo, però sí que és veritat que falta més representació femenina en escenari, tot i que n'hi ha molta més que abans.
0: Val.
2: Per exemple, sí, vull dir que és una cosa que crec que va en paral·lel amb la realitat de tot.
0: Segons, un altre tòpic. No sou una escena política, només Dungeons and Dragons i fantasia.
2: Bé, això és una cosa que m'agradaria que sí, que canviés aquesta imatge de, sí, dragones i mazmorres i, no sé, i Senyor dels Anells i doncs això, també, i dimonis,
0: mitologia nòrdica,
2: mitologia, sí, vikings, tot això és molt cansí, però existeix. També,
0: sí, sí.
2: És clar, existeix. També temes de guerra, de coratge, de tal, de no sé què. Però també existeixen moltes bandes amb molta consciència política, activisme realment molt, molt contundent, i inclús, doncs això, gent amb missatge molt transcendent, molt filosòfic, s'utilitza ja absolutament de tot. El que passa que sempre és més fàcil per vendre al públic determinats tipus de clixés i conceptes perquè la cosa funcioni. O sigui, és a dir, clar, si tu comences a vendre un festival de metal i poesia i reflexió, possiblement serà un fracàs. Si comences si poses en el cartell, doncs, un tio allà, un cavaller amb el d'això, i una calavera i tot això, doncs, esclar, la gent ja s'empoderà i, hòstia puta, vinga, va, anem a fer allà el... És lamentablement és així.
0: És una roda, una bola de neu.
1: Perquè, sí, de la mateixa manera que el punk, diríem que és un gènere que neix com una resposta a una massa com adoctrinada, que és bastant progressista i tal, diries que el metall és majoritàriament de dretes o d'esquerres?
2: Molt bona pregunta. És, jo crec que també hi ha de tot. Hi ha gent molt d'esquerres en el metall que conec, i gent també molt de dretes.
1: I hi ha grups, per exemple, obertament de dretes?
2: Sí, sí, sí que existeix, sí. I hi ha hagut corrents de, sí, vinculades al black metal, de black metal nacionalsocialista.
0: Extrema dreta nòrdica.
2: Extrema dreta nòrdica. També alguna escena també a Ucraïna. Aviam, jo no sóc especial lista d'això, perquè ja d'entrada, esclar, vull dir...
1: Cosa que ens relaxa, que no siguis especialista d'això.
2: No, perquè és que, esclar, evidentment, com podreu comprendre, a mi tot el tema extrema dreta, doncs no fa amb el meu perfil.
0: No tens pinta, no.
2: I tampoc m'interessa ni a nivell morbós, no?
0: D'entrar
2: i estudiar aquest tipus de comportaments. Però sí, existeix. Ja. Existeix en molts àmbits... Insisteixo en el fet de que el metal és un espai molt universal en el que hi ha cabuda per tot tipus de registres. Encara que sembli que no és així, insisteixo, el metal és un univers paral·lel al món en el que vivim, amb exactament la mateixa repetició de patrons que veiem en el món normal i convencional,
0: sí, sí, sí.
2: Però més exagerat, ja. Res més. Vull dir, això és l'únic que ho diferencia. Per tant, vull dir, pots, tot el que et puguis imaginar que pugui existir en el metal, existeix.
0: Jo,
2: des de metal LGBTI fins a...
0: Fins a l'ultradreta.
2: Fins a l'ultradreta més casposa i que et puguis imaginar.
0: A mi el que em sap... estic pensant ara sobre la marxa que no vull com exotitzar cap escena ni res, per tant... vull dir que el metal és una cosa que forma part de la societat i que... Òbviament és purosa com tota la resta, altres tòpics que tenia apuntats per acabar d'estigmatitzar. Jo contradiem-me, els diré ràpid. La cosa de sou gent fosca, que no veieu mai la llum. Sí. En aquest sentit, no preneu el sol, perquè sou vampirs. Ja, no teniu vida familiar, sou uns rarunos que esteu sempre amb el vostre tal. Sí. Tot això ho trenquem de seguida.
2: Home, per descomptat.
0: Però encara hi ha aquesta visió una mica de vosaltres. Però vaja.
1: Aprofitaré, Albert, per fer una...
0: Aneu a la platja, no? Perdona, si a vegades, si no.
2: Adoro la platja, però, per exemple, l'anunci d'Estrella d'Am em posa molt nerviós. Ah, pues, saps? Anunci... M'encanta la platja, però... Vull dir, però
0: anunci d'Estrella d'Am amb vidres a la sang de banda sonora, ja.
1: Tant de bo.
2: Clar. Ai, no, per favor.
1: Però que sigui tot ple de topis, que siguin vampirs anant a la platja.
0: Exacte, tan guapo. Ostres. Seria. Perdó, Mariona, t'he callat.
1: No, volia preguntar-te l'avui perquè moltes vegades amb altres companys també que es dediquen o que estan vinculats a músiques alternatives o més salvatges, més extremes, parlem d'aquesta diferenciació de cultura i contracultura i moltes vegades tenim aquest dilema, Albert, no sé tu també com el vius, que...
0: Sé per on vas.
1: Per què contracultura? El metall també és cultura. Mhm. Com ho viviu això? Perquè sí que és veritat que formeu part d'un univers paral·lel, però que no deixa de ser cultura del nostre país, per exemple.
0: Però contracultura és una cosa que porta implícit, inherent, que és cultura.
1: Cultura.
0: Que passa que va a la contra del mainstream.
2: Sí, però al final sempre intenta... sempre trobo que interessa generar una confrontació.
0: Sí.
2: Aleshores... a mi també és un tema que em fa mandra. Vull dir, el tema de la confrontació d'idees. És a dir... Hòstia, que cadascú faci el que vulgui tan bé com pugui i que intenti aportar alguna cosa interessant. És l'únic que crec que és exigible davant d'això. Després, que si forma part això d'una cultura o contracultura, no ho sé, ja és un debat que no m'interessa. No? A mi el que m'agradaria és que la gent ens valori per el que som, ni més ni menys.
0: Sí, sí, sí.
2: No si pertanyem a determinada comunitat o no, vull dir, que ens mirin amb ulls transparents. Sí, sí. Saps? De la mateixa manera que doncs, jo em formaré una opinió de tu, no per la vestimenta que portis o per l'aspecte que facis, sinó per com em parlis, com interactuïs amb mi, i diré, doncs mira, em sembla bona persona o no. I amb la música, doncs espero això, que m'escoltin i diguin, ostres, doncs m'agrada, o no.
0: Mira, ja a la Renaixença, que ho estàs sentint de fons, aquí, sí. La Laia Gluck, l'Arnau Tordera i el nostre convidat avui.
3: Giravolten els astres immutables per l'espai i transcorren els anys sempre indiferents.
0: Efectivament, no som el primer programa d'aquesta casa que convida aquesta temporada Vidres a la Sang. També ho van fer en Peyu i companyia, sobretot de la mà d'Arnau Tordera. Sí. Arnau, una abraçada. Que lliguem molt bé els arranjaments de gralla, a Vidres a la Sang.
2: Va ser una experiència molt bonica i una gratíssima sorpresa veure aquests arranjaments de gralla, que em consta que els va compondre l'Arnau.
0: Sí.
2: I bé, va ser una delícia, la veritat. Vull dir, també sortir una mica de la zona de confort, fer una readaptació d'un tema nostre en aquest format, va ser molt bonic.
0: No parla Arnau Tordera, que últimament ha aparegut molt al programa, però sí que hem contactat amb una altra persona que és molt de la vostra escena, jo no sé si us coneixeu, és periodista, forma part de la revista Enderroc, es diu Sergi Núñez, no sé si el tens controlat, el Sergi?
2: Sí, crec que sí.
0: És una persona que us ha escoltat, i és una persona que també té ganes de dir coses sobre vosaltres.
4: Bon dia, sóc en Sergi Núñez, musicòleg i periodista de la revista Enderroc, i de Vidres a la Sang us puc dir que per mi és un dels millors grups de metal en català, no només actual, sinó de tota la història, i d'ells destacaria dues coses. Primer, la perseverança d'una idea artística molt concreta i molt ben definida per part de l'Eloi durant molts anys, també en dues etapes, en la primera dècada dels 2000 i també des de que van tornar a partir del 2017, i També m'agradaria destacar de l'Albert Martí la seva sensibilitat a l'hora de tocar la guitarra, que crec que és molt personal, i jo que he tocat la guitarra uns quants anys també, la valoro molt. Com a tema m'agradaria obrir el meló d'una cosa que es diu sovint i que hi ha gent que hi està d'acord i hi ha gent que no hi està d'acord, que és que el metal cada cop sona més igual, sona més homogeni. I si Eloi, Albert, compartiu aquesta idea o del contrari creieu que cada cop hi ha més diversitat d'estils de metal, de grups, de bandes, de discos i que estem en un moment més eclèctic que mai.
0: Gràcies, Sergi Núñez, per ser-hi. Una abraçada forta, és un tio meravellós, el Sergi. I molt bé, obrir un meló quan queden, res, 5 minuts de programa. En volem obrir un altre abans que acabis, però sí, que abans acabi el programa, però abans, si vols respondre això que deia ell.
2: Sí, de manera molt breu, intentaré ser-ho. Sí que és veritat que hi ha una manera de sonar que cada cop es fa més avorrida i més homogènia en base a aquestes superproduccions que estan fent que mitjançant l'univers infinit de possibilitats que hi ha a l'hora de fer sonar un disc s'estigui encaminant tot cap a la mateixa direcció. Uh-huh. És a dir, utilitzar aquesta infinitat d'eines per al final direccionar-ho en un mateix tipus de resultat. A nivell musical, crec que no, que hi ha molta varietat, més que mai, i que hi ha moltes propostes interessants, però el que sí que fa falta és potser més valentia i més personalitat a l'hora de definir el seu so.
0: Fantàstic.
1: Si parlem, Albert, de valentia i de personalitat, hi ha un tret característic del vostre projecte, que és el fet que sigui en català. Albert, t'he copiat aquí una entradeta.
0: Sí, ho veig. Vols que parli en castellà jo, eh? Vols que parli en castellà.
1: Sí.
0: Vidres a la sang, perquè ho devien dir així al seu cap,
1: sí.
0: Vuelven a la carga con el vídeo para l'elegia dels innocents. Los españoles, fieles a su alianza con la productora Visual Noise Barcelona, presentan el impactante vídeo para la canción l'elegia dels innocents. Està reiterat, això?
1: Sí.
0: Bla, bla, bla. Españoles.
1: Españoles. Com tenim aquesta etiqueta? Perquè jo crec que el fet de fer-ho en català no deixeu de ser un grup espanyol, perquè tampoc no anem a treure...
0: Què ponen tu DNI?
1: No, però no deixem de treure aquesta visió de poder sortir a fora també cantant en castellà. Però jo quan vaig llegir Españoles, així a menya, vaig quedar una mica esfereïda, perquè vaig pensar...
0: Però si són els nostres,
1: però
0: no?
1: Però si venen d'haver tocat el dia 11 de setembre en el concert aquest de metall en català.
0: Sí.
1: Com porteu vosaltres el tema de la llengua? Forma part també una mica de la vostra lluita?
0: Un altre meló obert.
2: És que,
0: a
2: sí, aquest meló jo crec que necessitaria de més temps.
0: Més temps i tot, eh?
2: Sí. Si em voleu convidar un altre dia, en parlem.
0: Et convido un altre dia sense problemes, eh? Sense problemes.
2: És que resumir-ho em resulta molt, molt difícil.
0: Val,
2: això,
0: doncs...
2: El que vull dir és que, per exemple, dins del grup tenim diferents sensibilitats respecte a això. Però una cosa que sí que considero que és capital és al final doncs, expressar-nos en la llengua que millor representa les nostres virtuts i coneixements, perquè crec que és una cosa que és imprescindible, però en el meu cas almenys no va direccionat per un tema polític. No obstant, tinc companys de grup que podrien opinar radicalment diferent respecte a això. Aleshores, doncs, bueno, és un mm-hmm. tema que crec que és punxegut i a mi, francament, m'importa molt poc ser espanyol, català o d'un collon sigui. Jo sóc un habitant del planeta.
0: I realment terrassenc, sí.
2: Tampoc, eh?
0: No
2: gaire orgullós de ser terrassenc, la veritat.
1: Mira, això em va perfecte, Albert, perquè
0: confirmem... Perquè s'està acabant el programa, eh? Vull dir que queda un minut, eh?
1: I confirmem, Eloi, per tancar el cercle que és que el que et va portar al metall i on t'has aferrat és a ser un ànima lliure i a deixar-te endur per les coses que t'agraden i que t'apassionen.
2: Absolutament.
1: Sense etiquetes,
2: Aquest seria el millor resum. Que m'identifica, sí.
0: I encara una altra, Eloi. El millor resum és la cançó amb la que tancarem el programa, perquè, si bé és cert que hem estat parlant molt de metall, aquesta persona que ens ha visitat avui, l'Eloi Buixeri de Vidres a la Sang, ha triat músiques, per exemple, dels Obeses, ha triat La Passió segons Sant Joan, molt indicada per avui, de Bach, ha triat rap amb un mite, que és KZO, o bandes com Foscor, no fos cas que Foscor s'han de reivindicar. Però també... S'ha posat les piles. a Michael Jackson. I ha triat aquest Black or White d'en Jaco, que estarà molt bé per tancar i per certificar que Vidres de la Sang és una banda on hi ha moltes sensibilitats diferents. Això és el que ens acabes de dir. I et felicitem per tot el que fas. Moltíssimes gràcies per venir, Eloi.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Ha estat un plaer. I res, que gaudiu d'una bona revetlla, que avui és Sant Joan.
1: No ens veiem demà.
0: Demà Sant Joan, perdó. Demà no vinguis, Mariona.
1: No vindré.
0: L'altre dia m'ho preguntava, la Mariona, si havia de venir per Sant Joan. Que vagi bé, Mariona.
1: M'agrada tant la meva feina, que jo tornaria.
0: Bona revetlla, Eloi, a tu també. En Expósito, a la gent del Loft. Adéu.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: Mira, molt bé, avui contenta.
3: Clar, és que ja es va notant cada cop més l'estiu...
1: Que
3: l'estiu és teu.
1: L'estiu és meu?
3: Clar, tot el que vulguis és teu.
1: De moment no me'l sento meu, eh?
3: Mica en mica.
1: Sí, ja mica en mica. Quan fem vacances, llavors me'l sentiré.
3: Bueno, clar, teu.
1: Més meu que ningú.
3: I com si fumés pas de tu i tot.
1: Claro, exacte. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 23 de juny, sabem que...
1: Què?
3: Antimateig Chalamet farà de protagonista en una nova pel·li d'animació d'Universal i Illumination, que són els estudis de Gru, Super Mario Bros.
1: Ara
3: i
1: la cinto.
3: Minions. La pel·lícula es dirà Not Alone i s'estrenarà el 2027, el 16 de... Bueno, a l'abril del 2027.
1: Però és d'animació, la pel·lícula?
3: Sí. Explicarà la història d'un mecànic i un astronauta que viuen una aventura amb tres alienígenes. Quines ganes, la veritat. De moment només tenim aquesta portada, molt minimalista.
1: I xula, a mi m'agrada, eh?
3: Home, és estètic.
1: Però ell posarà la veu, entenc.
3: Home, jo entenc que posarà la veu.
1: No serà la seva cara.
3: No, serà de dibuixos animats i serà un dels primers papers d'en Timothée en el món de l'animació. A més, tornant a treballar amb la Selena Gómez, que ja va coincidir amb ella el 2019 a... Dia de pluja, Nova York.
1: És una de les meves pel·lícules preferides.
3: A més, per si teniu ganes de consumir producte... Bueno, és que penso...
1: Poc mañana.
3: A més, per si teniu ganes de consumir productes d'Illumination Universal, l'1 de juliol s'estrena Minions and Monsters, una aventura en què els Minions resulta que arriben a un Hollywood dels anys 20, volen fer cinema i sense voler alliberen uns monstres i llavors, clar, han d'arreglar tot el caos que ha creat tot
1: pesats,
3: això.
1: Pesats, els Minions li han la part de bro, que callin i ja està.
3: Ai, a mi m'encanten els
1: a
3: Minions.
1: A mi també, però són molt pesats, sempre sí es foten amb problemes. Atenció si tens menys de 35 anys, perquè ja saps que et consideren jove i si vius de lloguer, la Generalitat obrirà aquest diumenge 29 de juny una convocatòria d'ajuts al lloguer, per això que dèiem joves, no? Que també et diré, tenir 35 anys i que et diguin jove...
3: Bueno...
1: Pelos.
3: Pelos de los malos.
1: De los malos. Les sol·licituds es podran presentar fins al 10 de juliol i les ajudes poden arribar fins als 250 euros mensuals. La quantitat exacta, però, dependrà dels ingressos i de l'esforç econòmic que suposi pagar el lloguer. Aquesta convocatòria està oberta i dirigida a joves de fins a 35 anys, això que dèiem, que tinguin un contracte de lloguer o de cessió d'ús i compleixin doncs, els requisits establerts per la Generalitat que podeu buscar a internet, perquè ara no m'estré 3 hores recitant-los tots. De totes maneres, 250 euros són una merda.
3: Literal.
1: I no és la manera d'ajudar els joves a pagar el lloguer. La manera és regular-los. No és ni tan complicat d'entendre. Si tu em poses 250 euros d'ajuda, el propietari em pujarà 300. Llavors, la teva ajuda me la passo pel forro dels pebrots perquè no m'està servint de res. Dit això, podem seguir.
3: I si tens més de 50 anys, ja has de saber que...
1: El govern ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan perquè Catalunya està vivint una situació excepcional de calor.
3: Que pesaos, cada any és lo mismo, tio. Sí. Que l'estiu fa calor, algú, a l'expert, pot obrir un llibre i entendre que l'estiu fa calor de tota la vida.
1: Ja, però...
3: Que cada any, situació extrema, vale, ho sabem.
1: És una situació extrema de debò.
3: Joder, que pesaos. I fa 2 anys també...
1: El conseller d'Agricultura.
3: Amb la puta sequera. Vale.
1: Però fa 10, no.
3: Hòstia, Oc, m'és igual.
1: Bueno, jo t'ho dic, vale, perquè ho he de dir. El conseller d'Agricultura, que es diu Òscar Ordeig, busca-la, a veure si és hot.
3: Va, si vull.
1: Diu que es tracta de l'episodi de temperatures més extrem dels últims 23 anys. Vale? Per tant, nosaltres estàvem... No estàvem ni en procés, jo, tu sí, jo no. O sigui, imagina't si fa temps, amb màximes que han superat els 40 graus en diversos punts del país. Per tant, recorda que no es pot fer foc a menys de 400 metres de massa forestal. I Protecció Civil insisteix que tampoc es poden llançar petards ni encendre fogueres a menys de 500 metres de zones forestals o de vegetació. La nit de Sant Joan és tradicionalment la que genera més trucades del 112 de tot l'any, també és la nit amb més accidents de trànsit, per tant, cuidado! I demanen evitar conductes de risc, sobretot durant les hores de més calor.
3: És que, clar, Cap d'Any, que l'únic perill és el tanga vermell i la borratxera que portes, però el problema de Sant Joan és que no només pots...
1: Estamos prendidas en fuego...
3: Sinó que anem borratxes.
1: I prendemos en fuego.
3: És que, clar, és horrorós.
1: Los dos.
3: Mare
1: és
3: meva.
1: Molt bèstia. You're me one.
3: canvi de registre, perquè en Jim Carrey tornarà a interpretar el Grinch a una nova seqüela de la pel·lícula estrenada l'any 2000. Se sap que Universal i Imagine Entertainment ja està treballant en el projecte i també es comenta que s'està intentant tenir el mateix director que havia fet aquesta primera pel·lícula. De moment, no hi ha cap mena de títol, ni data, ni res. El que sí que se sap és que en Jim Carrey està en negociacions per tornar a fer d'aquest famós personatge perfecte. Us recordo que la pel·lícula, quan va ser estrenada, va ser un èxit i, a més, va guanyar l'Òscar a millor maquillatge per tota aquella cosa de cara que portava i els pèls i tot. I en Jim Carrey ha explicat que aquell maquillatge era molt dur de fer, que passava moltes hores a l'estudi, però que avui dia, amb les noves tecnologies, podria ser molt més fàcil i, sobretot, barat, poder tornar a donar-li vida al Grinch.
1: I avui és Sant Joan! Bueno, demà és Sant Joan, és veritat, però avui és la revetlla. I com que demà és festiu, jo ho he volgut dir avui.
3: Molt bé, la pre.
1: A veure, per mi està justificat.
3: Mira, la vigília de tota la vida són el cumple, també.
1: Clar, jo el 22 de febrer és el meu aniversari. Quan vaig néixer? El 23. Però jo vull dos dies.
3: Perfecte.
1: No? Va, avui és Sant Joan.
3: Que n'hi ha molts, oi?
1: Clar, avui pot ser Sant Joan. Pot haver-hi un altre Joan santificat. No és el Joan Baptista, el viral, però un altre segur que sí.
3: L'altre, tia.
1: Un altre, perquè mira, a Catalunya vius n'hi ha 39.666. Tu que saps si un d'aquests estarà santificat el 23 de juny? Calla, que avui és l'aniversari del Josep Montero.
3: Pobre'l. Felicitaciones.
1: És veritat, és el 23 de juny l'aniversari del Montero.
3: Ai, que guai néixer aquesta nit tan màgica.
1: Sí, no sé. Bueno, vaya puta merda, en realitat, perquè ningú està pensant en tu. No. A ningú li importa.
3: Però tothom ho està celebrant i tu pots pensar...
1: Que és per tu, imagina't si ets viral. Bueno, la revetlla de Sant Joan té dos orígens. L'origen pagà, que vol dir que es feia per celebrar l'arribada de l'estiu, que les fogueres simbolitzaven la purificació. Què estàs fotent?
3: Ja fent de canto gregoriano de sota.
1: Vale. La renovació de les energies, protecció contra mals esperits, bla, bla, bla. I l'origen cristià, que més endavant l'Església va aprofitar aquesta data per commemorar el naixement de Joan Baptista i també segurament Josep Montero, situant-lo a 6 mesos abans del naixement de Jesús, que se celebra per Nadal. Em donarà un algo al cap. No em callis. Vale, ja està, és que ja està, Albert, vale. No tinc res més a dir.
3: Jo. En qualsevol cas... Què farem avui, gala?
1: Oh! El tema del dia d'avui són les notes de la selectivitat. En parlarem de seguida, tristes i soles, i també d'aquí una estona, contentes i acompanyades de la Mariona Córdoba. Que avui, no sé, si sempre es disfressa, avui de què es deu disfressar? De teacher? De correctora?
3: Sí, de teacher de la seva.
1: En realitat no, perquè ella parlarà d'Olivia Rodrigo. Avui serà un dia molt complicat.
3: Bueno, no passa res, Sant Joan, tia, tot s'hi val.
1: Avui tot s'hi val, perquè és la nit més gran de l'any, la nit més llarga. Quin va parir. Més curta.
3: Més llarga o més curta?
1: Més curta, tia.
3: Joder. Això la mare...
1: Hòstia, que bèstia, nen. Avui serà molt complicat.
3: S'ha de portar tanga vermell.
1: Sí. Avui blau.
3: Avui blau?
1: Sí.
3: Joder. Vale, bueno, jo...
1: Tens... Si no, verd, en croma.
3: I si no, sense.
1: Això, avui, com que és la fora més curta, tanga. No tenim temps per treure'ns-la. Avui sense tanga. S'ha acabat la tonteria.
3: Ara què parlaràs, va?
1: De petardos.
3: Per?
1: Te gusten?
3: M'encanta.
1: A mi no. Qui vindrà avui? Va, això sí que fa il·lusió.
3: La Celia Castel, que ha vingut straight from Madrid per passar el Sant Joan amb nosaltres.
1: No, és demà Sant Joan.
3: Bueno, però la nit, la revetlla, el que sigui. I nosaltres no marxarem sense haver obert una mica el diari secret, oi?
1: Sí, ens dona temps, perquè jo veig a venir que avui no tindrem temps ni de que vingui la Jana a parlar-nos de Mamma Mia en català. Home, mira, la intro, portem 9 minuts. Normalment heu de saber que n'hem de fer 7.
3: Però avui hem dit, si no se porta tanga, avui no hi ha límit.
1: Avui és el programa més llarg de l'any. La neu més curta, però el programa més llarg. Comencem.
0: Això és el Loft.
1: Què et passa, tio?
3: Tia, que estic molt nerviosa perquè tenim novetat musical, tanta energia que portàvem i no ens n'hem adonat.
1: Bueno, i a més es diu que s'aturi el temps. Clar, com que avui és la nit més curta,
3: hòstia,
1: en Dani Sis i Lizkit diuen que freni tot, fem-la la més llarga.
3: Va, posem-la, doncs.
1: Feliz cumple, Josep Montero.

0: Benvingudes al Love.
1: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.

0: cor petit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: En aquest meravellós dia de dimarts, 13 de juny... Ai, 13, no, 23. Hòstia, nano. No, ja està. Però perquè m'estic distraient, ja no sé ni quin dia vivim.
3: Però, vale.
2: Va, jo, ara ho sé memòria, va. 3, 2, 1... Família, com esteu? Seguim a Love Dicat, som l'Alberto Gadel i la Gala Castelltort i falta un minut per un quart de quatre. Perfecte. Avui el tema del dia pot ser o el millor o el pitjor de la nostra vida. Si aquest any heu fet segon de batxillerat, sabreu que han sortit els resultats de la selectivitat! Samba!
3: A mi m'encanta aquest moment perquè, tot i que repeteix cada any, sempre tothom es torna completament boig, com si fos el primer cop que passa una cosa així a Catalunya. La gent del TN, de TV3, persegueix com si fossin uns bojos a la pobra xavala que ha tret la millor nota. Totes les pigmis estan fent el seu vídeo reacció a TikTok, que també me'l cardo pel cul, tot i que fa 10 anys que vaig fer la CL.
2: Sí, jo també.
3: És un mood que representa a la perfecció, trobo, l'inici de l'estiu.
2: Absolutament, a partir d'avui és estiu. I no perquè ho digui el calendari, perquè ho diuen les notes de la CL.
3: Literal.
2: Efectivament, quasi 46.000 alumnes que van fer els exàmens de la Pau fa unes setmanes, avui, a 9:45 del matí, han rebut els seus resultats, o almenys ho han intentat. Perquè el sistema ha col·lapsat. Bomba. I molts alumnes han hagut d'esperar unes hores per consultar-ho.
3: Quina putadíssim. Tots els teus amics fent el tren de TikTok i tu sense poder ser viral. Jo seria, bueno, seria mi major miedo, però bé, també et dic que si saben que hi haurà 46.000 alumnes...
2: A sobre, perdona, però els que fan això, que són informàtics que en algun moment van fer la CL, en plan, són mig aturats, també et diré. Si ja saps quanta gent hi haurà, per què no fas una web
3: on puguin entrar,
2: on puguin entrar les persones que han d'entrar?
3: I a més, que...
2: No.
3: O sigui, potser les poden treure per hores, per tongades, tot i que jo soc partidari que surtin totes a la vegada.
2: Tot de cop, per hores no. Perquè ja seria la pringada que li tocaria d'aquí 3 dies a les 12 de la nit.
3: Però igualment penso una cosa, cada any hi ha el mateix problema, perquè cada any hi ha el mateix problema. Llavors,
2: portem... Solucioneu, no és tan complicat.
3: No?
2: No ho sé. Com sempre, la notícia més destacada és la millor nota de l'any, que aquest cop l'ha aconseguit la Laura Tallada de l'Institut Pere.

0: Els Eus i Torrent de Banyoles, que ha tret atenció. Mira, se m'han erissat els pèls. Que mona. Un 9,9 a la fase comuna.
1: Què colla
0: falla? No entenc què falles.
1: Ha enganxat malament la pegatina.
0: No.
1: Però què vol dir? Que tot ha sigut un 10 i n'hi ha una que ha sigut un 9.
0: Ah. O un 9 i mig.
1: Clar, no ho sé, perquè no sé calcular. Però que bèstia, no? I quines deu ser? Mates, segur.
0: No, però perquè ella em sembla que vol fer lletres.
1: Sí. Llavors, clar.
0: Segur que s'ha equivocat amb llatí, que és les mates de les lletres.
1: També és veritat.
0: Escarós, llatí, s'hauria de prohibir.
1: A mi m'agradaria, però, perquè sempre es diu quina és la millor nota, quina és la millor nota, i és en plan, sí, vull fer la carrera de... O de cop surto una i diu, vull fer Belles Arts, i penso, mi todo.
0: No, Belles Arts, la nota és més alta del que sembla, sobretot si vols anar de matins. Una aturada com jo, que treu molt bona nota i diu, vull fer Humanitats, amore. Molt bé. M'ha de dir una barbaritat, però no, molt bé.
1: Però llavors, per què no fan també la notícia de qui ha tret la pitjor nota? A mi m'agradaria saber-ho.
0: A mi m'encantaria saber-ho, però crec que després se li faria bullying o cyberbullying en aquesta persona.
1: Si segur que és una persona superdisfrutona, diria, Roc, i jo pensaria, ets el meu puto tot.
0: I preguntant-li, què vols fer? I ell, medicina.
1: Clar, és que
0: i ell ha tret un 2.
1: No, però que
0: però sumant les que multipliquen per 0,2, ha tret un 2.
1: Però que expliqui la seva experiència i com és treure mala nota a l'Estela, que també és una realitat, vale? I és completament vàlida. D'altra banda, Vallès Occidental, la comarca que concentra més alumnes dins del top de notes, perquè de les 5 millors, 3 viuen allà.
0: Ulló.
1: A Sabadell, a Terrassa i a Rubí. Tots 3 empatats amb un 9,8.
0: Et diré, jo sóc del Vallès i el mínim que puc fer és fotre'm a treure un 10, perquè si ets del Vallès, perdona, què hi fas allà?
1: No, i què
0: pues
1: hi fas?
0: Clar, em foto a estudiar, perquè si no, que avorrit estic.
1: Clar, clar, és tu hobby. És que ni que fos el teu hobby per avorriment, arriba un punt que... O sigui, a la gent del Vallès Occidental han arribat al límit de l'escroll del TikTok.
0: Ja, ells, i mira que no té límit.
1: Imagina't el que han escroleado a mis perfectos.
0: Són unes escroleadores.
1: Màximes, i per això tenen tan bona nota.
0: Una cosa que sempre passa és que es fan mil notícies de com calcular la teva nota de la CL. Amore, si necessites una pàgina web per calcular la teva nota, a suspès. O sigui, has de fer una mitja i després mirar, multiplicar el 0 per 2, aquella mierda del dibuix artístic i ser mare en bicicleta, no?
1: Pues jo agafava el calculador.
0: Perquè hi ha una que tu fa, que és la de la Pompeu, que
1: sí,
0: va molt bé.
1: Home, allò va perfecto. Però llavors, que tothom intenta treure el seu, no. El de la Pompeu és el millor.
0: I allò no es bloqueja, eh?
1: Veus? Mai es bloquejarà.
0: No.
1: I també comença el moment preferit de les petites Karens del nostre país, que són les reclamacions dels exàmens.
0: És molt pesada.
1: 25, 26 i 29 de juny, els alumnes que estiguin descontents amb les seves notes poden fer la revisió dels exàmens que vulguin. A mi em sembla d'extra. Però, si tu tens un somni, endavant. Clar que no. Jo vaig veure les notes i vaig dir...
0: Per mi, tothom qui va a revisió es mereix que li baixi la nota.
1: Però xula.
0: No, és que no he tret això, tu, que saps? Si tan llesta ets, haguessis tret la nota que necessites i no aniries de revisió.
1: Literal.
0: Tu que saps, bro? Per mi que te la baixi.
1: Per xula.
0: Per xula. No, la nota de revisió. Bro, haver estudiat.
1: Tu saps si...
0: És l'home, va, que després hi ha molta gent que ho passa molt malament i no sé quines mierdes. Jo és que com que havia de fer Humanitats.
1: Però tu saps si poden baixar-te la nota?
0: Sí, sí que poden, eh? Oh. Per això t'ho dic, que s'hi hauria de baixar.
2: Que vingada!
0: I crec que els encanta fer-ho, de fet.
1: Oh, és que jo ho faria, si fos profe, diria la puta plaça aquesta.
0: A revisió! Mira, aquesta A, que sembla una E.
1: Sorry.
0: Per mi és una falta, xupar-la.
1: Les faltes contra la C.
0: Sí.
1: Jo, pues, ara entenc les meves notes, però bé, té la marinera.
0: Bueno, va, els alumnes tenen les notes, però encara no els arriba la tranquil·litat, perquè les notes de tall no es publicaran fins al 10 de juliol. Que és llunyíssim, però bueno, els que vulgueu fer Belles Arts, per exemple, podeu estar tranquils, perquè entrareu segur, o els que voleu fer Humanitats, segur que entreu.
1: Literal.
0: No? No sé, a partir d'aquell dia començaran les prematrícules a les universitats i tota aquesta cosa rara que jo ja no recordo, però que recordo memoritzar-m'ho de aquest dia de fer això, aquell dia de fer allò, però ara jo ja...
1: Home, és que els tràmits duraven com 2 dies.
0: 4 hores,
1: sí. I llavors, si t'equivocaves, ja l'havies cagat. Però bé, tot i que nosaltres ja som unes velles i fa molts anys que vam fer la CLE, hem decidit que repassarem les nostres notes de quan la vam fer. Som-hi!
0: Català!
1: Jo no me'n recordo. Jo les meves notes són de tia notable.
0: D'on les has tret?
1: Perquè li vaig fer captura de pantalla en el seu moment.
0: Ah, jo no, tio, i no sé on són. Les he estat buscant avui al matí, però no les he trobat. Me'n recordo d'algunes.
1: A veure, va, doncs de català te'n recordes?
0: De català recordo que vaig treure un 9 perquè és allò que explico sempre, que hi ha un punt que no vaig fer, que era de sintaxi, i vaig fer bé tota la resta, per tant vaig treure un 9.
1: Mira, jo vaig treure un 8 a català.
0: Molt bé, i te'n recordes que vas fallar?
1: Clar que no.
0: Ah, no, perquè no ho diuen.
1: La puta...
0: Clar, per això sé que l'únic que no vaig fer és el que no havia...
1: A mi m'agradaria que t'arribés com... el que has fallat per curiositat, però...
0: Bueno, i que si no, per mi pots estar inventant la nota, eh?
1: Bueno, sí, però és que tu fluye. A veure, va, de castellà què vas treure?
0: No ho sé, però una mierda segur.
1: Jo vaig treure un 7
0: i mig. A mi castellà em va anar molt malament tot batxillerat. Jo mai he entès com podia haver-hi una diferència tan abismal entre les meves notes de català i les meves notes de castellà. És que potser vaig treure un 6 de merda, eh?
1: Que fort.
0: No, jo crec que una mica més, però potser no, eh? És que no ho sé.
1: D'història...
0: D'història vaig treure un 8 o un 9, un 8, crec.
1: Ara, jo vaig treure un 7.
0: Ah, molt bé. I d'anglès?
1: D'anglès, jo aquesta nota, t'ho juro, que per mi va ser homofòbia pura i dura.
0: Jo un 8,
1: jo també un 8.
0: Però no ho entenc, perquè per mi havia de ser més alta.
1: Que jo el calculador de la nota deia, quan calculava la meva nota, va, poso un 9,25 tirant a baix d'anglès. Perquè jo sempre treuré un 10.
0: El meu listening s'escoltava com el cul, per sorpresa de ningú, perquè tot s'escolta molt malament, però el meu va ser en plan un problema real de que ningú, en plan, ni el profe ho escoltava i es pensava que no se sentia.
1: Però quin horror, lo dels listenings d'anglès.
0: I llavors les optatives, quines vas fer tu?
1: Jo vaig fer història de l'art, cultura audiovisual i disseny.
0: I què vas treure?
1: De cultura audiovisual vaig ser un 7, que també vaig pensar que baixa per ser gay. De disseny vaig ser un 8 i de història de l'art vaig ser un 6, assignatura que no m'havia preparat, en plan...
0: Clar.
1: Que vaig fer perquè com es diu? Punturubrava d'aquesta paraula que no sé com és. Ponderava per educació primària i vaig dir, m'apunto.
0: Molt bé.
1: Per passar-la bé. I tu?
0: Jo vaig fer filo, que vaig treure un 10 perquè a mi 20 minuts abans de l'examen, jo ja saps que no m'ho he preparat perquè volia fer humanitats i és un 5. 20 minuts abans de l'examen vaig pensar, jo crec que sortirà Plató. Em vaig llegir Plató i va sortir Plató. Llavors era absurd, en plan, m'ho sabia tot. I a part, Plató és el més fàcil de tots. I després vaig treure un 10 d'això. I llavors vaig fer dibuix artístic i vaig dir, quina és la probabilitat de que la meva correctora sigui una woke de manual? I vaig pensar, aprox 90%. Doncs pues li faig una vinyeta sobre Dalí i Lorca, liança i woke.
1: I es farà un dedo mentre es corregeixi
0: Pride
1: això.
0: Pride Month. I es va fer un dedo, en efecte, perquè em va posar un 10. Llavors, els punts, en plan, la ponderació em va posar... A tope, em va posar.
1: Sort.
0: Perquè després vaig fer disseny, en plan, hi havia el desto de disseny i no hi vaig anar. Però vaig pensar, igual.
1: Suda.
0: Sí.
1: Sort que l'enganxina és de plàstic.
0: I sort que l'enganxina te la donen per presentar-te.
1: Ah, ja, sí que és veritat.
0: Que això és l'important. Al final, l'important és l'enganxina.
1: On era quan les vas consultar?
0: A casa meu, jo.
1: Jo també, al meu
0: pis. És que era el matí, estava...
1: Jo vaig plorar al meu balcó.
0: De casa teva?
1: Sí, del pis, on estava.
0: I ja estaves al pis?
1: Ja estava al pis brut. Jo estava fent la renta, netejant el terra, i de com m'ha de trucar la meva amiga, ha sortit la nota de la tele! I jo, vale, va, som.
0: Ah, mira, veus, molt bé. Una altra notícia que ha omplert els titulars és la nota mitjana de matemàtiques, que aquest any, atenció, està absolutament suspesa amb un 4,18. És tan bèstia. El 2024 la gent va aprovar, tenia quasi un 6, i el 2024 la gent també estava suspesa, però per norma general són notes que sempre estan aprovades. Aquest any no, la pitjor. Des del 2017, com a mínim.
1: Però mira, l'any passat va fer una remuntada històrica, que fort, no?
0: Sí, quasi un 6.
1: Uala.
0: Un 4,18 és molt poc. És que la CEL és molt fàcil. Potser aquest any era molt complicada, però jo quan vam anar a preguntar tothom deia molt bé, molt bé, molt fàcil, molt fàcil.
1: Ja trobo faltar una mica el batxillerat a vegades, eh? Tot i que va ser una època com molt dura, però penso, uau, és que és tan divertit anar cada dia al col·le i parlar amb la teva amiga tota l'estona. M'encanta. Però bé, després parlem amb Marina Córdoba, però no sobre les notes de la CEL. Però no passa res, noies,
0: no,
1: que...
0: No, però sobre l'Olivia Rodrigo, aquesta que ha fet un festival feminista, molt bé!
1: Que guai, m'encanta l'Olivia. Posem una mica de música i continuem. Moltes felicitats a totes les que ja teniu la nota.
0: I en Josep Montero, que és el seu aniversari.
1: I en Josep Montero, que és el seu aniversari. Ara, però, moltes felicitats també a Socumbo i a mi per haver tret la cançó de l'Estiu Dicat.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Tot bones notícies, som-hi. Això és Un dia qualsevol d'agost. Sí.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Els experts, temporada 14.
2: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
4: De què va el programa?
3: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
4: Quin número de temporada, per cert?
2: 14.
3: Escolta la ràdio i esmorza.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a l'OF. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
5: Un minut per 3:45 de la tarda i seguim al LOF d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
6: I la Gala Castelltort.
5: I aquesta nit és la revetlla de Sant Joan. Per tant, toca parlar de petardos!
7: Pots artificials, sembla bon vena.
5: L'amo.
6: És que ella és la millor, la Maria Jaume.
5: Sí. És evident que darrere tot això hi ha un negoci enorme, al món dels petards.
6: Home.
5: Tan desconegut.
6: Maneja, eh?
5: Sí. Així que he estat investigant una mica i he descobert que el sector pirotècnic català, per tant, imagina't el país del costat, preveu facturar uns 23 milions d'euros per Sant Joan. És un dia, eh?
6: Ja, ja. I les paretes que estan obertes, 3?
5: 8.
6: Ah, vale.
5: Però hi ha una sola empresa, que és Petardos CM. Mm. Petardos CM, en realitat, que preveu facturar aquest Sant Joan 12,5 milions d'euros. Per tant, per posar-ho en context, això representa gairebé la meitat de tot el negoci pirotècnic de Catalunya. És a dir, que pràcticament un de cada dos euros que es gasten en petards van a les seves caixes.
6: I, de fet, crec que tampoc hi ha gaires altres empreses.
5: No, hi ha la Traca, que és catalana, que em sembla que és de Terrassa, i no n'hi ha gaires més, però és veritat que trobo que la meitat...
6: És molt.
5: És una barbaritat. 12 milions d'euros per un dia a l'any.
6: I a més que aquesta franquícia, o com es digui, empresa, jo què sé com es diu, té local. És a dir, sí que és veritat que té les seves paretes típiques de fusta, però també en molts puestos on és local, local.
5: Ah, tot l'any.
6: Tot l'any. Allà a Castellaro, per exemple, en té un enorme de local,
5: Ah, sí?
6: Però, tia, molt bèstia aquell local. I penso... Han de facturar molt perquè els hi sortia a compte tenir aquest local tan gran.
5: Segur.
6: Bueno,
5: home,
6: que
5: pensa que si en un dia 12 milions...
6: Imagina't.
5: De totes maneres, la investigació suprema sobre aquest sector no acaba aquí, perquè aquest matí hem decidit anar a la botiga de pirotècnia més propera per entendre com funciona realment aquest negoci. I és que abans, investigant una mica, hem descobert que vendre petards per Sant Joan no està tan senzill com sembla, perquè tot i que la majoria de o sigui, quan la major part de les ventes es concentren en poques setmanes de l'any, les empreses del sector, evidentment, no desapareixen la resta del temps. I, per tant, es dediquen a organitzar espectacles pirotècnics per festes majors, concerts, esdeveniments esportius, casaments, celebracions institucionals...
6: Ah, vale.
5: Tot de coses que, igualment, no són... O sigui, si ets molt conegut, vale, però si no...
6: No et pensis, perquè a tot arreu hi ha alguna cosa de focs artificials. Un de cop i volta un castell... Jo, per exemple, al meu casament vull que hi hagi un.
5: Que asco, Albert, per favor. Quina hortarada.
6: No, però en plan estètic, tia.
5: Sí, estètic,
6: que sí. Que sí,
5: de jo quin faré... color? Vermell i de
6: no,
5: color...
6: No, cutre, no. Jo que estigui mono.
5: En plan?
6: En plan mono, tia, estètic, de bribris i que caiguin del cel, saps? Que maco.
5: Que asco.
6: No, les palmeres són molt xules.
5: Però a un casament...
6: Sí, en algun moment de la nit, t'ho prometo. És que m'encanten els petardos.
5: Ja, és veritat que a tu t'encanten. Bueno, el cas és que hem volgut anar directament a la font perquè hi ha moltes petites preguntes que ens ronden pel cap, com ara quin és el petard més venut, quants diners es pot arribar a gastar una persona en una sola nit, qui compra més petards, si els nens o els adults, qui... Tot això ho hem parlat amb la Nora i li hem demanat, doncs mira, aquestes diferents coses. La primera, per mi, la més interessant, què cobra una persona que treballa en una caseta d'aquestes.
8: Quin dia vau començar? Nosaltres vam començar dimarts passat, o sigui, portem una setmana.
5: Una setmana. Ella porta una setmana i explica al vídeo també que per 8 dies de feina cobren 400 euros.
9: també.
8: Bueno, nosaltres ens han dit que el sou base són 400 euros. Vale. Per estar aquí uns 8 dies, més de 8 hores al dia, perquè entre que muntes, desmuntes, tal i qual, es fa llarg, es fa llarg.
6: Home, és que, de fet, nosaltres hem vist com aquesta noia amb la seva companya estaven allà muntant la caseta, elles dues. Perquè, clar, és d'aquestes coses que van traient i posant.
5: Sí, sí, sí.
6: Tot i així, clar, ella diu sou base 400. Això vol dir que hi ha potser de cop i volta comissions o alguna cosa així? No crec, no?
5: I a mi m'ha sorprès, ens han dit, perquè és en plan... I què hi posa el contracte? 400 més comissions per
6: clar,
5: ventes?
6: No,
5: en plan, no ho entenc.
6: O més hores extra, perquè ella sí està moltes hores allà al sol.
5: Sí, és però molt bueno. Bèstia. Anaven, elles anaven semidesnudes perquè tenien molta
6: clar,
5: calor.
6: Anaven
5: en calces, mis perfectes. Ja que la teníem, també li hem demanat quants diners es gasta la gent en petards.
8: Mira, jo he de dir que aquí estem a una zona bastant...
5: Sí, és Francesc Macià.
8: De calés. Però igualment la gent es sorprèn molt amb el preu dels petards perquè tothom diu que són molt cars.
5: Sí.
8: Però en general diria que potser la compra mitjana entre 30 i 50 euros.
5: Però hi ha algú que vingui a dir, bueno, doncs em gasto 200 pavos.
8: Sí, avui de fet tenim dues bateries així de grans i era un tio que parlava en anglès.
5: Ah, un expat.
8: Sí, un expat. No, no,
5: és
8: això està ple, això
5: molt.
8: Està ple.
5: Els encanten els petards, els expats.
8: Els encanten, sí, és una novetat per ells.
5: Oh.
8: Gent dels Estats Units, australians, dient que això al seu país no és així. Fins i tot, mira, ahir va venir una dona d'Austràlia i ens va dir que al seu país els petards són il·legals.
5: Jo he de dir que, tot i que m'ha sorprès el tema de que els expats estiguin bojos pels petards, em pensava que la gent gastaria de mitjana més diners. Perquè entre 30 i 50, vale, són diners, però...
6: Ja, jo també pensava que ens dirien 100.
5: 100! Algun boig 200!
6: Home, és que una caixa... he estat mirant i una caixeta d'aquestes ja t'acosta de mitjana... 40 euros.
5: Jo he vist una font que valia 18 euros.
6: Clar.
5: I he pensat, si una font de merda ja val 18 euros...
6: Imagina't.
5: Un capeti, què val?
6: No, no, és que són cars, eh?
5: És que sí.
6: I a més, i fan això, fan packs, perquè tu et sembli que és més barat que ho és, perquè sí, és cert que si compres els productes per separat, però ja potser se'n van els 50 euros, els 40 euros, els 80. Jo m'he arribat a deixar molta pasta en petardos. En un any potser de cop i volta 200 euros.
5: Però a mi em sorprèn perquè són diners que estàs
6: cremant. Ja, ja.
5: O sigui, literalment els estàs cremant.
6: Però tenia una amiga que la seva família es gastava molts diners, eh?
5: Però molts què vol dir?
6: Molts que potser rosaven, no? Com es diu? Bueno, que gairebé tocaven els mil.
5: Els?
6: Mil.
5: Mil euros?
6: En petardos.
5: Quina barbaritat! No ho sé, mira. També hem decidit buscar quin era el petard més venut. Entenc que no serà el més car, però... N'hi ha un que és molt divertit, que... Bueno, posem l'àudio després.
10: I el petard que més veneu, quin és?
8: Pues jo diria el perro cagón. El perro cagón és un hit entre els nens i els més grans, també.
5: Jo he al·lucinat perquè, evidentment, l'hem comprat. La mierda que és.
6: Què dius?
5: A tu t'ha agradat?
6: Però perquè crec que per començar així, tirar petards i tal, és graciós.
5: A veure, el perro cagón és...
6: Un gos?
5: Un cartró...
6: Bueno, clar.
5: Amb un gos pintat, perquè no és ni un petard d'un forma de gos, és un cartró, llavors hi ha un tubo dins el cartró que tu l'encens, treu foc pel ojete com si fos...
6: Jo amb diarrea explosiva.
5: Sí, i de sobte comença a sortir una mena de cendra rara en forma de tirabuixó, que és la caca.
6: Que això...
5: Ja fa, sí.
6: A YouTube, dels contes d'aquests que es feien d'experiments... t'ensenyaven a fer aquest experiment a casa.
5: Ah, sí?
6: Sí, jo recordo haver-lo
5: fet. I com es fa, te'n recordes?
6: Jo no me'n recordo, però com uns polvillos i no sé què, uns guantes.
5: Ah, coses especials.
6: Sí, sí, era com un producte químic, com bastant concret i tal. Però
5: com
6: era...
5: quan l'slime amb bòrax.
6: Efectivament. Llavors, això era una reacció molt guai, perquè te fa aquest xurraco...
5: És escarós.
6: Que és d'espuma negra, que em fot un fàstic, però sí que és veritat que, a veure, té la seva gràcia. Ara bé, deu costar.
5: Molt avorrit. No sé què ens ha costat, crec que 3 euros i mig. No ho sé.
6: I només en venia un.
5: I només n'hi havia un. Sí, no ho sé. Potser era més car, fins i tot.
6: Ja. Yeah.
5: Pot ser que fos més car, però bé. Ja per últim ens ha explicat una cosa prou interessant, concretament de la seva empresa, que no direm, però de coses que es tenen en compte per tots els públics.
10: A més, ara ens explicaves que veneu molts petards que són insonors.
8: Que busquen és també actualitzar una mica la festa i doncs això, que ho puguin gaudir tant la gent de tota la vida i que sigui una festa popular, gent amb hipersensibilitat auditiva, neurodivergències i fins i tot pels gossos.
10: Clar.
8: I bueno, tothom, una festa assequible, popular i que es mantingui una mica de tradició.
5: La meva immersió, la nostra immersió, en el món de la pirotècnia no s'ha quedat aquí perquè jo he descobert en un univers gegant que hi ha petardos amb noms raríssims. O sigui, a mi hi ha que hi hagi coses que es diuen bateria Ottawa i merdes rares que em sor... hi ha coses que em sorprenen.
6: Tia, però és com les atraccions de Port Aventura, que també tenen noms sense sentit.
5: Ja, és veritat.
6: Dragon Khan, Chambala, pues el... te cardes un petard i dius Tailàndia Flower. I te quedes tan ample. O dius, anem a una cosa més simple. Què fa el petardo? Xiula i fa boom. Doncs es dirà Silva Boom. No, literal.
5: Però n'hi ha alguns que tenen noms un punt ofensius, com fent referència a esdeveniments concrets.
6: Ah, sí? Tipo què?
5: Sí, no, no ho vull dir-t'ho.
6: Ah, vale.
5: Però t'ho pots imaginar.
6: Ah, tipo a guerres i tal, no? Sí. Sí que és veritat que aquests són més problemàtics.
5: I vaig... he considerat, quan ho he vist, que era com ofensiu, perquè... o sigui, estàs jugant amb un nom d'una guerra.
6: Ja, ja, sí que
5: m'estàs hablando, és raro. Però bueno, després de veure que aparentment no hi ha cap mena de límit creatiu a l'hora de batejar un explosiu, no? I que pots deixar volar la teva imaginació, he deixat jo deixar volar la meva imaginació i crear dos petardos que encara no existeixen però que crec que haurien d'existir. El primer és aquest. Estirar la detonada. Ja sabeu que aquí funciona molt una detonada, però no només ens quedarem amb la detonada, sinó que també hi haurà la detonada històrica,
6: vale,
5: que peta més fort, i llavors, a petició teva, la detonada històrica massiva.
6: Quina idea. Tu tens el format del petardo?
5: Fa lluminària, no. La massiva fa lluminària. És l'única diferència entre la detonada i la detonada històrica que peta més fort. No, a veure...
6: La meva idea és ara, de cop i volta. Bueno, és que potser és problemàtic.
5: No, a veure,
6: però jo havia pensat, saps el ninot aquest de Sants Innocents?
5: Sí.
6: Com es diu?
5: La llufa.
6: La llufa. Doncs que tingués aquesta forma, així, petitet.
5: Ah, vale, que exploti.
6: I que exploti, perquè és com si detonés la persona, saps? I llavors, la detonada històrica, que sigui una cosa més grossa, i la detonada massiva, que sigui una traca.
5: Ah, vale, i que faci llum, ha de fer.
6: Clar, clar, sí.
5: La massiva és...
6: La massiva és d'allò que, bueno, otra vez.
5: Sona així tota l'estona.
6: Per
5: i
6: mi...
5: tu flipes, la flipes. I llavors, ja que aquesta a mi no em fa tanta gràcia,
6: una de més cookie, no?
5: Una que a mi em funcionaria molt. Es diria molta tralla. Com, vale, la cançó d'Oques Grasses.
6: I què seria?
5: Seria una traca que petaria molt fort primer, perquè hi ha molta tralla.
6: Vale.
5: I llavors faria... la, la, la, la, i començaria a sonar Oques Grasses i cantaria el Josep Montero, que avui és el seu aniversari, no sé si ho hem dit, i llavors pujaria el petard en plan, saps, jo tenia una traca, eh? I llavors cantaria un rato així, mira, puja el volum, sap? I aquí volaria el petardo cap amunt perquè diu ocells i els ocells volen. I llavors explotaria i sortiria. Saps les palmeres?
6: Sí.
5: Pues seria al revés, seria un cor cool.
6: Ah, és, vale,
5: el logo d'Oques Grasses, que és un, així, un cor al revés.
6: Perfecte.
5: I que té una mica de rinxolat perquè és un cul, en realitat.
6: Vale.
5: I llavors s'acabaria així i faria això. I llavors faria... la llum dels teus ulls es queda quan te'n vas. Explotaria. Seria com de 3 minuts.
6: Perfecte. No, més, més.
5: Com de 10 minuts.
6: Així, així.
5: Jo m'ho imaginava una cosa molt llarga, que tu el compres pensant, ara hauré d'estar 10 minuts parant atenció, que valgui com 100 euros.
6: Només? Això t'acosta...
5: Només?
6: Home.
5: Clar, perquè canta i tot.
6: Perquè és una actuació d'Oques, tia.
5: Clar, és veritat, és veritat. Potser m'he passat. Bueno, 300 euros costaria més o menys. Però hi hauria ofertes. Tu en pots comprar dos per 599.
6: Ah, per.
5: Que llavors és pràcticament un xollo.
6: Perfecte, doncs l'any que ve fem una paradeta de petardos.
5: Vale, ara però, si et sembla, posem una mica de música.
6: Vale.
5: Vale, va, posem-hi a un miau de la muixca.
6: Sí, m'ha ve de gust.
5: Una mica més.

0: Això és el Love.
1: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.

0: L'altre dia em va sonar aquesta cançó aleatòria a Spotify, que és House Tour de la Sabrina, i bueno...
1: Ho dius com si fos una cançó underground.
0: Perquè per mi és underground, quan en realitat té 2.000 milions de reproduccions a Spotify. I una més que li regalem el lloc.

0: coming in or what?
1: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda i seguim en Love Dicat. Som la Gala Castelltort
3: i l'Alberto Gadel.
2: I si teniu accés a internet, fa 6 dies es va fer molt viral a TikTok un vídeo d'una noia que esperava la seva nota de l'examen de català i explicava que ho feia per amor a l'art. Doncs aquesta noia era la Cèlia Castel i avui és el piset compartit de Catalunya.
4: Hola!
2: Ben tornada al Love, que vas venir, va ser una de les primeres convidades del programa.
4: Sí, fa 2 anys, crec, o 3.
2: 3, de fet.
4: Sí, sí, sí, jo no parlava gaire català, només unes paraules així.
2: Però tot i així ho entenies tot.
4: Sí, sí, sí.
2: Perquè m'he vist l'entrevista i he pensat, joder, ho pilla tot.
4: No puc veure'm.
2: Per què? Et fa cringe?
4: No, sí, sí, molt, molt, molt, molt.
2: Però amb tot o només amb les entrevistes?
4: Amb les entrevistes,
5: sobretot.
4: Segurament aquesta entrevista mai.
2: Mai la veuràs, eh?
4: No. Bueno, doncs pues, Cèlia del futur, si l'estàs veient, me n'alegro.
2: Potser 80 anys de cop,
4: sí,
2: com, mira,
4: potser,
2: mira.
4: Potser, sí, sí, sí, sí.
2: Escolta, passes Sant Joan aquí a Barcelona ja que has vingut o te'n tornes cap a Madrid?
4: No, em torno en una hora.
5: A més, has vingut per l'entrevista
4: sí, sí.
5: I marxes.
4: Veure-te a vosaltres.
5: És preciós, perquè les entrevistes duren 15 minuts. Però bueno, ara l'allargarem.
4: Però em fa molta il·lusió.
5: Que sí. Bé.
2: Quien te quiere, te busca. I això,
4: exacte.
2: Aquí
4: queda
2: clar.
4: Fet.
2: Bueno, i les també. Per tant, per qui no t'ubiqui de cop i volta, posem aquest últim vídeo de què parlàvem on expliques que, bueno, com t'ha anat l'examen de català.
6: Hoy me dan los resultados de mi examen de catalán y estoy muy nerviosa. Cuando le digo a la gente que estoy aprendiendo catalán, la pregunta siempre es ¿pero por qué? Y mi respuesta
2: escolta,
6: nunca cambia.
2: ¿Quin nivell de català t'has tret?
6: M'encanten los idiomas. B1.
2: Vale.
4: Molt bàsic. Sí, com intermedi, jo crec. Una conversa així molt bàsica, puc tenir-la, però ja està.
2: Bueno, mica en mica, no?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Perquè tu ets d'un petit poble de Cantàbria.
4: Sí.
5: Com és que t'arriben aquestes ganes d'aprendre català?
4: Pues és com molt random, o sigui, quan vaig ser adolescent vaig veure Merlí com tothom i després les de l'Hockey i totes aquestes sèries i em va agradar molt i ja està. I vaig decidir posar a aprendre.
5: És que a tu t'agrada molt estudiar, perquè ara estàvem, mentre sonava House Tour de la Sabrina Carpenter, estàvem parlant que ja tens una carrera, estàs fent la segona, estàs fent un màster i portes un altre de màster.
4: Sí.
5: Estudies
4: sí, sí.
5: Català.
4: Soc addicta.
5: Quant temps fa que estudies català?
4: A veure, mai he estudiat català. O sigui, jo el que sé és perquè escolto la ràdio tots els dies i ja està, però mai he estudiat com oficialment, saps? Vaig fer l'examen per com demostrar-me a mi misma que sí que puc parlar una mica, però no és com oficial, saps?
2: I tens pensat...
4: O sigui, l'examen sí, però...
2: I tens pensat fer, o sigui, buscar el B2 o anar cap al C1?
4: Potser el B2 sí.
2: Vale, però també sense estudiar?
4: No, aquí per el B2 jo crec que sí, que tindré que estudiar, sí.
2: Home, ara, l'altre dia, de fet, en el vídeo comentaves que t'encanta consumir contingut en català.
4: Sí.
2: Ara has explicat lo de la ràdio.
4: Sí.
2: Quin és top creadores de contingut que t'agradin?
4: Jo escolto el programa del que no surti tots els dies i
5: clar.
4: Per això sé parlar, bàsicament. I després només veo els vídeos de la Berta i de la Juliana i ja està. O sigui, i després al meu paratí sí que em surten vídeos de gent parlant en català i tal, però no te sabria dir com aquesta persona.
2: I escolta, i tu, que també ets creadora de contingut, entenc que deus tenir a gent ara tret de Catalunya, com gent al radar.
4: Sí.
2: Perquè la gent que crea contingut normalment sempre sap com tot el que està passant al mundillo. A qui hem de tenir al radar? És que he pensat, li vull preguntar, perquè ella, que és insider, segur que té algun nom així divertit.
4: A veure, a mi m'agrada molt, però no és com nicho, és molt coneguda. La Judit Tiral m'agrada molt.
5: Vale.
4: Ho dic, perquè ella fa com contingut molt interessant i molt currat. I
5: fa unes entrevistes.
4: Sí,
5: ella
4: sí,
5: és bona, bona,
4: bona. Sí, sí.
2: Que a vegades penso, dic, ara perquè entenc que té tot un equip darrere i tota la pesca, però al principi, com coi trobava aquesta gent?
5: A mi sempre em sorprèn molt. És que la producció és, de debò, a mi em fa por,
2: És molt heavy.
5: El món de la producció. Has de conèixer tothom. No entenc res. Jo la Jana no sé com ho fa.
2: Literal.
5: Jo la Jana és la nostra productora. Jo tampoc, ni ratllis.
2: Una altra cosa que comentes en aquest últim vídeo és que, bueno, parlant del català, és el fet aquest d'aprendre'l com una mica per amor a l'art.
4: Sí.
6: Me encantan los idiomas y el catalán me llama la atención desde que soy adolescente.
7: En catalán me he enamorado de ese idioma.
6: A mí no me gusta ver el aprendizaje solo como algo utilitarista en el ámbito profesional. Aprender idiomas es crecimiento personal. Sumergirte en otra cultura. cultura. És abrir tu mente a otra forma de ver i entender el mundo. I per a mi...
2: Què et diu la gent, però, quan dius que vols aprendre català?
4: Sempre em pregunten per què. O sigui, ho necessites per alguna cosa, per el treball o... jo què sé, una parella o alguna cosa així, és com, no, és que m'agrada i ja està, saps? O sigui, sempre és, crec, bo, no?, com tenir idiomes i tal, però per mi és com una cosa més de desenvolupament personal i, no sé, que m'agrada i ja està.
5: I has rebut mai catalanofòbia alguna vegada només per dir que estàs aprenent la llengua?
4: Sí, com estava dient, la gent sempre em pregunta per què nunca te va servir para nada, ¿sabes? Como aquesta cosa de tirar-ho per terra, sí.
2: Com de menysprei de que siguis un simple tràmit, no?
4: Exacte, sí, sí, perquè jo vaig dir, per exemple, que estava estudiant anglès i mai ningú m'ha dit res.
5: Molt bé, anglès.
4: Exacte.
5: Si fessis xinès, perdó, sí, també perfecte, sí. Alemà.
2: Com a hobby, saps? Per els dimecres a les tardes me'n vaig a una classe de xino.
4: I per això vaig fer el vídeo, com per donar una mica de visibilitat.
2: Que guai. I hi ha alguna altra llengua que també estiguis aprenent?
4: Doncs la següent vull que sigui l'italià.
5: Oh, que maco.
4: Sí, m'agrada molt i no ho sé todavía, però potser l'any que ve marxo d'Erasmus a Itàlia i vull parlar italià.
5: A quina ciutat t'agradaria anar?
4: A Bolònia.
5: Ah, que bé.
4: Sí, mai he estat. Però...
5: per alguna cosa en concret?
4: No. Només.
5: T'agrada perquè... molt.
4: Sí, la idea m'agrada. L'estètic, saps?
5: Claro. I de totes maneres, parlant sobre el català, et veus en algun moment fent contingut en català? O algun vídeo així tot?
4: Algun vídeo potser sí. Sí, a més la gent me l'ha demanat ara que vaig fer aquest vídeo, però tot el meu contingut no crec que sigui el meu lloc, saps?
5: Yeah.
4: Però sí que m'agradaria fer vídeos en diferents llengües. En anglès, en català, en italià, potser...
2: Home, és que només cal veure 4 vídeos teus per entendre que ets una traveler. A tu t'agrada viatjar i veure el món.
4: Sí.
2: I de cop i volta t'hi veus vivint a Barcelona...
4: Potser sí, però no ho sé. O sigui, ara estic com molt aficada com a Madrid.
5: Clar, fa 5 anys que vius a Madrid, ens deies abans.
4: Sí, i m'agrada i no m'agrada al mateix temps. O sigui, els meus amics són allà, o sigui que no sé si m'imagino de repente vivint aquí sense els meus amics, saps? Però sí que m'agrada la idea de Barcelona i potser, no sé, com practicar el meu català. Sí.
5: Claro. I vens gaire aquí a Barcelona o no?
4: No gaire. Que va, que
5: però
4: va.
5: Hi ha alguna cosa com concreta que hagis vist alguna vegada i que t'agradi molt?
4: D'aquí? Sí. Però de cultura o...
5: del que sigui, no sé, algun museu, un restaurant...
4: M'agradaria conèixer la ciutat en general,
5: claro.
4: Saps? O sigui, vaig venir quan era adolescent a l'institut.
5: Ah, vale.
4: Sí, com típic viatge, sí. Saps? Però no he vuelto más desde entonces.
5: Ah, no.
2: I al teu poble has tornat alguna vegada? És a dir, t'has plantejat tornar a viure al poble?
4: Sí, o sigui, Madrid és com molt guai, però després és com molt, molt estressant i l'energia... El meu poble és molt, molt, molt petit i jo no estic com acostumada a aquest ritme frenètic, saps?
2: Quants habitants té, però?
4: Pues 300 habitants.
5: Uala, sí, que poc! Sí, com Guardiola. Sí. Bueno, Guardiola en té més.
2: Que fort.
4: Sí, és molt petit.
2: I anaves a l'Insti allà i tot? No,
4: no. Anava a l'Insti a la capital, a Santander, però tenia com una hora en tren.
5: Ah, hosti. Doncs sí que està lluny.
4: Sí, sí.
5: Quina barbaritat.
4: Sí.
2: I llavors, el salt a Madrid el fas per la carrera, per la feina...
4: Vaig fer el CICUE, que és com l'Erasmus, però nacional, i després vaig conèixer els meus millors amics i ja em va quedar.
5: Els vas conèixer la carrera?
4: No, a xarxes.
5: Ah,
4: sí,
5: vale,
4: sí, perquè també
5: guai.
4: Fan contingut, sí.
2: Si vas allà un any i comences a conèixer gent i dius, me quedo.
4: Exacte,
2: Madrid
4: sí.
2: Is my place,
4: sí.
2: Eh?
4: It's not my place, però els meus amics sí que ho són.
2: Hòstia, és que és molt bèstia
5: I
2: com a xilla tant.
5: I ells són de Madrid o també viuen a Madrid com tu?
4: Un és de Madrid i l'altre és de Mallorca.
5: Ah, vale.
4: Sí. A més sí que parlo una mica de català.
5: Ah, molt bé.
4: Sí, exacte.
5: Molt bé.
2: Tu ets una de les pioneres de YouTube, fa 11 anys del teu primer vídeo i també un dels primers podcasts viralíssims a TikTok, juntament amb...
4: Viralíssims, no sé si és la paraula.
2: El primer vídeo que teniu té 1 milió de visites,
5: Hermana, això és la més viral.
2: Literal, Ràdio La Pera, referència nacional.
4: Sí.
2: I avui estava revisant, dic, vinga, vaig a veure tal els primers episodis, a veure com llueix tot això. I me trobo, tia, però em trobo que el primer fucking vídeo apareix Miss Juliana Canet.
5: Què?
0: Què tal? Soc la Juliana Canet i volia preguntar-vos quina ha estat la vostra pitjor cita de la història. El tema de les cites és delicat i de vegades n'hi ha que són un autèntic desastre. Qual ha sigut la vostra peor cita?
2: Com?
4: No me'n recordava d'això.
2: Es dona aquesta col·laboració.
4: Perquè la Juliana i jo ens coneixem des de fa molts anys, sí, i quan van començar a Ràdio La Pera i tal... La va escribir en plan... Vol? Hola, sí, vols?
2: I de què us coneixeu?
4: De xarxes.
2: Ah, sí. De xarxes, també?
4: Sí, sí, sí.
2: Ah, hòstia, que fort.
4: Sí.
5: I... És que el món és un pañuelo, eh? Sí.
2: I les xarxes encara més.
4: Sí, sí.
2: I més en aquell moment. Quan va començar aquest podcast, clar, el veig el primer set que tenia, o que era com... Si fos una mena d'estudi de ràdio...
4: Set.
2: Però on era allò? Perquè sembla com una mena d'estudi...
4: Era una oficina.
2: De... Ah, vale.
4: De la mare d'un amic, bla, bla, bla, o sigui...
2: Vale, vale, vale.
4: Sí, sí, sí. I gravàvem amb un iPhone.
2: Què?
4: Només, i ja està, sí, prou. Sí.
2: Però teníeu full producció del...
4: No, només com una mesa de sonido que teníem d'un altre projecte i ja està. Ah, però zero inversió, res.
2: I com va néixer? O sigui, per què ho vau fer? Quin va ser el motiu?
4: Nosaltres vam fer una sèrie que es deia De Madrid al suelo i no va sortir bé. I quan vaig terminar tot això, dijimos, oye, fem un podcast.
5: Claro, molt bé.
4: Literalment, això va ser com fa 3 o 4 anys que no havia molts podcasts. I vam començar amb
5: Radio. I va anar molt bé, perquè el primer és això que dèiem, té un milió de visites, sí. Quina barbaritat.
4: Però és veritat que nosaltres vam com de poc a poc, saps? O sigui, no tenim
5: potser
4: com
5: la gent s'ho ha mirat més ara.
4: Sí, però no tenim una comunitat com molt gran, però sí molt fidel, saps?
5: Home. Ah, val, això és el millor,
4: molt, sí.
5: És molt millor que tenir una comunitat gegant que no et faci ni puto cas.
4: Sí. Som nicho, jo sempre
2: això
4: dic que som nicho.
5: El nicho és fantàstic.
4: Sí, sí, sí.
2: Pengeu molts vídeos, però a xarxes, rotllo molts talls.
4: No, és perquè els talls els faig jo i el meu company Xim, i és lo pitjor.
2: Sí. Fa pal, eh?
4: Sí, sí, fa molt de mal. Sí.
5: Però ara amb la IA t'ho fa tot.
4: Sí?
2: Tia, hi ha una IA que et fa... O sigui, tu li passes l'episodi...
5: Ens ho va dir la Laia Castell, sí. Això.
2: La IA tria quins són els talls més virals, te'ls talla i te'ls subtitula.
4: Necessito el nom d'això.
2: Doncs, després...
5: Vols que li pregunti?
2: Sí,
5: li pregunto a la Laia Castell a veure si em respon ràpid.
4: Por favor.
2: No, i t'ho fa tot, t'ho prometo. Ah. Ara parlaves de que teníeu una comunitat super ninxo, però super entregada, sí. I de fet fa res, el 6 de juny, si no m'equivoco, sí. Vau fer l'últim programa de la temporada en directe des de la sala de la premsa de Madrid i va ser tot un èxit. De fet, tenim aquí un petit vídeo de recull de la vostra entrada èpica,
4: és com si fos casament. Un casament.
2: És literal. I tothom amb els... com es diu... amb els tovallons, això de tela, fotent-li voltes.
4: Sí, sí,
2: l'aire.
4: Sí.
2: Sí, sí, amb els tovallons. Va ser sold out, a més.
4: Sí, sí, sí, això va ser molt guai, la veritat.
2: Que guai.
4: Sí.
2: Torneu al setembre?
4: A setembre segur que no, perquè normalment comencem octubre, novembre, més o menys.
5: Val.
4: Però mai sabem. Perquè autoproduïm el programa, o sigui que tenim que veure si tenim diners, cuánto costa hacer todo, tot vale. Això.
5: No, sí. Però això va així tot arreu, fins i tot no hi ha diners, és molt bèstia.
4: Sí, sí, sí.
2: Però, i no sabeu res? O sigui, no hi ha cap marca darrere ni res?
4: No.
2: Uau,
4: no,
2: que
4: no,
2: fort.
4: No. Els marques els costa.
2: I...
5: Sí?
4: Sí. I... Els podcasts sí.
5: Hala, vale.
2: Heu notat, però, una mica de baixada del consum de podcast? Perquè potser fa uns anys sí que ho va patar tot molt i ara, de cop i volta, sembla que la cosa s'està aturant.
4: A Ràdio La Pera, no. O sigui, tot va hacia arriba.
5: Vamos,
4: sí,
5: molt
4: sí,
5: bé.
4: Sí, sí, sí. Però, en general, jo crec que sí. O sigui, fa un par de anys com que havia molt podcast, però ara jo crec que muchos han muerto.
5: Clar, sí que és veritat, això que hi ha hagut aquest punt.
4: Sí, sí, sí.
5: Però, i tu, en quin moment veus que et pots dedicar 100% a xarxes?
4: A veure, a mi no m'agrada dir que em dedico 100% a xarxes, perquè no és com la meva cosa.
5: O sigui,
4: no, és el cas, és el cas.
5: Vale.
4: Però és veritat que jo sempre com que estic buscant diversificar, saps? Llavors, a mi m'agrada molt el món de la comunicació, estic de col·laboradora en diferents programes i tal, i després sí que em dedico a xarxes. I vaig deixar el meu treball fa 2 anys, jo crec. Treballava en una agència de publicitat.
5: Ah, bueno, bastant relacionat,
4: sí, sí,
5: eh?
4: Sí.
5: Hi ha molta gent que es passa del món de l'agència de publicitat a ser influencer.
4: Sí, sí, sí, influencer. Bueno.
2: Creadora de contenido.
5: Content creator.
2: Sí. I el YouTube?
4: El YouTube fa molt de temps que no faig vídeos.
2: Ja, per
4: però
2: què?
4: Tornaré. Perquè és com molt sentimental, per mi com molt emocional, saps? O sigui, faig vídeos com des de molt dins i això, com que no puc fer un vídeo a la setmana parlant dels meus sentiments, saps?
2: Vale.
4: És com més hobby que una altra cosa.
2: Perquè, de fet, quan vas venir a Kill Love per última vegada fa 3 anys, vas explicar... Si no, és que
5: molt,
2: fa un
5: molt bèstia. Sí.
2: Vas explicar, de fet, el mateix, com que el YouTube era com molt sentimental i que, per tant, el tenies aparcat però que tornaries.
4: Sí.
2: I ara...
4: Vaig fer vídeos, l'any passat.
2: Mm.
4: I com que voy, vuelvo... Bueno...
2: És una cosa, una relació que va fluctuant.
5: Un punt tòxic, com la nostra, amb YouTube, literal.
4: També.
5: Sí.
2: Pues jo pensava que la Ràdio La Pera donava per viure.
4: No.
2: Ah, gens,
4: mai,
2: eh?
4: Mai he vist diners de Radio La Pera. Mai. De hecho, Radio La Pera me debe dinero. O sigui,
5: ¿qué?
4: Realment.
2: What
5: the hell?
4: Sí.
2: I tu que fa tants anys que estàs dedicant-te a tot aquest món i reinventar-te constantment, perquè realment sí que és veritat que només cal entrar al teu YouTube per veure que has anat evolucionant amb els anys i adaptant-te molt al que, doncs, a sí, tu mateixa també. Com veus per el futur d'influencer, creadors de contingut, tot això, des de dintre?
4: No ho sé, o sigui, en el meu cas personal jo ho veo més relacionat amb el món de la comunicació.
5: 100%.
4: Almenys per mi. O sigui, vull pensar això. Però per la resta no ho sé, perquè...
5: És que no notes que la gent odia els influencers?
4: Sí, normal, és que jo també. O sigui, ja, jo ho entenc perfectament. I mira que jo soc d'este sí, sí, mundo, saps? Però és que està tot molt malament, la veritat.
2: Però sí que és veritat que tu, per exemple, tens tota aquesta altra faceta de comunicadora, etc. Sí. I per tant, com català...
5: Et salva, sí, clar. 100%.
4: Sí, i per això continuo estudiant, saps?
2: Vale.
4: O sigui, perquè quan tot això termine, jo tinc els meus estudis, la meva cosa, o sigui...
5: I ara que parles d'estudis que fas per amor a l'art, perquè dos màsters només els fas per amor a l'art, sí, estudiar el català en realitat també, què és el pròxim que vols aprendre per amor a l'art?
4: Pues potser l'italià, això segur, i m'agradaria molt aprendre a bailar, però bé.
5: Ah, bé.
4: Saps?
5: Mira, aquest està... Ara ja no, però estaves apuntat a salsa.
2: Sí.
4: A salsa? Salsa m'agrada molt.
2: Salsa sí, és molt guai i per sí, conèixer gent mola molt, eh?
4: Sí,
2: perquè
4: sí.
2: Tu t'apuntes en parella i arribes i te diuen no, no, no, heu d'anar rotant. Per tant, amb un amic o amb una amiga, el que sigui, t'apuntes i tu t'ho passes de puta mare. Doncs
4: pues mira, salsa.
2: Toma ja. Pues, Cèlia, moltíssimes gràcies per tornar.
4: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
2: Ens ha fet molta
5: il·lusió. Ara a mi em sap un greu que hagi de tornar a Madrid tan ràpid.
2: Ja, tio, és que les entrevistes sempre són supercurtes. Però bé.
4: M'he passat molt bé, o sigui que moltes gràcies.
2: No, un altre dia la portem i ja fem una hora d'entrevista.
4: Amb el B2.
5: Això.
2: Aquesta és la motivació. Doncs que vagi superbé la tornada a Madrid. I ara per despedir-te, t'agrada la Julieta?
4: Sí, molt.
5: Ah, doncs mira,
4: sí,
5: et posarem la cura de la Julieta.
4: Ah, que guai.
2: Que vagi molt bé, Cèlia.
4: Gràcies.

Estàs sentint el Loft. Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: tot em remunta. Quan xaca, res no m'espanta. Quan xaca, mira com m'agrada com ho fas així. No hi ha límits, lluita per ell, per fi.
1: Una mica de tai chi per anar estirant per la Ratvella de Sant Joan. Això és la cançó de la Uineta que ens té obsessió.

0: Estàs sentint el Love.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz que estem activados. El DJ lo pone a bailar muy pegado.
0: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda. En directe a iCat.
3: Passen 9 minuts a les 4 de la tarda i seguim el Love de iCat.
4: Da.
3: iCat. Visca iCat. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort. I tornem al tema del dia perquè avui han sortit les notes de la Cele i nosaltres ja hem comentat les millors i les pitjors.
3: Sí. Segur que tota la gent que ha fet la Cele vol celebrar amb els seus amics que ha acabat l'infern de la Cele i que pot gaudir el temps lliure. Però
4: això la policia de diversió no ho pot permetre. I per tant ha decidit penjar la pistola i treure a ballar el seu bob.
3: No.
4: Per tant... Hola, Mariona.
5: Hola, perdoneu, ha estat culpa meva.
3: El què?
5: El guió d'avui està una mica mal fent.
4: No, però és...
3: Estàs més morena que ahir, com pot ser?
5: M'ho ha dit algú, m'ho ha dit l'Arnau.
3: La Jana, perquè ho acaba de posar pel grup de WhatsApp. Com pot ser? És que no entenc de quin color
4: és. Crec que és perquè va més despullada que ahir.
5: Vaig més despullada que ahir, però vaig més fosca que ahir.
4: Ja, però se't veu més la pell ahir,
3: bueno,
4: només
3: clar,
4: se't veien les mànigues.
3: Sembles el color del top, que és negre.
5: Sí, sí, bueno... Sí, com gris, raro, no? Sí, estic molt morena, la veritat, estic molt contenta perquè només estem a juny, però és que són les més vacances, ja no en tindré més en tot l'estiu. Per tant, això s'ha de mantenir d'alguna manera.
3: Hòstia. No, és molt bèstia. Estàs molt morena.
4: Es veu molt heavy les càmeres.
3: No té cap sentit lo morena que estàs.

0: a la Pompeu.
1: I això què és? Un
0: 11
1: 20?
0: I pico. No vaig arribar. Vaig treure un 10 en 8 o no vaig arribar a l'11.
2: Ai, com jo.
1: És que abans eren més difícils, eh?
0: Els exàmens, sí.
1: Tia, jo vaig treure un 12 i, és que vaig fer dibuix artístic.
0: Jo em vaig enfonsar bastant perquè el meu grup d'amigues som com 10 ties i jo era la nota més baixa de les 10.
1: La tonta.
0: Era la tonta. I vaig pensar, a sobre no entro a periodisme a la Pompeu i pensava que era el pitjor dia de la meva vida. I el millor que em va passar va ser fer periodisme a l'Autònoma a 5 minuts a casa meva.
1: Molt bé, i per què volies fer la Pompeu?
0: Perquè jo ja havia anat al batxillerat a un col·le que està dins de l'Autònoma i llavors volia canviar de
1: universitat.
0: Sí, exacte. Però bé, venim a parlar sobre les ganes de celebrar la fi dels exàmens i una gran opció que a vegades no es té gaire en compte és anar de festival.
1: Total.
0: És molt bona opció i a més és molt guai anar-hi en grup.
1: Sí.
0: És veritat que t'acabes perdent, però la idea...
1: I retrobant-te
0: també. Però la idea del teu cap sempre és bona. Llavors, hi ha moltes opcions que us he portat, però hi ha una opció nova que vull comentar abans, que és una novetat de mercat, podríem dir, i que és un nou festival creat per una de les nostres popstar preferides. És boníssima aquesta cançó, la tinc.
1: A veure, és una opció al mercat si ets milionari.
0: Clar, vull dir, aquesta opció és l'única que és per gent de Pedralbes, Tres Torres i Sarrià.
1: Sí.
0: Vale? O Matadepera i llocs amb molts
1: gent
0: calés.
1: Gent que té ferros.
0: Exacte. I és que Olivia Dean ha anunciat el seu festival Daisy Chain, un projecte que feia molts anys que es veu que somiava i que ho ha explicat en un post a Instagram i que per fi ha pogut fer realitat. És un festival que se celebra el 29 d'agost, per tant, va bé perquè encara estàs en època de vacances.
1: Sí, però quasi que ja no, eh?
0: Que, no, sí, està al límit. És com per dir, mira, m'ha sobrat pressupost de l'estiu. Me'n vaig a Califòrnia.
1: Vale, perquè, joder, clar, sí que t'ha sobrat pressupost.
0: Ja, però saps aquesta gent que l'envien a fer intercanvis o se'n va d'au pair i tal?
1: Ah,
0: doncs mira, una opció és anar al festival de la Olivia Rodrigo, que a més té un cartell que està molt bé perquè és 100% femení. Uacada històrica, com diries tu.
1: Jo ho odio.
0: És només dones programades, que té mèrit perquè és una cosa que ningú fa i ella demostrarà que es vendran les
1: entrades
0: com a xurros.
1: Molt bé, ets una feminista, Olivia Rodrigo, transversalment woke, tant de bo vinguis al loft. Aquest cartell és el meu pitjor malson. Ja sabeu que jo no escolto dones perquè no sé què em passa, que sóc misògina. Bueno, últimament...
0: Hauries de parar de dir això.
1: Últimament, no, vale, estic a punt. He fet un pro.
0: D'acord.
1: Contraposició, entens?
0: Aviam.
1: Últimament estic escoltant Maria Jaume.
0: Molt bé.
1: I Antonio Font.
0: Antonio Font no val.
1: Per? Té nom de dona.
0: Però són homes.
1: Da igual.
0: I són molt avorrits.
1: Ja, i segur que són viejos verdes.
0: No, sí, són vells, pobrets meus.
1: I verds, no?
0: Això no sabria dir.
1: Jo crec
0: no
1: que ho diu tothom de Mallorca.
2: Qui canta el Daisy Dou, xiquet?
0: Mare, su d'Antonio Font.
2: És que no sé ni qui és.
0: Doncs noms
1: una
0: com...
1: Una dona molt vella.
0: Douchi, Bikini Kill, Chapel Round, que em funciona a mi molt també Chapel Round i m'hagués agradat veure-la en directe.
1: Mira, cap a Califòrnia, som-hi!
0: Cap a Califòrnia. I a més, una cosa xula és que el 100% dels beneficis es destinaran a entitats benèfiques.
1: Hòstia,
0: que treballen per promoure i defensar els drets de les dones i les nenes.
1: Ja, ella no es quedarà ni un euro. Mentida.
0: Això diu.
1: Olivia Rodrigo.
0: El 100% dels beneficis significa que ella cobreix tot. Entenc que cobreix totes les despeses i llavors el que s'obri, que potser no és tant, ho dona.
1: Olivia, no t'ho creus ni tu, bro.
0: Veurem què passa. Olivia. Però com ara dèiem que aquesta...
1: No inventis, Olivia.
0: Pobreta, deixa-la. Com dèiem ara que aquesta opció no és assequible per tothom, he trobat una que és perfecta, super assequible i que crec que ens funcionarà moltíssim. Y no busqueu que yo no estigui a dormir quan
1: s'acabe l'estat. Clar que guanyarà diners perquè cobrarà el seu catxet.
0: Ah,
1: perquè
0: sí, perquè
1: ella actua.
0: Ella
1: sí, ella és canta. Molt bèstia.
0: Bueno, però potser no cobra, però potser no li surt a compte, tia.
1: Segur que es paga d'ella. Fins aquí el dubte s'ha resolt. Potser és una fake news, però jo crec que...
0: Exacte. Bé, anem amb un dels festivals assequibles on sí que podem anar. Si sou gent de festa major i sense gaire pressupost, el Tinglado és el vostre festival. A mi m'agrada moltíssim perquè per 35 euros tens l'abonament de 3 dies de música catalana a Vilanova i la Geltrú, que no està tan lluny de Barcelona perquè sigueu Barcelona centristes.
1: Molt bé, a mi m'encanta el Barcelona centrisme.
2: Qui va al Tinglado?
0: El Tinglado va la Fúmiga, els Pets, Esberlana, Miquel del Roig, un poti-poti de gent per totes les edats una
1: la
0: mica.
1: La Fúmiga ho deixa, s'ha d'anar més als concerts perquè ho fan molt bé. Jo quan vaig veure el del Cabo Rock vaig flipar.
0: Tenen un grandíssim directe i són molta gent amb molta energia.
1: Jo no entenc com aguanten.
0: No, gens. I de fet al Tinglado hi ha una cosa molt xula que és que tenen una beguda pròpia que és el Globo. Que és un granissat de llimona amb ginebra i un ingredient secret.
2: Epa.
0: Que ningú sap quin és, perquè és secret.
1: Però ho sap tothom, no?
0: Però, no, jo ho vaig preguntar i no m'ho van voler dir.
1: Ah, vale.
0: Però és boníssim, però és traicioner. Per tant, aneu amb compte amb el globus. Sí.
1: Clar, perquè pilles un globus, jaja.
0: Sí. I

0: després també a Vilanova i la Geltrú tenim un dels festivals preferits del Loft, que és el Festival Vida.
1: Bienvenidos al show.
0: Dijous vinent, el dia 2, i de fet nosaltres hi serem allà, per tant veniu a veure'ns perquè farem programa des del Vida a les 9 de la nit, per tant tardet, no fa tanta calor.
2: M'ho apunto al calendari, espero ser-hi.
0: Home, estaria bé, no? Perquè has de presentar.
2: Va, vindré.
0: Per mi és el millor festi de Catalunya, qualitat, preu, i sobretot perquè l'espai és xulíssim. Vull dir, a mi m'encanta. És un bosc així boníssim, amb llumetes, tal, hi ha molts escenaris, i si no t'agrada la música que hi ha en directe en aquell moment, sempre tens els DJs.
3: Ah, molt bé.
0: A mi això em funciona molt.
2: Molt bé, Vida.
3: Qui va, però,
0: moltíssim.
3: El Vida.
0: Van noms com Amaya, la Ludwig Van,
2: la Luli,
0: Maria Jaume, Guitarrica de la Fuente, o el nostre estimat Barry B.
2: A mi m'encanta la Luli.
0: Jo tinc moltes ganes de veure Barry B, la veritat. Em fa molta il·lusió.
3: I la Amaya.
0: La Amaya també.
3: A mi em sembla molt heavy que sigui la Amaya al Vida de cop i volta.
0: Per què et fa tanta il·lusió?
3: No, que va ser molt heavy.
0: Ah, això
3: que
0: sí.
3: Que me sorprèn que estigui com al Vida, rotllo.
0: La llàstima és que no hi podrem anar.
3: Bueno, ja, però la vida és molt dura a vegades.
0: Sí.
3: A veure, quant costa, però?
0: He buscat més o menys l'entrada, però estaven esgotades, elaborament com dels 3 dies, però són un 100 i pico, 100 i poc.
2: Oh!
0: Que no està tan malament.
2: És caríssim!
0: 100 i poc no està malament.
3: Hi ha 3 dies, i va gent molt heavy.
0: I a més tens una opció molt guai, que també, òbviament, és més cara, però que per grups d'amics està molt bé, que és que hi ha un càmping. Llavors tu pots estar al càmping passant la ressaca amb els teus col·legues i després anar cada dia al càmping.
3: Sí que és veritat.
2: És molt car.
0: És una mica car, però és que és un festival i no és ni dels més cars, això sí que és veritat.
3: Sí, això sí.
0: Un més assequible que a tot funcionarà molt, que és el típic, un clàssic post-cele i on també hi serem fent programa, és el Canet Rock, tot música en català, tot gent que t'agrada, Gala Castelltort. No, tothom no, vale, perquè hi ha un grup que no.
2: Com
0: no
2: Canet Rock, Canet Rock Festival.
4: La Luli va.
3: Qui va?
2: No sé, quan tingui el cartell del 2026, t'ho dic.
0: És difícil de trobar, però diria que era 31 FAM.
2: Això m'agrada.
0: Figaflowers, els tients.
2: Figaflowers m'agrada, 31 FAM, m'agrada la Fúmiga, em fa molta mandra, detalls, també em fa molta mandra.
0: Però si acabes de dir que vols anar a veure la Fúmiga en directe.
2: No he dit això.
0: Quina barbaritat.
2: El que he dit, bueno, se m'ha estat difamant, fake news sobre el que jo he dit.
0: Que tenen un gran directe.
2: Vale, això vol dir que jo a mi m'agradi? No. Això és un fet objectiu. Molt bé, ho fan. Si vulgui anar, que hi vagi. Jo no. Bueno, jo sí, perquè em quedaré al Canet Rock, perquè a mi m'agrada el festival.
0: Hauràs de veure sol.
2: I em fa mandra, però després m'ho passo bé. Però jo ara, imaginar-me, coti per coti, em fa puto pal. Bues, aquest sí que no m'agraden ni els menys. Aquest, jo, en plan, jo porto taps. Portaré els AirPods i em posaré a escoltar Oques Grasses, i els catarres també m'agraden, i els amics també hagin estat també. Doctor Prats no, però Maria Jaume i la Ludwig Van sí.
0: Vosaltres us penseu que la gala fa broma de que es posa els auriculars amb cancel·lació de so, amb meitat de concerts random, però us heu d'imaginar a Gala Castelltort el concert de Pink Panthers al Primavera Sound, que l'hauríeu d'haver vist posant els auriculars i escoltant Oques Grasses durant una hora i mitja de concert.
2: Perquè el concert de Primavera Sound de la Pink Panthers estava molt alt i a mi m'estaven fent males orelles, ja tenint en compte que ella no m'agrada gens. I a mi em fa puta mandra, que ja saps que jo soc misògina. És que,
0: clar, però entre poc i massa, no?
2: Bueno, pues, jo hagués hagut de tornar a casa abans, però vaig decidir disparar-me com una lerda.
0: Sí, realment sí, perquè podries haver marxat abans, segur.
2: Però jo m'estava esperant que hi hagués un taxi cap a la ràdio i no pagar-lo jo.
3: Perfecte.
0: Doncs,
3: les Barcelona centristes i que no fluïm gaire en aquests ambients.
0: Jo tinc una opció perfecta per tu, Alberto Gadel. A tu, que t'agrada la música urbana, el reggaeton, el trap, totes aquestes coses, t'has de guardar el calendari el dia 24 i 25 de juliol. Suelta, gatita, suelta. Al Fòrum de Barcelona hi haurà el Cher Festival, que són 2 dies de música per ballar. Omar Kurz, Davy, Lola Indigo, Mike Towers, 31 FAM de cop i volta. Joan Magán, anava a dir, Joan Magán. I la DJ Trapella, per exemple, entre altres noms.
2: Però el senyor del Cher Festival m'ha enviat entrades. Si les vols...
3: Doncs potser te les demano, perquè a mi m'agrada molt.
0: A mi el que més m'agrada del cartell és l'MC, que és el presentador, que és un dels meus millors amics.
3: Ah, que bé.
0: Sí.
3: Escolta, i saps què?
2: A mi en Davy.
0: Ai, sí, passat. On the wall.
3: Ojalà me vegi entre el públic i me digui sota l'aigua. L'any passat la Batlle el va cantar el Cher.
0: Sí.
3: Imagina't el top que és aquest festival.
0: No, i està bé, perquè tampoc de preu no és tan car. No arriba als 100 euros, diria.
2: I si diem, perquè som wokes, transversalment wokes i no centralistes, jo vull marxar.
0: Vols marxar de la ciutat?
2: Sí.
0: Vols fugir a la natura?
2: Sí.
0: doncs tens una última opció, que és el Talarn Music Experience al Pallars. Crec que aquest et funcionaria molt, Gala, no és ni broma. Potser per el cartell no massa, però l'espai és maquíssim i no hi ha tanta gent que el coneix, que és bàsicament el Talarn Music Experience, es fa en un lloc que es diu Loquios, que a sobre de l'embassament de Sant Antoni, que té unes vistes espectaculars. Llavors planten l'escenari en aquest espai a Loquios i tu veus el concert des de dalt de l'embassament.
2: Vaya putada que sigui Lleida.
0: És lluny de collons.
3: És Lleida.
2: Ala, és broma.
0: És al Pallars. Llavors has d'agafar el teu cotxe i tirar amunt.
2: Però mira que maco, val la pena. Jo no aniré, que em pilla molt malament.
0: Allà hi actuen La Fúmiga, que no t'agrada. Bus, que no t'agrada.
2: I lo bueno, tio, o sigui, he d'anar fins a l'altra punta de Catalunya.
0: Però perquè ja és tot el pack, tu has d'imaginar-te. Te'n vas al cap de setmana allà.
2: Bon DJ, bro, pero dame algo bueno, tío.
0: Ja està.
3: La Maria Jaume.
0: La Maria Jaume, les que fantaven.
2: Uixido, què és això?
0: Uixido són el Guillem Bultó i el Klaus Stroing de Stay Homes, que fan un DJ set.
2: I s'han de dir així?
0: Bueno, són wokes, deixa'ns.
2: Adrià Giné de Moxequi.
0: Dit això, ja teniu un munt de festivals. Si voleu d'altres, hi ha el Cruïlla, el de Pedralbes, Cap Roig, que sí que són com concerts separats, de cada dia un
2: molt
0: concert
2: bé,
0: diferent.
2: Molt bé, el Cruïlla sí que aniré, que hi va d'en Peralbo.
0: El Cruïlla no l'he posat perquè és una mica de target, segons se m'ha dit, perquè l'altre ja vaig dir que em feia il·lusionar i em van dir que era de boomer.
2: No! Gràcies, Sam, mai t'han encertat. És mentida! Qui t'ho ha dit? En Marc Andreu?
0: No.
2: La Jana?
0: No puc dir el nom de la persona que m'ho ha dit.
2: El viejo de l'Alberto?
0: No.
3: Jo no sóc un viejo.
2: L'Arnau?
0: No, ningú d'aquest equip, una persona externa.
2: Ah, un nòvio seu, segur.
3: No.
2: Hola, que sí. Bueno, vale, però és mentida.
3: Mariona, per la teva recomanació cultural.
2: Ala, i em penja. Dan Peralbo i el Comboi actuen el dia 10 al Cruïlla. Jo hi aniré amb una amiga que vaig fer de Torelló.
0: Random.
2: Sí, me la vaig trobar a un concert d'en Peralbo i el Comboi i des de llavors som millors amigues, no hem parlat mai. Em va dir, avisa'm el Cruïlla, avisa'm el Cruïlla. Me la vaig trobar al Cabo Roc, em va dir, avisa'm el Cruïlla. Pues bueno, al final l'avisaré perquè, clar, m'ha insistit molt.
0: Si no, potser sereu millors amigues.
2: Som millors amigues, es diu Joana. Oh. I som iguals.
0: Sí?
2: Ai, som perfectes.
3: Perfecte.
0: Espero veure una foto de vosaltres dues, vale, juntes.
2: Ja,
3: Mariona Córdoba, thank you very much.
0: You're welcome, my darling.
3: Tu que ets una Marilendre. T'encantarà una bona combinació de dos twinks fantàstics que canten. Una banda tenim a Troye Sivan, l'altra guitarrica de La Fuente, i estan in my fucking room.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, hola, hola, hola. Falten 2 minuts per 4:45 de la tarda i seguim a l'Òptica.
2: Què riu?
1: No sé, m'ha fet gràcia. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui passa pel Love la puta Llana. La Llana! Com estàs, la Llana, novia, soc un bohemio?
3: Prou. Ai, que bé, una mica de High School Musical.
1: No, has de posar un dia, un últim dia d'agost, no sé com es diu. Un dia més d'agost, no sé com es diu.
2: Un dia qualsevol.
1: Això.
3: El que tu vulguis.
2: A veure.
1: Un dia qualsevol d'agost.
3: La pot posar o no, perquè avui venim a parlar.
2: Avui ja sonarà molta música.
3: Avui sonarà molta música. Concretament sonarà música d'un musical perfecte, perquè com segurament sabeu, jo sóc una gran theater kid.
1: Sí.
3: I arriba l'estiu, jo poso un dit al peu de l'aigua del mar, automàticament em veig obligada a mirar Mamma Mia 30 vegades seguides.
1: Molt bé.
3: I no sé si ho sabeu, però a Twitter, a Espanya, hi ha tot de fils que parlen de com hauria de ser Mamma Mia si passés a Espanya. I tothom diu que hauria de ser amb l'oreja de Van Gogh, una cosa que jo estic totalment d'acord. Però no venim a parlar de l'oreja de Van Gogh, venim a parlar d'una cosa molt millor, que és com seria Mamma Mia si ho féssim a Catalunya. Algunes persones diuen que això...
1: T'agrada la meva whistle note?
3: Ho has fet superbé. L'Ariana Grande, que tremoli. Algunes persones... Jo, diuen que els anuncis d'Estrella Damm serien com l'equivalent a Mamma Mia, però són anuncis de... Eren, perquè ara no parlarem dels d'ara. Eren anuncis de 6 minuts. Amb una sola cançó, i clar, tu no et pots passar tot l'estiu amb la mateixa cançó en bucle. Ho pots fer, però crec que necessitem la banda sonora oficial i que, per tant, això ho farem amb una pel·li musical.
1: Oh, m'encanta.
3: En primer lloc, hem de decidir on es gravarà. Llavors, la nostra illa Kalokari, que és una illa inventada, serà, evidentment, Cadaqués.
1: Sí.
3: No pot passar a un altre lloc del món.
1: T'agrada com a Costa Brava Girl?
2: Sí, a mi em fa... O sigui, jo diu tot el que és allà dalt, però sí, em sembla bé.
3: Ara anem amb els nostres personatges. No hi ha dubte, si en teniu algun... Crec que us esteu equivocant, però la nostra protagonista, que li direm Júlia, serà interpretada per Alexia Pascual.
1: Sí.
2: Vale.
3: No hi ha ningú més que ho pugui fer.
1: Ningú altre. Són iguals.
2: O sigui, l'Alexia fa d'Estofi.
3: Sí.
2: Però
3: li direm Júlia.
2: Júlia, perquè és catalana.
1: Júlia!
2: Perfecte.
3: Llavors, la Sofi s'està a punt de casar amb en Pol.
1: Ai, hot.
3: Que podríem tirar de Carlos Cuevas, però per no ser unes bàsiques...
1: Vaya mierda.
3: Per no ser unes bàsiques, he agafat en Jan Buixaderas, que és el noi rosset que feia de gay reprimit a Jo Mai Mai.
2: Perfecte.
3: I que, a més, ell ja ha fet Mamma Mia a Madrid, ja entén la vibe del musical,
2: vale,
3: i ho farà perfecte.
2: Perfecte.
1: Però és que semblen germans.
2: Bueno, però això és la gràcia.
3: Siblings are dating.
2: Ah, no, entre l'Alexia... És veritat que sí que semblen molt germans.
3: Però aquí hem de posar...
2: Tia, és molt de Catalunya que és lindos cosins.
1: És veritat, la meva companya de pis ho fa cada setmana.
2: Per això, llavors, res més d'aquí que això.
1: Perfecte.
2: Endavant, com més cosins, més endins. Som-hi.
3: Bueno, ells viuen a un hotel rural als afores de Cadaqués, perquè no serà el centre. I l'hotel està dirigit per la seva mare, que
2: en comptes de dir-li dona... I la tieta, d'en
1: que és lesbiana.
3: En comptes de ser la dona Sheridan, es dirà Dolors.
1: Ah, vale.
2: Molt bé.
3: I havia pensat en l'Emma Vilarasau.
1: Sí.
2: Tia, és molt típic, ja.
3: Jo havia pensat...
1: No, i a Catalunya què ens agrada, a part d'un folklore? Ja. Més folklore?
2: Sí,
3: ja, però jo
1: folklore
3: perquè s'assembli una miqueta
1: d'entrant, de dinar, de postres, de beure. Vinga, folklore!
3: Jo perquè s'assembli una miqueta més.
1: Ah, vale.
3: A l'Alexia Pascual havia pensat amb la Montse Guallar, que surt a la Riera, al cor de la ciutat, i... És una,
1: sí.
3: S'assembla molt a la,
1: són iguals.
3: A la Meryl Streep. Per mi és exactament igual.
2: La mateixa persona.
1: És la Meryl Streep després de les drogues.
2: Bueno, ara llueix així.
1: Bueno, ja la Meryl Streep no llueix així.
2: Bueno, sí que és veritat que té el cutis d'un fucking baby.
1: Bueno,
3: sí, és veritat. Llavors, ara anem amb els tres homes de la pel·lícula. Llavors,
2: a veure.
3: Les meves propostes són el personatge d'en Sam, que és el Jotaco, que s'acaba liant amb la dona Sheridan.
2: No, no, és que jo podria dir barbaritat.
3: Que el personatge el fa Pierce Brosnan, però en aquest cas com que de tant en tant toca que alguna persona que no sigui actor entri a fer una pel·lícula a Catalunya, això els encanta, i crec que el nostre Sam ha de ser en Ramon Pellicer.
2: A favor.
3: Sí. A més, s'assemblen molt. Bueno, no ho sé, per mi...
1: Sí, perquè tenen aquests ulls raros que
3: són tenen una vibe molt
1: de macho alfa.
2: Perquè, tia, és com...
1: No sé, tu primer dedo. Els dos són tu primer dedo.
2: No vull parlar.
1: Hola.
2: A veure, el gay. Anem a pel gay.
3: El Harry, que és el personatge que al final s'acaba intuint que és gay, l'hauria de fer...
2: Ho diu ell.
3: Sí?
2: Diu, tinc un marit.
3: Ah, és veritat.
1: Ah, vale, what the fuck.
3: El millor. Bueno, doncs el que fan Colin Firth l'hauria de fer en Roger Coma, que per mi són també... bastant iguals.
2: Ja són iguals.
1: Jana, ho estàs fent molt bé.
2: Molt
3: és
2: bé.
3: Que tenim literal les còpies
1: i deixar de fer de productora de Love i fer-te directora de casting.
3: Que em truquin. Ai, m'encantaria.
1: Bueno, pues
3: mira. Mira,
1: Jana, open to work, eh? Por lo que sea.
3: Estic tant, open to work. Directors de càsting que us vulgueu retirar, truqueu-me.
2: A la Jana.
1: Se li donen molt bé a la Jana.
2: Mira, només cal recuperar aquesta secció al videopodcast Spotify.
1: Per mi ho pots posar al currículum.
3: Perfecte.
2: A veure, som-hi, i en Bill.
3: Llavors, en Bill, que és el solter de 50 anys divertit que viu en el seu vaixell i acaba amb una de les amigues de la mare.
2: Un follet,
3: crec,
2: vamos.
3: Que hauria de fer l'Eduard Farelo, perquè també li toca fer unes coses una mica així diferents.
1: Ara, aquests, per mi, hòstia, no, no per sembla, eh? Aquí no s'acaba de
3: semblar. No s'assembla, però estem fent una adaptació a la catalana. Llavors, un tio una mica així que tiateix i tal.
2: Però la putada de l'Eduard Farelo és que crec que mai podrà desprendre aquesta aura de disfrutón com la d'en Bill.
3: Saps què passa? Que és actor. Si no ho sap fer, que es busqui una altra feina.
1: Molt bé, quina gran directora de càsting.
3: És que la seva feina és actor,
2: ja,
3: i que ens haguem de creure el seu personatge.
1: Molt
3: jo
1: bé.
3: Crec que l'Eduard Farelo ho pot fer.
2: Endavant.
3: Però, per mi, els millors personatges d'aquesta pel·lícula, i que, per tant, seran les superstars, són les amigues de la dona.
2: A mi m'encantava entendre cada petita aquesta cançó de xupapa, xupapa.
1: Entre això i el dedo.
2: I jo amb 7 anys dient xupapa. I pensava, és que tot el sentit del món. Què passa una despedida de soltera? Xupapa, xupapa, no?
1: Guarra.
3: Per mi, aquests dos personatges, que en anglès són la Tania i la Rose, per tant, Tania i Rose,
1: eh? Sí.
3: Han de ser dos ties que siguin divertides, espontànies, han de ser les millors del show. I crec... No s'hi semblen físicament, però crec que ho han de fer la Sílvia Abril i la Clara Segura.
1: Uf, pelos. La Sílvia Abril t'ho compro al segon. La Clara Segura crec que també.
3: Jo, no, és que tia, elles són les més divertides.
2: Però també podríem tenir de cop i volta a la...
3: Jo havia pensat en la Emma de Plats Bruts, si no.
2: També.
1: I ella, que està molt trista perquè no l'agafen, perquè tothom li recorda que és la Emma de Plats Bruts.
2: A la Candela Penya potser també.
3: A la Candela Penya també ho faria molt bé.
1: A la Yolanda Ramos.
3: Aquesta dupla seria.
2: I a la, com es diu?
1: Per mi Sílvia Abril i Yolanda Ramos.
2: La Betsy Tornez també.
3: Ah, sí. També ho faria molt bé.
1: Ella ho faria molt bé.
3: Ostres,
1: també.
3: Hauríem de fer un gran càsting amb aquestes dues.
1: Sí, seria molt complicat. Sí. Però bueno.
2: I a ella els encantaria fer-ho.
3: Segur. És que segur.
1: Ah, i no pot tenir més amiga la dona?
2: Literal.
3: Doncs els hi posem un grup de quatre amigues.
1: Un grup de cinc.
2: Suparla, Sabi.
3: I llavors, per mi una cosa que hauríem d'actualitzar una mica, perquè està una mica passada, les dues amigues aquelles que són unes jugueteros que no serveixen per res a la pel·lícula.
2: Les putes amore, que a Costa Brava n'hi ha així d'aquestes.
3: Vale, doncs per mi
1: aquestes... Jo en vaig conèixer una l'altre dia i em va caure superbé l'amore.
2: Sí, és el millor tipus de persones que existeix.
3: Vale, doncs jo crec que en aquest cas, com que a la pel·li elles són unes expats que han anat a viure allà en el poble, però no són d'allà. I les amigues són unes que venen de la ciutat de visita. Per mi hem d'agafar a dos grans representants del modernisme actual català, que són en Roc i la Júlia.
1: I que a més també fan viatges.
3: Clar, ells són... És que seria increïble.
2: I te dic que...
3: I s'ha de dir un gay. És que per mi
1: la primera vegada que veig aquestes dues, jo. 100% és Betlana.
2: Però també te dic que elles dues... són molt reemplaçables.
3: 100%.
2: En canvi, la Júlia i en Roc crec que marcarien molt el fil conductor, i a Catalunya ens agrada molt una punxada walk, eh? Per tant, endavant amb Svetlana.
3: Sí, és que crec que... A més, té aquest punt. Necessitem un gay i una lesbiana en aquesta trama.
1: Sí, totalment.
2: Home, és tan poc realista que la Sophie demani consell amorós a les heterocis blanques normatives amb biquini del Shane.
1: Que no saben elles ni res.
2: Amor,
1: no
2: i tu gay? I tu puto gay, on està? Ningú gay a la isla, només el seu puto pare.
3: És veritat.
2: I quin pedazo de gay, també t'ho dic, però
1: bueno. Segundo dedo.
2: Tercero.
1: Ah, vale.
3: Bé, llavors ara anem amb el més important d'una pel·lícula musical, que és el fil conductor.
2: Ah, clar.
3: Llavors, allà, a Mamma Mia, el que van fer va ser agafar un grup com és ABBA i agafar totes les cançons del grup per fer, doncs, el musical.
2: Clar.
3: En aquest cas tenim molts grups a Catalunya. Crec que n'agafarem, la majoria seran Doques Grasses.
2: No, però està
3: però
2: bé.
3: De vegades s'ha de sortir.
2: Vale.
3: Llavors, crec que l'himne, el nostre Mamma Mia, ha de ser molt de

0: una cançó que parla de desamor. És animada, és una història de retrobament amb un ex. Crec que és molt la cançó que necessitem perquè sigui el nostre hit.
1: És una cançó d'un retrobament amb un ex?
0: O sigui, per mi crec que la podem posar en aquest moment perquè és com de retrobament amb un ex en el sentit de t'estic trobant, és com de...
1: Jo t'ho compro, però no va sobre això.
0: No que vagi sobre això, però dic que sonaria en aquest moment de la cançó.
1: D'un que odia la seva nòvia, tio.
0: No, però vull dir que... Però que hauria de... O sigui, ha de sonar en el moment aquest en el que em retrobo amb un ex, en aquest cas amb tres homes, i els odio tots, saps? És una mica això. Ha de transmetre això.
1: Això m'agrada molt, molt.
0: Vale. Llavors tenim la cançó Lay All Your Love on Me, que és la sexy de la platja. Clar. Aquí és on sortim una mica d'oques grasses, però crec que és necessari que ho fem i sonaria aquesta cançó. L'amor és un secret
2: que dintre nosaltres vivim. No és broma que aquesta cançó és la sonidificació d'un dedo.
0: I la cançó aquella que és superhot a la platja, dos persones... Bueno, és que aquella escena és...
1: Pelos.
2: Allà jo vaig estar... O sigui... Jo amb mamma mia he tingut molts despertars sexuals, ¿vale?
1: No, ni que ho diguis, amor.
2: Però el de Lay All Your Love on Me també va ser un moment que vaig pensar...
0: No, és que normal. Jo ho entenc.
2: Va ser el meu quart
1: dedo. Perquè era el quart moment on la pel·lícula perquè... es posava en plan...
0: Hosti.
2: No, perquè el del... Bueno, és que no em posaré específic.
1: Sí.
2: Que el moment més sexy del pare, el que es queda amb la dona, és al final, quan... es peta al terra i ella es queda sense camisa.
0: Sí. Allò
1: va ser fort.
2: Allò va, aquí jo vaig dir...
0: A l'Albert va explotar.
2: És ok. Però ho acabo de reconfirmar. Ja vas, amb el gegant del Pi vaig tenir el meu primer dubte. Però llavors amb el pare de la Sofi ja vaig acabar de confirmar-ho.
1: Amb el gegant del Pi, és que és...
0: Llavors, un dels altres himnes que hi ha... La Mamma Mia és Dancing Queen. I crec que no existia aquesta cançó a Catalunya, però aquest any Maria Jaume va decidir callar-nos la boca a tots.
2: Dancing Queen és la sonidificació d'una white girl. Saps? Si li passes la punta del tocadiscos, torna Sant Domingo Forever. De fet, la Maria Jaume ho grava així.
0: És una cançó disfrutona extrema. Tu imagina't les que hem dit, la Candela Peña, la Sílvia Abril, la Clara Segura, totes les que hem dit ballant això, vestides de party fiesta, seria el millor que ens ha passat mai en Catalunya.
2: Què ens ha passat? M'ha de dir que s'hi fa gira a la Maria Jaume. Sona això. I me l'he imaginat. Bona Déu. Molt bona cançó.
0: Perfecte, gràcies.
2: Per fer el teu White Girl Dancing.
0: Ara anem
2: que qui al... qui no sàpiga què és, la Babi de 3 metres sobre el cielo quan es mou d'un costat a l'altre.
0: Ah, sí, al mig de rasmatàs fent així, amb les mans a dalt. Tal. Sí,
2: tot. Vinga, següent.
0: Llavors ara passem a un dels moments més tristos de la pel·lícula, que és una de les millors cançons del món, que és The Winner Takes It All. I en aquest moment hauria de sonar Ping Pong, d'oques gràcies. A marxar,
1: i ara què? Crec que he perdut el cor pel menjador. No m'he mogut d'aquí, no he anat enlloc amb la meva pena.
0: Gràcies, Gala. És una cançó que sona quan la dona li demana... No, ell li demana matrimoni a la dona i ella diu... O sigui, acaba dient que sí, però passa com per tota una trama de que no, que li va trencar molt el cor, que tal. Llavors, per mi crec que és un gran, és una gran cançó que soni cos grasses, com de cor trencat, tal, com si estigués recordant tota la relació que havien tingut. Crec que és un bon símil.
2: És que The Winner Take It All és tan heavy. I la de Ping Pong, tia, l'altre dia tornant del Cabro Rock.
1: Bon dia, també et diré.
2: No, ja ho sé, però tornant del Cabro Rock...
1: No sé si us penseu que és que sóc lerda.
2: Me la vaig posar tantes vegades i va estar plorant amb Ping Pong de fons d'un bucle.
1: És molt trist.
0: És que és
2: però
0: molt
2: que
0: trist.
2: Acabava jo, tornava a posar-la jo. No vull seguir plorant.
1: Jo ho vaig deixar amb el meu ex només per escoltar-la i sentir-la.
2: És que bon, ben fet. S'ha de fer més, això.
1: Sí.
0: Llavors, un altre moment icònic d'aquesta pel·lícula és quan sona Slipping Through My Fingers, que és quan la mare està pentinant la filla i li parla com de fer-se gran, de que s'ha de casar, canvi d'etapa. Havíem proposat la cançó Jubilar-me d'oques grasses, però per mi és com una balada que li ha de cantar la mare a la filla. I l'Arnau ha tingut la gran idea de posar Ivy Sour de la Guineta. Com una cerca canvia
1: de pell. Com un desert que canvia de pell.
0: Com una serp.
2: Ai, una serp.
0: Ah. Aquesta cançó literalment parla de canviar d'etapa i tal. Sí que és veritat que res serà tan bo com Sleeping Through My Fingers. No, no hi ha una balada així. També podríem posar la Dama de Mallorca de sobte, eh?
2: Què?
0: La Dama de Mallorca de sobte, la mare pentinant el cabell a la filla, sí, amb aquella cabellera tal. No està malament. Bueno, llavors anem a la meva última proposta per aquest musical, que és quan se n'anava Money, Money, Money, que la mare està arruïnada i no pot pagar el seu petit hotelet.
2: L'amo.
0: I ell el que vol en realitat és...

0: seria molt bona... O sigui, és molt bona cançó per fer en aquell moment de la peli.
1: Sí, jubilar-me del cas gràcies. La mare dient, estic fatal de pasta, jo només vull jubilar-me, que s'acabi amb els problemes.
0: I... Josep Montero va deixar retratat
2: apareixeria, a jubilar-me. És el seu aniversari avui.
1: Sí, jo crec que Josep Montero podria aparèixer com a special guest.
0: Home, clar, tia, si és de Catalunya.
1: Sí, i les cançons no fa, serien seves.
2: I perquè no fa...
0: Mira, no, però saps de la peli de Mamma Mia surt el pianista d'Ava i fa... Titin, titin, titin.
1: Doncs Josep Montero, ja tens feina.
2: Amb un guitalele.
0: Claro, amb el guitalele allà assegut i fa... Ring, ring, ring.
2: Exacte. A veure com ho faria.
0: Així. Ring, ring, ring, ring.
1: Molt bé. Molt bé, aquest
0: aerial. I a la peli, quan es projecta, seria una sorpresa i quan sortís al cine tothom faria... Que és una cosa que m'encanta del cine, quan tothom reacciona a la vegada, però bueno.
1: Això és tot, espero que us hagi agradat la meva proposta de pel·lícula, perquè si algú a Catalunya la vol fer, que em truqui. Jo ja tinc
2: la idea. No, perquè la idea és teva.
0: I sí, perquè la Jana està open to work, recordeu.
1: Sí, estic open to work, família.
0: Perfecte. Jana, moltes gràcies per ser la nostra futura Spielberg de Catalunya.
2: Sí, gràcies, Steven.
0: Ara toca posar una mica de batllal, i de fet aquesta cançó em recorda a un dia quan la Maria Hain em va dir amb el seu nòvio que ella era la fashion i el seu nòvio la víctima. Doncs en aquest cas, jo sóc la fashion i el meu nòvio, la quilla.

0: de dilluns a divendres a l'hora del cafè.
1: Yeah.
0: El Love.
1: But yeah.
0: Amb Gala Castelltort. I Alberto Gadel.
2: Feu silenci. Ha arribat el moment d'obrir el diari secret.
3: Moltes felicitats.
4: Que no, que és el diari.
3: Però és el aniversari del Josep Montero, també.
4: I ens ha enviat una confessió.
3: Sí, ha dit.
4: És mi culpa.
3: Exacte.
4: Va, som la Gala Castelltort. Això és el Love i ara és el moment d'obrir el diari secret, que és aquesta petita
3: I
4: llibreta.
3: I estem amb la Llana.
4: Ah, és veritat, que la Llana s'ha quedat.
3: Hi!
4: La Llana s'ha quedat per obrir el diari secret amb nosaltres i explicar a tothom els vostres secrets de forma anònima, com sempre. Si ens en voleu enviar algun, encara sou a temps. 667-07-61-16, 667-07-61-16. I si no ens dona temps, per la setmana que ve queda guardadet i apuntadet. Som-hi! Llegeix.
3: Jo el primer.
4: Claro.
3: Hola, Lofties, necessito el vostre consell. Fa 5 anys que estic amb el meu nòvio i ara m'ha proposat d'anar a viure junts. Fins ara tot anava perfecte, però ara de cop m'han sortit totes les inseguretats perquè em fa por la convivència. Ja sé que hauria de parlar-ho amb ell, però em fa por que a partir d'aquí s'espatlli tot. Què faríeu?
4: Anar a viure amb ell.
3: Anar a viure amb ell.
5: Aviam, aquí jo...
4: Filtracos, 5 anys, no perdis més temps de vida.
5: Però
4: no?
5: He de dir que jo entenc perfectament les inseguretats, jo porto bastants anys amb la meva parella i també estic en aquest moment de me tengo que mudar con él, no? Llavors jo crec que sí que és una cosa que has de parlar amb la teva parella, però és que si sale mal,
4: és
5: sale
4: millor.
5: Fatal. Sí, però si sale mal, millor. Me te metes la hòstia pronto, el deixes i te buscas a otro.
4: És que crec que és lo millor, perquè quan portes hòstia, tant de temps... No, però... La veritat,
3: jo estic,
5: no, jo estic fent la prova de viure amb el meu nòvio i està sortint molt bé, vale?
4: Veus
3: que bonito, tío! Joder, macho, l'amor!
4: Però crec que és un punt d'inflexió de... O de cop i volta tot se'n va a Norris, o de cop i volta aquella cosa surt molt bé i afianceu una relació encara més forta de la que teniu, sí, després de 5 anys. Imagina't. Per tant, fes el pas, fot-li dur, i si ho vau deixar, pues amore, el que hi ha, la vida, són aquestes coses. Què estareu? Tota la vida vivint separats? A veure, que pot ser...
5: Hi ha gent que ho fa.
3: Sí, hi ha gent walker per tot arreu,
4: per
3: a la vida.
4: Però per ser avorrida, pot
3: quedar soltera. Criar un fill en dos cases diferents és molt estrany.
4: Jo, com a persona
5: de si no
4: pares
5: separats.
4: Divorciats...
3: Clar, i més si sou nòvios, llavors, com que acabareu vivint junts. Perquè, més, no està el lloguer com per fotre anar tenint cases por ahí.
4: Clar, clar, no, no, no. Per tant, vés a viure amb ell i a xupar-la. I així t'és un més barat que una habitació a Barcelona.
3: Posa el pis al teu nom, al contracte, i a xupar-lo.
4: Hola, vinga.
3: Així que s'ha de pirar ell, si espira algú.
4: Vale, va. Següent confessió.
3: Vinga, va. Te toca leer-la.
4: Joder. La setmana passada vam fer un any amb el meu nòvio i em va fer una carta que em va semblar molt maca, però l'he estat rellegint i tinc sospites que l'ha escrit amb un xat GPT. Vaig copiar un detector de tia i em diu que la probabilitat és d'un 68%. Li hauria de dir o és paranoia?
3: El teu nòvio és imminent que et deixi.
4: Home.
5: No.
3: T'ha de deixar ja. Ets una maltractadora. És una woman o és un man?
5: No sabem, no?
3: Pots ets un maltractador, eh? Perquè això no es fa. Tinc sospites i ho he passat a un IA detector. Quina barbaritat. Això, aquesta és la típica persona que després mira a veure la tassa aquesta que m'ha regalat, 12,99. I...
5: Fa un regal del mateix preu. Exactament.
4: Ah, vale, no m'està entenent. Vale, vale.
3: És de maltractadore.
4: Home, pues sí, ja que te fa la carta i tota la pesca.
5: I més si dius que és una carta superbonica.
4: Claro.
3: Ah, pues el xat ho ha fet bé, eh?
4: Ets una insegura. Hola. Hola, la plaça ja, coño. Aquí.
3: Hola, Loft. Necessito ajuda.
4: A veure, va, tenim.
3: Tinc un sopar romàntic a casa amb un crush.
4: Uf.
3: Què cuino perquè sembli que en sé, però no sigui un desastre?
4: Teniu alguna idea?
3: Tu sí, no en tinc.
4: Sí.
5: Va, Alberto.
3: I si ara jo en tinc una i no...
4: Pues digue-la.
3: No, va.
4: Digue-la.
3: No tinc cap idea.
4: L'altre dia, Alberto va tenir una cita i va voler impressionar a un pichonzuelo de los míos. I llavors...
3: Un pichonzuelo?
4: No, a un altre pichonzuelo. El pichonzuelo...
5: Que un altre.
3: Ah, ja sé quin pichonzuelo.
4: Vale. I llavors, jo vaig decidir que faria una pedazo de recepta fantàstica que em sortís bé perquè no l'intoxiqués. Vaig agafar una focaccia, la vaig torrar...
3: Ah, això no és fer-ho, tu.
4: I li vaig posar... Ja, però tenia 2 minuts. Llavors vaig dir adaptació al medi. Vaig posar-li una mica de burrata, li vaig posar pesto...
5: Mortadela.
4: Li vaig posar mortadela, li vaig posar rúcula... Superdivertit, i és un plat que queda molt estètic, és molt mono, és molt fàcil de fer i sempre queda bé.
3: I és diferent del que es fa normalment.
4: Clar, no és una carbonara, no és un risotto, no és una puta mierda, és una cosa amb cara i ulls i és mona, fàcil de fer i que queda cuqui a una foto estètic.
5: Mira, jo diré una cosa de la recepta que acabes de proposar, Alberto Gadel.
4: Que tu no pots.
3: Que no pots menjar cap ingredient.
5: No, sí que me la puc menjar. No, sí que ho puc menjar.
4: Som celíacofòbiques.
5: No, el que diré és que... sobretot, la gent que vulgui fer aquesta recepta, que utilitzi la focaccia, perquè l'altre dia jo vaig comprar una massa de pizza que no els hi quedava massa de pizza al súper on vaig anar i vaig comprar-ne una mica estranya.
3: I va ser integral, oi?
5: Era integral i era el pitjor que jo he menjat.
3: És que les coses integrals s'han de comprar. Per menjar integral, menja't una altra cosa.
5: Però és que us buscaré una foto, perquè jo era lamentable.
4: No, busca una bona focaccia. O sigui, no cal que sigui extremadament cara, però que posi el paquet focaccia.
3: A la marca de súpers que tenen nom de fruit sec i que comença per A i acaba per ametller. Ai, tu m'he dit la paraula sencera. Em fan unes de molt bones.
4: Claro.
3: Era d'allà?
4: Sí, de fet, sí. Perquè volia una altra d'una botiga que comença per M
3: i acaba amb... per Ercadona.
4: Però resulta que arribo a la botiga i li pregunto, me diu, no, si la van descatalogar. I jo...
3: Ah, doncs era bona la del Mercadona.
4: Era la millor.
5: És que jo vaig comprar-ho en aquest lloc i vaig acabar-me trobant amb aquella massa de pizza que semblava pa per donar als ocells.
4: Sí, sí.
5: Que va quedar dur com una... O sigui, el pitjor que jo he menjat mai, eh?
4: Exclusiva mundial! Exclusiva. La focaccia del M dona ja no existeix. I és el pitjor que et pot passar mai a la vida, però bé.
3: Exclusiva mundial, el programa s'acaba aquí.
4: Efectivament.
3: La Llana! Moltes gràcies per participar, ets la millor.
4: I vosaltres ens heu d'enviar cançons per celebrar el Pride al 667-07-61-16, que punxarem divendres.
3: Sí, divendres ens ho passarem molt bé celebrant a Fremont.
4: Toma ja.
3: Com sempre, família, busqueu-nos a les xarxes d'eva@someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
4: I si ens trobeu a falta, sempre ens podeu veure la cara i els outfits al videopodcast de Spotify, a 3Cat i en petites càpsules al YouTube.
3: Nosaltres marxem i us deixem amb el nota de veu.
4: Bona
3: molt,
4: rebella.
3: Molt, molt de l'on! I feliç cumple!

0: el Loft. El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la revetlla amb ICAT.

0: Són les 5 de la tarda i ara volia fer una broma de si érem o no érem en directe. Bona tarda, Aina.
1: Bona tarda, Frank.
0: Abans d'anar a buscar ajuda,
1: sí.
0: Oi que ara som en directe?
1: Som en directe, efectivament.
0: Mira, de cada 10 persones que ara ens estiguin escoltant,
1: sí.
0: Tu quantes creus que es pensen que anem gravats?
1: Va, un 40%.
0: És a dir, de cada...
1: 4 de 10.
0: 4 de cada 10.
1: Sí, sí.
0: Perquè, clar, la gent dirà, a veure, aquests del Nota de Veu, dia de revetlla, de 5 a 7, quina mandra. Doncs no, som aquí en directe. Mira, podem comptar amb el rellotge. Conto jo 5 segons i després et faig el pas, d'acord? Són les 5, 1 minut de la tarda i 10, 11, 12, 13, 14, 15 segons.
1: 16, 17, 18, 19 i 20. Tot i que també et diré que si fos gravat i haguéssim tirat el programa al minut 0000, ho clavaríem, però també podem explicar què passa ara mateix a la Diagonal, que és el que veiem.
0: Sí, clar, que passen busos, cotxes i persones. Gràcies per tant, Aina, és la solució que necessitàvem.
1: No ho sé.
0: També et dirà que això de tirar la sintonia a les 5 i 2 no és normal.
1: No.
0: No? Ens esperem a les 5 i 2 i així ho quadrem. Us dic que avui tenim un programarro entre cella i cella, que evidentment parlarem de la revetlla i que tenim a l'altra banda del vidre en Campi de tota la vida, DJ Retro, també de tota la vida, que ens dispara la sintonia del Nota de Veu d'ICAT ara mateix.
2: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimarts. Dimarts, sobretot dimarts, 23 de juny. És que avui, sensació tan, tan, tan de divendres. Perquè, clar, som a les portes de la revetlla de Sant Joan. Hi ha persones que diuen, feu pont? Fas pont? No, no fem pont. Què vol dir això de fer pont?
1: Farà un mal venir dijous? Serà tan estrany.
0: Hi ha gent que se'n va avui? Jo tinc la teoria que hi ha gent que se'n va avui i ja no els veus fins al setembre.
1: Jo tinc la teoria que hi ha gent que va marxar divendres.
0: I ja no els has vist fins al setembre, també.
1: Fins al setembre,
0: també,
1: sí.
0: És que es nota, la sensació a l'aire, de que arriba l'estiu...
1: Però és tot, el tren, no hi ha menys gent? Perquè el meu sí,
0: És veritat que avui he pogut seure molt còmodament.
1: Veus?
0: Fins i tot seient del costat buit per deixar la bosseta.
1: Que fort.
0: Que em sembla un luxe ja.
1: Un privilegi.
0: Que vivim a Noruega.
1: Sí,
0: ara.
1: Totalment. Ara corres el risc d'aixecar-te i deixar-te la bossa, eh?
0: Em sembla un luxe molt de primer món. No, no passarà, no passarà. Tenim el cap ben posat i estem concentrades i concentrats amb un Nota de Veu per endavant, on hem de parlar, evidentment, i molt de la revetlla. De fet, des d'ara mateix, ja et demanem a tu la teva participació. Deixa estar la coca que tens al forn. Oblida que has d'anar a muntar taules al pavelló. Oblida-ho.
1: O a casa teva.
0: O al pati, al badiu, o a l'eixida de casa dels teus col·legues.
1: Exactament.
0: D'acord? I deixa-ho tot ara mateix i ens envies una nota de veu al 677 50 61 53. I en aquesta nota de veu ens dius quins són els teus plans de revetlla i quina cançó sonarà avui segur a la festeta que has muntat amb els col·legues, amb la família, o amb gent amb qui no et parles, però t'ha tocat de coincidir
1: 100%.
0: El dia de la revetlla.
1: Volem fer el tafaner. Volem que ens feu enveja, que ens expliqueu per què el vostre pla és el millor de tots els plans possibles per Sant Joan.
0: Volem saber-ho absolut tot i no siguis una d'aquestes 4 persones de cada 10 que pensen que avui anem gravats. Avui som en directe davant dels micròfons, ara mateix les 5 i 4 i 40 segons.
1: Saps quina és la prova de foc?
0: A veure.
1: Per contrastar que això és directe.
0: Clar, perquè és veritat que el tema de què es veu per la finestra pot ser mentida.
1: Sí.
0: El tema de l'hora, si ets una persona molt retorçada com tu i comences a gravar l'hora en punt, podries mantenir els minuts i els segons.
1: 100%.
0: Quina és, doncs, la manera d'escatir-ho?
1: Molt fàcil. Envieu-nos notes de veu al 677 50 61 53 i si us sentiu, és que, clar, vull dir, és flagrant, llavors.
0: Tia, ets la puto millor. És que ets la puto millor. És que és així, clar que sí.
1: La màgia de la ràdio.
0: Si tu ara no et creus que som en directe, tu ens envies una nota de veu.
1: Sí, sí, la posarem. S'aturarà el programa. Fem-ho així, si vols, avui.
0: Val. A la primera
1: cada
0: nota de veu que arribi...
1: Que rebeu una nota de veu, s'atura el programa.
0: Ho parem tot.
1: i fem posar la nota de veu.
0: Val. En canvi, a l'altra banda del vidre fa un fade out.
1: Sí, sí, sí, és igual, eh?
0: Baixa tots els canals.
1: Trepitjarem el que sigui, eh?
0: Campi, els baixes tots, eh?
1: Tots.
0: Mira, quedarem així. Esperant la teva nota de veu. Per tant, activa't i 677 50 61 53. Te'l repetiré molt lentament perquè la velocitat en cap cas sigui una excusa. 677 50 61 53. Començo a pensar que no és que nosaltres no anem en directe, sinó que no hi ha ningú a l'altra banda.
1: Exacte.
0: Que també, això també podria ser.
1: També envieu-nos notes de veu per pietat. O sigui, nosaltres estem aquí condemnats de... Mira.
0: Ens estan trucant.
1: Fixa't.
0: Però no serà que ens volen vendre alguna cosa?
1: No sé.
0: L'agafes i el poses en mans lliures? Baixeu tot, Campi, baixeu tot. Agafa'l, agafa'l.
1: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Com et dius?
3: Em dic Albert Oliva.
1: Que ens estàs escoltant?
3: Sí, senyora.
0: Visca! Ets el millor, Albert.
1: Diu, ara no, perquè he baixat la ràdio.
0: Albert, ets el cotxe?
3: Digues, digues.
0: Dic, ets el cotxe pel so?
3: A la Fragoneta.
0: Molt bé. I a quin trajecte estàs fent ara mateix, si és que ho vols explicar?
3: De Roda de Ter a Torelló.
0: Molt bé. Hòstia, a Torelló. Caram! I vaig ser aquest diumenge, hi ha una pancarta a l'entrada del poble, si vens de Manlleu, que posa el tour passa per Torelló. Que em va semblar...
3: Mira, el dia 6.
0: Sí, exacte, el dilluns, dilluns 6 de juliol. Sí, sí, sí. Que guai, per tant, et creus que som en directe ara? Jo crec que és evident, això,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte.
3: Sí, sí, salta a la vista, eh?
0: Quins plans tens per avui, Revetlla, Albert?
1: Ep, túnel?
3: Un parell de caixes de cava i de vi, la meva Conxita de la bodega Sala de Torelló.
0: Mm-hmm.
3: I després vaig al vernissatge a Vic.
0: Ah, molt bé. Què és això, un bar?
3: És, bueno, fan actuacions en directe i això, que algun dels seus cantants havia anat en algun concurs d'aquests de música famosos.
0: Molt bé, Albert, fan, vols...
3: Fan sopar en directe i música, està bé.
0: Molt bé, vernissatge a Vic, ens ho apuntem. Sí. Avui no hi serem a temps, ni l'Aina ni jo, però per un altre dia.
3: Podeu anar qualsevol dissabte, menjar-me i...
0: 100%. Alguna cançó, Albert, que tinguis ganes ara de punxar-nos, de les que potser sonen aquesta nit al vernissatge o que tens al cap tu que cantes tot sovint?
3: Et podria dir una de Sol Caliente de Collas, que és molt vella, però aquests dies apreta.
0: Aquests dies...
3: O sigui, vols posar alguna cosa més modern, no sé, tu mateix...
0: Digue'ns en tu una.
3: La Playa de l'Inglés, del Quevedo.
0: La Playa de l'Inglés, d'en Quevedo. I alguna que puguem cantar en català?
3: Home, alguna que puguem cantar en català? Home, posa la que vulguis, oques grasses, de Joan Borràs.
0: Val, perfecte. Aquí ens trobarem.
3: Jo vols posar la de Butterfly, ja que jugo a tenis taula i...
0: Ah, molt bé. La de vull petar-ho com una butterfly.
1: També,
0: com...
1: si jugues a tenis taula, potser la de ping-pong, no?
0: Ah, ben trobat.
3: Sí, sí, ja. Porto les bambes de la butterfly.
0: Doncs, Albert, moltes gràcies per trucar-nos, moltes gràcies per ser a l'altra banda i per haver demostrat davant de tota Catalunya i d'Osona que som en directe.
3: Puc fer una cunya que el dia 4 i 5 de juliol organitzem l'11è Open Tenis Taula d'Albert Oliva de Roda de Ter.
0: Val.
3: Fem el memorial del Tomàs Pla de Vall.
0: Molt bé, doncs queda dit, aquell cap de setmana, que és just el que comença el tour i que hi ha el Canet Rock també, doncs hi ha activitat també a Torelló.
3: Això mateix, Canet, molt recordo els de Canet també, que molts anys havia portat la parada de vi i cava a Canet i feia trobades de xaperos, que són col·leccionistes de plaques de cava.
0: Molt bé, val. Doncs moltes gràcies, Albert, bona revetlla.
3: Res, a tu.
0: Que vagi bé el vernissatge de Vic.

0: L'ànima, a poc vaig passant pàgina.
1: Doncs aquesta cançó per l'Albert de Torelló, que té moguda de ping-pong el cap de setmana, 4-5 de juliol, l'Albert Oliva. Gràcies per ser a l'altra banda i per demostrar que som en directe. Arrenquem de forma formal, que ho estem fent molt estrany això avui,
2: sí.
1: Però és que es nota que hi ha el mut de revetlla.
2: I tant, és que la revetlla és un dia boig, per tant, ha de ser així el programa.
1: La gent
2: també
1: està esverada. Campi, tornem com si diguéssim a la graella, per tant, ara vindria la nota de veu de La Publicité, La Publicitat, que ens presenten que tenen cançó nova, que es diu Sempre Així.
3: Hola, bona tarda, Frank Lluís, bona tarda, Aina, què tal, com esteu? Soc en Bru, de La Publicitat, i avui hem estrenat una cançó que es diu Sempre Així, és el nostre segon senzill d'aquest any, i la veritat és que l'hem fet sobretot per poder-vos enviar aquesta nota de veu, perquè ens fa molta il·lusió, quan estrenem coses, enviar-vos notes de veu a vosaltres i agrair-vos que la poseu, i agrair als oients també que l'escoltin. Té una intro en acústic perquè ens hem volgut fer els interessants, després ja entra, bueno, una mica de pop-rock, no? Una mica d'acords facilets, una tornada que s'enganxa, i ja està. I una lletra que, francament, ens ha quedat rodoneta aquesta vegada. Molt contents.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
3: I ara què?
2: L'Àlex.
4: Voleu jugar a bitllet?
2: I la Clover.
5: Oh, ho retiro tot.
2: Són espies de veritat.
6: Un, dos, tres, nois, tal dia que guanyareu.
2: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
7: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
7: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: Laia, què ha passat avui amb el tren?
9: Mira,
8: per què has arribat a aquesta hora?
9: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso estar jo d'explicar-ho.
8: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
9: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
8: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
9: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
8: Ah, és el primer.
9: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
8: Segur que...
9: T'ho juro, t'ho juro.
10: Bueno, vale.
8: Ara miraré
9: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
8: Ara miraré.
9: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
8: Diu mansplaining.
9: Que et foll...
7: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments.

0: iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. Ei!

0: vas tocar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: I tot és per de ser un pirata. No es pot ser un pirata amb totes les parts.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Tu, de debò, t'és absolutament igual.
4: No, a mi no m'és
3: igual. Hi hagi coca, que hi hagi cava...
4: 100% no.
3: Indoor, outdoor...
4: És important.
3: O sigui, per tu només hi ha una cosa innegociable el dia de la Revetlla de Sant Joan,
4: sí,
3: m'estàs dient.
4: Clar.
3: Només una.
4: Una. És que amb això ja ho tens, Frank.
3: És a dir, però de veritat que m'estàs dient que avui a la nit no hi acaba? I tu tan tranquil·la.
4: No passa res.
3: Tu m'estàs dient que no hi ha coca i no passa res.
4: Puc sobreviure sense petards i tot, imagina't.
3: Però sense rumba, no.
4: Sense rumba, no.
3: Sense rumba,
4: mai.
3: No hi ha revetlla.
4: Mai.
3: Nou rumba, nou revetlla.
4: Exacte.

0: 5:20 de la tarda. Per tant, ja han passat 5 minuts d'un quart de 6 i en falten 10 per clavar-nos a dos quarts. Avui, òbviament, el tema del dia és la revetlla de Sant Joan. Nosaltres t'ajudarem a muntar la playlist. D'entrada, pensem humilment que no hi pot pas faltar Cariño.
1: Home.
0: De Svetlana.
1: 100%.
0: Avui és un dia que la playlist és important que sigui eina, jo crec, molt variada.
1: Sí.
0: No abusar gaire d'un grup i ser molt obert de mires.
1: 100%, t'ho compro.
0: Avui s'ha de tocar una mica tot.
1: Has de treure una playlist d'aquestes treballades, saps?
0: Clar, per exemple, seria un dia que dius vaig a una revetlla, una festa, un sopar popular que hi ha un grup.
1: Sí,
0: jo et diria,
1: ser,
0: jo et diria bé, però clar, crec que ve més de gust com cosa variada, ballar ara això, ara allò, no?
1: Doncs tinc la solució definitiva, Frank.
0: Per exemple, què m'estàs proposant?
1: Perquè clar, veure música en directe sempre suma.
0: Ja sé què em proposaràs, segur. Una playlist de la DJ Trapella.
1: Oh, home, 100%, això per descomptat. Però si no tens a mà una playlist de la DJ Trapella o si vas a algun embalat de torn o festival de torn o festa major de torn...
0: Què faries,
1: segur,
0: tu?
1: Segur que t'hi trobes un grup de versions.
0: Uau, clar, avui és molt, molt dia de grup de versions, és veritat,
1: 100%.
0: Eh? Fes-me un charango, fes-me una cançó dels Pets, ballem una mica de tot i les volem cantar totes, també.
1: Doncs tenim una proposta.
0: Ah.
1: Tenim un grup de versions que ens ha contactat al 677 50 61 53.
0: T'has currat un grup de versions per la revetlla de Sant Joan?
1: 100%.
0: És fantàstica.
1: Són la Porca Aventura.
0: Oh, endavant, no Porta Aventura, sinó la Porca Aventura.
1: Exacte, i ells mateixos es presenten.
2: La Porca Aventura és un grup de versions de temes en català. Va néixer just després d'una trobada entre la Laura i en Jordi, el bateria i la cantant, que feia temps que volien fer alguna cosa junts i van anar buscant altres músics que en aquell moment no tenien cap projecte important, en marxa. Llavors, alguns ens coneixíem, alguns no, però ens vam ajuntar gent que ja havia trepitjat escenaris amb altres formacions i que vam decidir tirar endavant junts aquest projecte. Això.

entenem que versionar una cançó és fer-te la teva, i en el nostre cas el que fem és canviar-los l'estil, i normalment les transformem a ska o ska rock i altres estils, però majoritàriament predominen aquests dos.

0: Ja tenim presentada, doncs, en societat La Porca Aventura, aquest grup de versions que l'Aina ens ha trobat per celebrar com toca la revetlla de Sant Joan 2026, i m'ha agradat molt el que han explicat de com es van conèixer, de com són les seves versions, això que els mola el rotllo així, ska, i crec que fa molt, no?, com per Cucapí, te l'imagines allà de sobte 100%. Rapejant, tirant barres.
1: I m'agrada molt que facin versions de veritat, és que et vull dir, o sigui, que agafin les cançons i diguin, va, doncs nosaltres la farem al nostre estil i la tonegem una mica.
0: Sí, que no reprodueixin exactament l'original, que això desvirtua una bona versió.
1: Trobo que mola, mola aquest projecte.
0: Clar, de tota la vida tu li has de donar un filtre.
1: Sí.
0: La teva capa.
1: Exacte.
0: No, per exemple, tu, Aina, tens un grup de versions, has d'ainitzar les cançons.
1: Ainitzar, eh? Franc lluquejar, eh?
0: Ja m'entens,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Clar, i te les has de fer teves i portar-les al teu terreny.
1: Clar.
0: I com que tinguin un aroma... el teu rotllo.
1: Així tens identitat, i de fet hi ha un munt de grups de versions que tenen com molta identitat com a grup. Per tant, funciona.
0: Què més t'han explicat la gent de La Porca Aventura?
1: Home, doncs el que ens interessa, el seu repertori.
2: Són tot temes en català, al llarg de la història dels grups del nostre país, i hi ha des de temes més antics com poden ser algun dels Esquirols, de Lluís Llach, passant pel rock català com pot ser Miami Beach de l'Axant Busto, S'ha acabat dels pets, El vol de l'home ocell, El far del sud de Sopa de Cabra, alguns una mica més moderns com podrien ser La Manela de Ludwig Van, passant per Amics de les Arts amb Jean-Luc, cançons també de Manel, de Blaumut, etcètera. És a dir, versionem tot tipus de cançons de la història de la música en català.

0: Camí de 5:45, ja nota de veu, AICAT, en directe, tot i que siguem el dia de la revetlla. No us penseu que hem fet la típica jugada, l'Aina i jo, de demanar els caps de la ràdio, ens deixeu enllaunar el programa del dimarts, que serà la revetlla. I així ja, a les 2, a les 3 de la tarda, vinga, a gaudir, a fer la pre-party, a fer el warm-up. No. Som aquí en directe i serem aquí en directe fins a les 7.
1: Exactament, i de fet, deixa'm dir que entre totes les persones que ens estigueu dient què feu, aquesta revetlla i quina música escoltareu, al 677 50 61 53 sortegem entrades, invitacions per anar al Posidònia Fest a Mataró.
0: Epa, jo tinc data, d'això del Posidònia Fest.
1: Sí, a veure, digues.
0: Sé coses, sé les dates, per exemple. Del 2 al 6 de setembre.
1: Molt bé.
0: Que mola molt ara tenir entrades per una cosa del setembre.
1: Clar.
0: Perquè és com, et concentres en l'estiu, vacances, però ja saps que tens un planarro cultural guapo gratis per la patilla allà esperant al setembre.
1: De franc.
0: Lluís Giró. Del 2 al 6 de setembre al Festival de Música de Mataró, al Posidònia Fest, i tu diràs ara, qui veuré allà?
1: Qui veuré allà?
0: També tinc aquesta data, sabia que me la demanaries. Per exemple, la Su, que sé que t'agrada. Per exemple, Tartar Helena.
1: Espectacular.
0: Per exemple, Terrae.
1: Déu-n'hi-do.
0: I d'altres, com la companyia elèctrica d'Arma. Això passarà en el Posidònia Fest 2026. I com molt bé diu l'Aina, si ens envies una nota de veu al 677 50 61 53, doncs comparteixes una estona de ràdio amb nosaltres i te'n pots anar de franc cap allà.
1: Que guai.
0: Sembla?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Mola molt, i a més a més també mola que estem construint una mica la playlist d'aquesta revetlla, perquè clar, no ens enganyem, Aina, som a temps de contractar avui a la Porca Aventura. Jo diria que no, perquè són 6:45 de la tarda.
1: Segur que tenen plan.
0: Jo no sé si ets a temps de contractar un grup de versions per la teva festa, perquè a més ho has de pagar tot tu, llavors la gent no et fa el visum, merders, sempre merders.
1: Sí, exacte, i no s'hi val a pagar amb una botifarra, eh?
0: Llavors, te'ls pots apuntar, perquè molen molt, ja ho veus, per una propera festa, però avui, aquí amb la tonteria t'hem tirat Carinyo de Svetlana, Gazzara de la Birds, és a dir, d'Ocdeu, amb en Cuca Pi i amb el senyor Wilson, i del que toquen la Porta Aventura, de la Porca Aventura, molt bé s'ha acabat dels pets.
1: I què més?
0: I molt bé haver incorporat Manela, no vull currar per vostè.

0: molt bé la gent de La Porca Aventura, perquè et busquen hits de la música feta en català als anys 90, per exemple, el S'ha acabat dels Pets, però mola que incorporin també la nova fornada, com Manela, no vull currar per vostè, que és del 23, això.
1: I t'has fixat?
0: Un parell d'anys.
1: T'has fixat quin grup deien també la nota de veu?
0: A veure, en deien molts.
1: Concretament...
0: Han parlat de Blaumut,
1: sí.
0: Han parlat de Manel... Han parlat de l'Axambusto, de Sopa de Cabra... Com tota la història del pop fet en català.
1: Sí, però te'n deixes un, eh? T'estàs deixant una
0: segur?
1: Cançó que han
0: sí?
1: dit nom i cognoms d'aquesta cançó.
0: Ja sé per on vas. Vols dir que no els ho has escrit tu, de digues això,
1: no,
0: que per
1: no.
0: mi és innegociable?
1: No, saben que és una cançó que no pot faltar en un grup de versions.
0: Ets la nova mànager de La Porca Aventura?
1: Una mica.
0: Els has demanat que assagin el Jean-Luc dels Amics?
1: El toquen perfectament.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i...

0: Doncs la gent de la Porca Aventura, aquest grup de versions de les comarques gironines, per cert, doncs que incorporen el Jean-Luc dels Amics de les Arts en el seu repertori, perquè saben que és una d'aquelles cançons que quan tu la fas, Catalunya s'atura i es posa a cantar i a ballar.
1: Exacte, és així.
0: No està gens malament, els Pets s'ha acabat, la Ludwig Band, Manela, no vull currar per vostè, els Amics de les Arts, Jean-Luc, ho podem rematar amb la cançó.
1: Clar, és que si toquem els Amics de les Arts, Jean-Luc, potser hauríem d'afegir una cançó de Manel.
0: Espera, abans que hi vagis. No ha de ser gens fàcil versionar aquesta, eh?
1: No.
0: Primer, perquè és prou complicada, i segon, perquè tothom se la sap tan bé.
1: Clar.
0: Que fes-li tu alguna alteració.
1: I a més, és com que quan te la saps tan i tan bé, si la sents diferent pot decebre, a vegades.
0: Clar. Fem una cosa, ara en canvi ens la tira l'original,
1: sí?
0: S'està parlant de Benvolgut de Manel, i tu, Aina, la rapeges.
1: Vinga, va.
0: Fas alguna variació.
1: D'acord, amb els micros tancats.
0: Intenta-ho,
1: vale?
0: Vinga, va.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

0: simpàtics.
1: I nosaltres, Aina, el que estem esperant és que rematis el tema La Porca Aventura i així acabem de construir la playlist definitiva per aquesta revetlla de Sant Joan.
2: Clar, fins ara hem fet un repàs exhaustiu d'autèntics hits, però La Porca Aventura també s'atreveixen amb cançons més noves.
1: Sí, per exemple, com la de Manela, no?
2: Per exemple.
1: Cançons més de nova fornada.
2: Ens ho expliquen ells mateixos.
3: És cert que l'escena no s'atura, llavors, per sort, es continua creant música en català i La Porca Aventura, a part de recuperar temes històrics de la música del nostre país, també n'incorpora de nous. I les últimes incorporacions així més modernes podrien ser en el nostre repertori, podrien ser La Noble Vila de Su del Pony Pissador, podria ser La Gent que Estimo d'Oques Grasses, Supermercat de Lil Dami, etc, etc, etc. Tot i que anem incorporant temes al repertori de nous i d'històrics paral·lelament.

0: demano disculpes perquè sé que fa de molt mal tallar aquesta cançó.
1: M'ha encantat. Avisa la població de Catalunya. Exacte. Som a punt de tallar la gent que estimo d'Oques Grasses. Demanem disculpes. I ara canta la Rita Payés, jo aquí fotent la meva veu de merda pel damunt, saps?
0: Som un gerro d'aigua freda, som uns aixafaguitarres, si és així.
1: Som aquestes persones.
0: Som així, però
1: estem fent ràdio, però ens paguen per fer-ho, penya, ho heu d'entendre.
0: I resulta que la gent de la Portaventura ens han explicat si en algun moment faran temes propis.
1: Mira, m'agrada que hagis tret aquest tema, perquè és com la típica sempre que ronda els grups de versions.
0: Sí, i últimament es porta, també, crec, entre grups de versions.
1: És com dir, mola fer cançons d'altres, però també ens picarà el cuquet de la creativitat.
0: Ens ho expliquen.
2: Tots tenim una ment molt creativa i sí que és veritat que en algun moment ens hem plantejat si la Portaventura podria ser un grup que tingués temes propis. El que passa és que tota aquesta creativitat també la canalitzem a través de les versions, és a dir, com que no fem els temes iguals que l'original, tota aquesta part d'arranjaments, de canviar la part rítmica, l'estil de la cançó, ja és força creativa. I tal com tenim plantejat el projecte, és molt específic, versions en català de la història del nostre país, canviant-los i l'estil i portar-los al nostre terreny. Llavors creiem que incloure, almenys de moment, temes propis no acaba de ser la funció de la Portaventura. Qui sap si més endavant ens ho tornarà a plantejar i ens ve de gust, o a través d'altres projectes que puguem crear, doncs, de temes propis.

0: A veure, Aina, espera. M'estàs colant els Aquamans de la Maria Jaume una altra vegada?
1: No trobes que seria...
0: Estàs proposant en el teu grup de versions, del qual n'ets la mànager a la Porca Aventura, que es currin una versió del Sant Domingo Forever?
1: Exacte.
0: I els busques els Aquamans?
1: 100%.
0: I els litres d'oli, també?
1: Ja els tinc fitxats.
0: Uau, això pot ser tan èpic...

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Amb tu podria estar i estar i estar. I no voler canviar.
2: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Estàs sent divertit, estàs sent divertit.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.
3: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
4: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
5: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
2: Sóc un locutor.
3: Ai, que mono!
4: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
6: Oh, yeah!
3: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
4: Aquesta veu m'encanta.
2: A mi m'encanteu vosaltres.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
7: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
8: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austré.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Austré.
3: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya es poco, no te bando. Sense pijama en la...

0: Ja ens han tocat 6:15. Avui és dimarts 23 de juny. Nota de veu a ICAT en directe. Pensant en la revetlla, i us hem de dir que tenim una ICAT Party especial per vosaltres. Si no ens esteu fent cas, si no teniu playlist, si no teniu grup de versions a mà, si us fa mandra tot plegat, doncs poseu ICAT, poseu la ràdio, que és ben fàcil, que és molt senzill, que ho podeu fer amb un transistor o amb qualsevol tipus de dispositiu, i des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada, 4 hores d'especial revetlla de Sant Joan a ICAT. Segur que hi sonarà la Muixca amb Diable, però és que jo n'hi veig una altra de la Muixca.
1: Quina,
0: també.
1: Quina?
0: Home, ja que és una col·lap això amb els Figaflaues,
1: sí?
0: Jo, pensant en col·laps icòniques de la Muixca...
1: En té unes quantes, eh?
0: Però me'n ve una al cap, sobretot, eh?
1: Quina?
0: Aquesta. Quan em

0: Què hi ha més revetlla que no le comen los problemas los llantos? I totes les nenes volen estar al seu quarto.
1: Mira, és que m'encanta que hagis proposat aquesta cançó, perquè és que és... La comences a sentir, comences a ballar al moment.
0: Mira, jo recordo ara fa com un any i mig, em sembla que era el desembre del 2024.
1: Sí.
0: Que la Julieta tancava gira a la sala de Rasmatas de Barcelona. Doncs tenia molta gent convidada, va sortir la Muixca, evidentment, van fer aquesta. Rasmatas era sold out, estava plena de gom a gom. Jo vaig veure gent amb la Muixca i la Julieta dalt del escenari fent aquesta cançó que s'arrencava la cara. O sigui, gent al públic, a la sala Rasmatas de Barcelona, t'ho juro, arrencant-se la cara, de veritat. O sigui, vaig veure gent sense rostre. T'ho juro, tia. I la gent embogia.
1: És que és boníssima. Home, per mi top 3 del repertori de la Muixca, no?
0: Oh, i tant, sense cap mena de dubte. I també funciona molt per avui, rotllo foguera, Sant Joan, cosa més tradi. Per exemple,
1: sí, sí, sí.
0: Els inicis de Rabastesa.
1: I tant.

0: per lluitar.
1: Funcionen molt bé les roba estesa dels inicis, quan feien aquesta cosa més orgànica, tradicional, molt de ballar, de revetlla, instruments de corda i posats a trobar cançons que funcionen. La revetlla de Sant Joan, recordem que teniu ICAT Party en aquesta mateixa emissora, des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada, doncs n'hi ha una que no pot fallar a cap festa, a cap llar, a cap revetlla dels Països Catalans.
2: Digue-me-la, va.
1: Mira, saps que estic pensant que li estem fent la llista aquí en Campi, a l'altra banda del vidre, té plans de DJ aquesta nit. I des que hem començat a les 5, que el tio està amb el mòbil apuntant-se totes les que hem tirat.
2: 100%.
1: Sonaran aquesta nit? Doncs haureu de comprovar-ho si aneu a la sessió d'en Campi.

0: de Sant Joan.
1: La nit de Sant Joan és la nit més curta de l'any, és màgica. Nosaltres t'hem ajudat a construir la playlist. Recorda que si et fa mandra tot plegat la vida en general, poses la ràdio i Cat Party i ho tens tot solucionat.
2: Nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

falta de veu, sóc la Sara Terraza i estic presentant el meu EP Supernova. És un EP de 4 cançons, pop disco, i concretament avui estic presentant la cançó Al Mando, que va de no quedar-se enrere i lluitar pel que vols. Espero que us agradi molt i us envio una forta abraçada. Adéu.

0: Primera hora del Nota de Veu d'aquest dimarts de revetlla de Sant Joan, però tot i que hi hagi revetlla, tots i els nervis, tot i els preparatius, nosaltres no perdem les bones costums i obrim pàgina d'emergents amb la Sara Terraza.
1: Aina. Doncs sí, barcelonina, que té un EP de 4 cançons estrenadíssim que es diu Supernova, i aquesta cançó es diu El Mando i ens la destaca perquè diu que va de no quedar-se enrere i de lluitar perquè vols. És un autèntic himne de reafirmació personal i crida l'autoestima a prioritzar-se i a celebrar la identitat sense complexes i això, a celebrar també Sant Joan, ja que hi som.
0: M'agrada el nom Supernova, que trobo que fa molt de disc. Mira, Saxeni té un disc que es diu Supernova.
1: Sí, tota la raó.
0: Que hi ha la cançó. En Ralph Fitxú té un disc que es diu Supernova, també, que fèiem la conya quan va ser disc de l'any, el d'en Ralph Fitxú. Dèiem Supernova disc de l'any, no el de Saxeni. Però vaja, és igual, tenia el mateix nom. I ara veig que la Sara Terraza també treu un EP, en aquest cas, amb Supernova.
1: Doncs sí.
0: Clar, és com una mena de superestrella, no? Com
1: sí.
0: Si l'Aitana, com si diguéssim. I llavors suposo que et porta molt cap a aquesta cosa de... Segons quin moment vital et porta a pensar en una supernova.
1: Sí, és com una manera de renéixer, no? Una miqueta.
0: Mira, vindria a ser això, exacte.
1: I d'altra banda et porto també una cançó d'una altra barcelonina, que és la Neira, que ella presenta Esberla, que és un EP, en aquest cas, de 5 cançons.
0: També et diré que em fa il·lusió que avui no portis a gent de Sabadell.
1: Què et sembla? De tant en tant, toca sortir del Vallès.
0: Barri marítim, també, no?
1: Sí, una miqueta. Una miqueta. Les cançons d'aquest disc parlen dels moments en què la vida ens empeny a prendre decisions, a deixar enrere allò que ja no ens representa i a acceptar les esquerdes que formen part de qui som.
0: Uau!
1: La cançó que ens ha destacat es diu Gira el món i forma part d'aquest EP Esberla.
0: Molt bé, doncs de seguida amb la Neira rematant definitivament aquesta primera hora. Us recordo que avui és dimarts, ho tornaré a dir, dimarts de revetlla, però tot i així nosaltres aquí, en directe, fent ràdio, Nota de Veu, iCat de 5 a 7. I això vol dir que també avui, bé, l'Àlex Gutiérrez, també en directe, no us encascatarem la típica secció gravada, ve l'Àlex en directe i farem amb ell sèries de televisió petardes, en honor a Sant Joan. De seguida ve l'Àlex i en parlem una miqueta.

Hola, sóc la Neira, cantant i compositora de Barcelona. I avui us presento Esberla, que és el meu nou EP. El disc el formen 5 cançons i parlen d'atrevir-se a ser un mateix, amb totes les conseqüències. De deixar sortir allò que som, encara que no sigui el camí més fàcil o, en el cas artístic, el més rendible. Esberla seria deixar que la nostra llum surti per les esquerdes. Us deixo amb Gira el món, que és el nou single. Amb aquesta cançó volia fer una reflexió sobre el pas del temps i també reivindicar la calma en una època que ens exigeix córrer constantment, recordant-nos que la vida continua més enllà de la nostra necessitat de produir i de controlar-ho tot. Espero que us agradi molt, esteu més que convidats a sentir la resta de cançons del disc i moltíssimes gràcies per escoltar-ho. Una abraçada.

0: Bona tarda, són les 6, obrint la segona hora del Nota de Veu d'ICAT, i us he de dir que ho tenim tot a punt, estem ready. A l'altra banda del vidre, el control tècnic, en canvi, de tota la vida, i aquí al meu costat, l'Aina, també de tota la vida, acabant-se de netejar les ulleres, les que fa servir cada tarda, a aquesta hora, per fer el seu ja mític cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Un accident a l'AP7 a Riudellots de la Selva complica el trànsit a aquesta hora. L'autopista està tallada en sentit nord. D'altra banda, el govern demana extremar les precaucions amb el foc i la pirotècnia aquesta nit de Sant Joan per evitar incendis. L'onada de calor dels últims dies, la falta de pluges i la revetlla han disparat el risc de foc al bosc gairebé a tot el país. Hi ha més d'un centenar de municipis on el Departament d'Agricultura havia autoritzat que aquesta nit es poguessin fer fogueres, però que finalment no es podran fer perquè el risc d'incendi és molt alt. Són bàsicament municipis de les comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. I a Madrid els bombers han desallotjat un dels 4 gratacels que hi ha al capdamunt del passeig de la Castellana per una espessa columna de fum. Segons testimonis dels fets, els treballadors d'aquesta torre, que té 45 pisos i gairebé 250 metres d'altura, han estat evacuats a 5:15 de la tarda. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui fem un repàs del que tenim musicalment aquesta revetlla de Sant Joan, dels concerts que hi haurà arreu de Catalunya, que no són pocs. Agafem l'agenda, comencem a ball, ja ho explicàvem ahir, hi ha en marxa la Festa Major de Sant Joan i també els concerts del Solsticidi, que aquesta mitjanit tindran com a protagonista a Miqui Núñez, a l'Hort del Carme, en aquest cas a partir d'1:15 de la matinada. Abans de Miqui Núñez hi podreu sentir la valenciana Naina i també qui tancarà la nit serà el DJ de Taradell, Caso. Això és a Valls, però si agafem el cotxe i anem fins a l'Empordà podeu celebrar la revetlla amb una de les cites ja clàssiques d'aquestes dates. L'Ítaca Sant Joan, a partir de les 7 del vespre hi trobareu a Venus i Cupido, a l'escenari principal, allà a la platja gran de l'Estartit, i podreu començar la Diada de Sant Joan al ritme de la 31 FAM. La nit continuarà amb Barry B i la DJ Trapella, i encara, per cert, hi ha entrades disponibles. A Campdevànol, tercera edició del Festival Flama, a 8:45 encesa de la foguera, després sopar popular i quinto musical, i a partir de la mitjanit, a l'antiga Escola Pirineu, música dels Catarres que donaran la benvinguda a la Diada de Sant Joan a les 12 de la nit. Just després d'ells, a les 2 de la matinada, podrem reviure les cançons de Charango amb un grup tribut al grup liderat per Alguer Miquel. Si tornem cap al sud, fins a Reus, ja us vam explicar que estan de Festa Major i avui tindreu a Doctor Prats. Els podrem veure i sentir al parc de la festa, on es fan les barraques de la Festa Major, a partir de les 10 del vespre. Després hi haurà Juancho Escalari i la Ruede Band. I de Reus anem cap a Olesa de Montserrat. Atenció al cartell que ens porten per aquesta revetlla de Sant Joan, perquè hi haurà Gina Està, just passada la mitjanit, a plaça Catalunya, i just després d'ells, Mamaduixa, a les 2 de la matinada. I a Molins de Rei hi tindrem, en aquest cas, el grup de música folk Trèvol. Això sí, alguns, molts, sou de quedar-vos a casa i, per tant, us oferim una alternativa, celebrar la revetlla de Sant Joan a Micat. També, si sou pel carrer i teniu una ràdio a prop, doncs poseu el dial d'ICAT, perquè a partir de les 10 del vespre, especial revetlla de Sant Joan amb 4 hores de música festiva per ballar i per celebrar la nit més curta de l'any, des de les 10 del vespre fins a les 2 de la matinada. Això serà aquesta nit, però alguns demà encara sereu per Barcelona i tenim un parell de plans per fer a la capital catalana. En aquest cas, si us agrada el teatre, a la sala Heartbreak Hotel de Barcelona hi podreu veure la comèdia Factory d'Àlex Rigola, abans que aterri al Festival Grec la setmana que ve. L'obra recrea Somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, amb la particularitat que situa la història a The Factory, l'excèntric i bohemi taller del pintor Andy Warhol. Sobre l'escenari, 12 actors, entre ells Elisabet Casanovas, Nil Cardoner i Biel Duran. I si sou més de cinema i sobretot si us agrada el James Bond de Daniel Craig, teniu una cita a partir de demà als cinemes Fenòmena de la capital catalana perquè comença el cicle 20 anys de Craig, Daniel Craig, per celebrar que fa dues dècades que l'actor britànic es va enfondar en la pell de l'agent 007. Serà demà a partir de 6:45 del vespre quan es projectarà la primera pel·lícula d'aquest cicle, Casino Royale. Divendres que ve podreu veure Quantum of Solace, dissabte Skyfall i les primeres setmanes de juliol Spectre i No Time to Die.

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesta.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a iCat. El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a iCat. Edició especial d'iCat Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
3: Se prendió el derroche y suena.
4: Suena, dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la Revetlla amb iCat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
5: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per iCat.
1: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
0: De 5 a 7, iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
6: I amb tota aquesta fantasia de llum i de color que portem cada tarda a la teva vida a través de la ràdio, ara són les 6 i 10 minuts. Què t'ha semblat això de la fantasia de llum i de color?
7: És una font de Sant Joan, no?
6: Exacte, ve a ser una mica això. També podria ser com un espot de La Cubana, no? Fantasia de llum i de color, i també a la ràdio el Nota de Veu dedicat que els dimarts s'engalana de cap a peus amb una cremallera que fa sip. Secció CIP, sèries i pantalles, i això vol dir que toca saludar a l'Àlex Gutiérrez.
8: Què tal? Mira, guaita.
6: Què? Sí, és que t'hem muntat avui aquí una grada.
7: Catifa vermella per entrar,
8: exacte,
7: eh?
8: Sí, sí, molt
6: és
8: bé.
6: És la casa nostra, no?
8: Exacte,
6: tenim públic en directe i és una sitcom.
8: Sí, hem fet una presentació una mica d'Orquesta Topolino, de Luz y qué color, vull dir que el pajarito és per aquí, pajarito és per allà, no? També.
7: Passa que el CIP no et surt gaire bé, et surt millor la nata, eh?
6: Sí, eh? Soc més de nata que de cip. Saps que faig... A veure, vaig fer... No és que faci la nata. Ara anava a dir, faig la nata. Però què estàs dient, Morinot?
8: Va pel carrer Aragó. No. A Barcelona.
6: No, la cosa és que un dia vam dir maduixes. La millor manera de menjar maduixes, no? Jo vaig dir amb moscatell, aquestes coses, però la nata...
8: Molt bé.
6: Li poses la nata.
7: Sí. És brutal.
8: La llàstima és que, clar, que aquesta nata no és la millor manera de menjar maduixes.
6: No, clar, clar, clar.
8: Aquesta nata és la millor manera d'arruïnar unes maduixes. De 2 minuts queda allò, aquella mena de babaia.
7: Sí.
8: Jo he vist
6: gent a casa meva amb aquesta nata omplint-se la boca de peu davant de la nevera.
8: Aquesta gent eres tu davant del mirall?
6: No eres jo.
8: Davant del mirall, no?
6: No? Era una de les meves filles.
8: Oh.
6: Dic, què estàs fent?
8: Home, havies de dir que eres tu. O sigui, acabes de la... Has venut la teva filla en directe a la ràdio.
6: És que és veritat, tio. No puc mentir, jo no sóc gaire de nata. Però, de la bona cosa... encara, però d'aquesta no gaire.
7: Quina idea més brillant, no?
6: Què et sembla?
7: Sembla brutal.
6: I a més, no només vendré la meva filla, sinó que vendré el meu sogre, perquè això li va ensenyar el seu avi.
7: Ah, això passa, eh? Això a les millors famílies.
8: Molt bé.
6: No estic dient ni noms, ni cognoms, ni DNI. Podria fer-ho, però no ho faré perquè sóc bona persona. I

0: in a mitges.
1: Molt bé.
0: Una vegada més hem sumat els nostres talents i els nostres superpoders.
1: Has fet una caramellera de talent.
0: Uau!
2: Avui són lo...
0: Lo...
2: Los.
1: Molt bé.
0: Ostres.
1: Doncs, escolta...
0: Ho tenim tan ben entrenat, això.
1: Exacte, eh?
0: Què pot sortir malament?

0: Fúmiga cantant la penúltima. Per què diries que hem triat aquesta, Àlex?
1: Doncs deu ser perquè dimarts que ve serà l'última.
0: Oh. Que fort, tio.
1: És gros, eh?
0: Que ràpid passa el temps.
1: Com passa el temps, eh?
0: Sí, eh? No te n'adones?
1: No, no, no. I pim-pam, 4 dies i Nadal.
2: Tinc una amiga que diu, ai, m'han passat molt ràpid al principi d'any.
1: I això ho diu al setembre?
2: Principi, clar, o sigui, per mi és gener-febrer, no?
0: Clar.
2: I ella em va dir, no, perquè és com de gener a juny, principi, i llavors de juliol a desembre, final.
0: Oh, no hi ha intermitjos.
2: No hi ha intermitjos.
0: És una persona que no creuen...
1: Estàs, o començant, o sigui, ella el 30 de juny està començant l'any, i l'1 de juliol diu, ui, això s'acaba ja, eh?
0: No és des de temps, eh? No és de rebequeta no, i de caçadora, és de... O vaig abrigada o vaig despilotada.
2: O blanc o negre.
1: Sí, biquini o parca.
0: És adolescent permanent, aquesta noia.
2: M'encanta,
0: és una mica teva.
2: Sí.
0: Molt bé. Vols
2: fantàstica.
0: Donar crèdits o no?
2: No cal.
0: S'estan venent aquí amigues, a filles, a sogres... Sí, sí. Algú més per fotre a la foguera?
1: Efectivament, avui anem a fotre aquí la parentela a la foguera.
0: Doncs aquest era el primer Lololo que ens ambienta la secció SIP. És que ens ho fem llarg, això, també.
1: Això també és veritat, eh?
0: Ara anem al Lololo, que ja sí que ens introdueix a la primera sèrie, que és Paquita Salas, perquè la cosa és que tu avui ja ens vas avançar que portaves sèries petardes.
1: Exacte.
0: Per lligar-ho amb la cosa de Sant Joan. Llavors, tenim dues possibilitats de Lololo per Paquita Salas.
2: No estàs preparat,
1: una per
2: Àlex?
1: Paquita i l'altra per Salas, o què?
2: El Lololo del Frank...
0: Doncs, ho ha tirat bé el malparit, eh?
2: Sí, sí.
0: Diu, una per Paquita i l'altra per Salas. Doncs és ben bé així. Suà!

0: sala al banyador.
1: Mare meva.
0: Què et sembla?
1: Home, jo estava pensant, anava repassant la lletra i dic, ara no sé per on m'agafaran, eh?
0: I llavors, com que aquesta ens encaixava, però era com no del tot,
1: sí,
0: l'Aina s'ha tret un golden ticket, un as de la màniga, i ha proposat aquesta altra.
1: Però no som l'esperit de nata, eh?

0: És la veu?
1: No, estava intrigadíssim, eh?
0: És en Triquell.
1: Ostres, clar, sí.
0: Loli Country Club.
1: Val.
2: Del seu nou disc.
0: I no va tant pel nom de la cançó, sinó, com molt bé tirava l'Aina, pel disc.
2: I és que el disc, l'últim disc d'en Triquell, es diu Paco Deluxe.
1: Mira, doncs
0: Paco Deluxe i li sala al banyador, li queda bé. Amb la unió d'aquests dos lololos, ens surt aquesta sèrie, que és com d'aquestes que forma part ja de la cultura popular espanyola.
1: Sí, jo us he portat tres sèries, que a veure, que una, aquesta és la més popular, estava dubtant entre aquesta o Els Joves, que seria una altra sèrie petarda, però que em semblava que Els Joves aquí sí que la tenim ja trinxadíssima. Aquesta penso que els que s'hagin enganxat en el món dels Javis, doncs els últims anys potser no la tenen tan controlada, perquè aquesta va ser la primera. O, com es diria allò, Contigo empezó todo.
0: Ah, molt bé. Doncs aquestes, Els Orígens.
1: Els Orígens, la primera sèrie que fan junts el Calvo, Javier Calvo i Javier Ambrosi, és Paquita Salas. La història en tres temporades d'una gent que representa actrius, representa que ella ha perdut la seva clienta més famosa i, per tant, ha quedat una mica a l'estacada i, evidentment, allà, com que va a la comissió, si perds la més important, doncs els ingressos més, també, més onerosos. I, per tant, ella es llança a la descoberta d'algun nou talent. És una sèrie ambientada als anys 90 i, per tant, hi ha tota una mirada nostàlgica dels anys 90 i un revival dels anys 90 molt interessant. Aquí surt la Belén Cuesta, sobretot surt Bryce F., que és qui fa de Paquita Salas, que és un noi fent de noia que això avui dia segurament estaria, suposo, jugant al límit d'allò políticament correcte, però és veritat que quan ho fan els Javis, doncs ja se suposa que evidentment té tot un punt inclusiu i tot plegat, que ho disculpa més, perquè avui dia dius, home, això de transvestir personatges femenins, masculins en femenins, no està del tot ben vist, no? El Polònia ho ha deixat de fer, per exemple, però en aquell moment ell fa un personatge, no, és un actor, però que fa de Paquita Salas, és una creació realment molt genuïna, que es mou entre el punt aquest costumista i esperpèntic una mica estones i a la tendresa. És a dir, al final la Paquita Salas és molt un desastre i realment un despropòsit tot plegat, però és un personatge que te l'acabes estimant. I aquest punt també kitsch i aquest punt una mica el Modovarià de quan les comèdies del principi, del Pepi Lucibom o fins i tot del Mujeres al borde d'un ataque de nervios, no? Comèdies ràpides, comèdies de festa, on les festes tenen un paper important. I és una sèrie molt, molt entretinguda i que jo crec que efectivament ha dibuixat una mica el perfil d'humor de sèrie espanyola trencada o estripada els últims anys.
0: A mi 100% em porten cap a l'univers Almodóvar.
1: Sí, totalment, totalment. Ara, per cert, diu que estaven preparant una nova temporada, que faran com una...
2: Ah, sí?
1: Sí, com però, un reprise.
2: Però penja dels Javis, també?
1: Sí, penja dels Javis. I
0: però no s'havien separat?
1: Ells s'han separat?
0: O s'han separat només pel que fa a la qüestió sentimental?
1: Efectivament, sí, perquè, per exemple, la pel·lícula aquesta que van presentar ara fa poc, que festival, a Cannes, era,
0: sí, no? Sí, em sembla que era Cannes.
1: La bola negra? Era la pelota negra?
2: Sí,
1: la pelota negra, no?
2: Ara t'ho contrasto,
1: si bola
2: però...
1: o pelota negra?
0: Que... Bola, em diuen des de l'altra banda, no? Del vidre, en canvi, apunta bola negra.
1: La bola, oi? Doncs la bola negra l'ha feta junts, quan ja eren, diguéssim, ex-parella.
2: De fet, van guanyar el Premi a Millor Direcció, eh?
1: Sí, no, per això.
0: En Guitarrica de la Fuente.
1: En Guitarrica, efectivament.
0: Com a protagonista. Molt bé, Paquita Salas, on la tenim, per si algú la vol recuperar, i on desembarcarà aquesta possible nova temporada?
1: Això és una cosa que la van penjar en el seu moment a Antena 3 o a 3Player, perquè la feien a Neox, però ara està a Netflix.
0: Val.
1: I, per tant, si la voleu repescar, la teniu a Netflix.
0: I creus que sigui a Netflix vol dir que si hi ha una quarta temporada desembarcarà també en aquesta plataforma?
1: Segur, jo crec que hi hem posat pasta.
0: Val, segurament.
1: Segurament.
0: I a qui creus que agradarà especialment Paquita Salas?
1: Jo diria que per als que van anar al Rasmatàs, però també van anar al Celeste.
0: Uau!
1: Els que recorden el Celeste amb Z.
0: Sí, tant.
1: Que, per tant, perquè generacionalment hi ha moltes crides als anys 90. O sigui, la sèrie mira molt a les joguines trencades d'aquella època. Hi ha cameos que són aquella gent, diu, ostres, aquest, és veritat, que se'n va fer? Doncs la sèrie fa aquesta mena d'arqueologia humana, no? I també per als fans del melodrama còmic espanyol, com dèiem, perquè és una sèrie clarament deixeble del Modóvar.
0: Molt bé, doncs ja tenim la primera repassada, Paquita Salas, l'Àlex ens en porta tres, com cada setmana, avui són petardes, la segona es diu Between Two Ferns. Abans d'anar a la cançó, Campi, vols fer alguna mena de pre-lo-lo-lo, Aina?
2: Deixa'm dir-ho molt lentament, el nom de la sèrie.
0: Perfecte,
2: a veure. Crec que és la manera de copsar el lo-lo-lo.
0: Saps que l'acabo de veure i no me'n recordava? És una mica salt mortal, eh? No sé si l'Àlex ens ho comprarà, això.
2: És un triple salt mortal sense xarxa. Be, twin, tu, ferns. D'acord?
1: Sí, between, be water,
2: be,
1: between.
2: Twin, tu i el ferns, mira, de regal.
1: De regal, no? Sempre t'arribes per condemnar, ja t'he cridat.

0: caminant cap a 6:45 en aquesta tarda de Revetlla de Sant Joan. Som en directe a la ràdio. No us pensem que us estem... No us penseu pas que us estem encascatant secció gravada enmig d'un programa que hem saludat al principi, però ja som camí de Llavaneres.
1: Exacte.
0: No, són 6:25 en punt de la tarda. Ens podeu enviar una nota de veu, si voleu, i la punxem en directe al 677-50-61-53. Hem dit això a 5 quan començàvem, Àlex, sí. I ens ha trucat l'Albert Oliva, que anava en una furgoneta camí de Torelló.
1: Molt bé.
0: I hem parlat amb ell en directe i s'ha demostrat que, evidentment, érem davant dels micròfons amb l'Aina.
1: I si la trucada era gravada? Sempre hi ha, sempre pot trucar-ho tot.
0: No, tio.
1: Clar, clar, és com Kubrick a la lluna, saps?
0: És que l'Aina diu, no, per demostrar que som en directe expliquem què veiem a través de la finestra. I dic, val, gent corrent, cotxes,
1: clar,
0: busos...
1: Sí, la diagonal...
2: Fixa't, ha estat dir-ho i tenim notes de veu. Que si vols et poso...
0: Home, per favor, i tant!
2: Mira, és l'Ignasi que ens acaba d'escriure ara mateix.
3: Hola, companys, com anem? Bé, abans que res, ànims que ha de ser dur treballar el dia de la Revetlla a 6 del vespre.
0: Això és així.
3: Bé, nosaltres ens reunirem amb el meu cosí, en Joanet, aquí a cal meu avi, el Celsia, a l'Armentera, a l'Alt Empordà, amb les dues famílies, hi haurà bastanta canalla, tirarem 4 cebes, un xic de clova, una fideuà...
0: Uau.
3: Una mica de cava, que no hi pot faltar, una mica de coca de Sant Joan i ja ho tindríem. I un tema que mai falta quan ens reunim amb el meu cosí és presó mental dels Kitsch.
0: Home.
3: Banda de culte Banyolina.
0: I tant.
3: Bueno, que vagi molt bé, bona Revetlla a tothom, salut.
0: Carai, Ignasi, doncs no pinta gens malament,
1: no,
0: això,
1: eh? No, m'agrada molt perquè... Una mica de cava, una
0: fideuà, per sopar. El dia de la Revetlla de Sant Joan, sí, em sembla plenar-lo absolut.
1: Exactament,
0: de la vida.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí o no, Aina?
2: De fet, mira, he buscat la cançó que ens diu,
0: sí?
2: I la podem sentir, si vols.
0: No, i tant, que ens la punxi en campi, va. Dins una capsa humida, amb el sol de fora, sonen els Kitsch, però abans sonaven dues cantants, que eren l'Ololo, d'aquest Between Two Ferns.
1: Sí.
0: Creus que pots escatir per
1: no,
0: on
1: no, no,
0: va?
1: No, la...
0: S'han presentat al principi elles.
2: Val, eren la Muixca, sí. I la Greta, que és la seva germana.
0: Val. Bessona.
1: Bessona, clar.
0: Between Two Ferns. I a més tu...
1: No sabia que eren bessones, sabia que eren germanes, però eren bessones.
0: Between Two Ferns.
1: Doncs escolta... Between Two Farelos.
2: Boníssim, ens va fer el colofó.
0: És que li hem deixat votant i el tio l'ha quedat per les quadres.
2: Sí, sí.
1: Doncs escolta, aquesta no va a Farelos, la cosa, sinó que va d'una comèdia que són 21 episodis només que van anar per Shane Schultz entre el 2008 i el 2018.
0: Uau, 10 anys.
1: Sí, sí. Bàsicament és un actor còmic que es diu Zach Galifianakis.
0: Sí, és aquell, aquell de la barba.
1: Exacte,
0: de Hangover.
1: Exacte, de Resacón en Las Vegas.
0: Resacón en Las Vegas.
1: Sí. Aquestes traduccions a l'espanyol que sempre hi afegeixen The Hangover, Resacón en Las Vegas. Saps? Molta... Hi ha un canvi de registre.
0: Cosa molt explícita.
1: Exacte. Sí, no molta... Resaca. Hangover, Resaca.
0: Gra gruixut.
1: No, Resacón.
2: Sí,
1: no
2: s'entén,
1: en Las Vegas. I encara li van posar de la hòstia perquè van dir, va, no, frena.
0: Resacón en Las Vegas, lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
1: Sí. Ahí va.
0: Doncs el de la barba, potser el que fa més riure de tots.
1: Sí.
0: Oi?
1: Sí. Doncs ell té una sèrie que, bàsicament, és com una paròdia de aquestes entrevistes que es fan a les celebritats, que a vegades tens la sensació que aquella celebritat, els actors de Hollywood, no voldrien ser allà.
0: Mm.
1: Aquelles que te n'adones que segurament els veus a vegades els clips de YouTube, que veus que aquella persona ha aconseguit 10 minuts d'entrevista amb algú, però que no està preparat, segurament, per entrevistar a Brad Pitt. I el Brad Pitt està pensant, mare de Déu, quan agafi el publicista que li ha dit que sí, li penso arrencar les orelles, no? Aleshores, són com preguntes molt incòmodes, i el convidat ho juga molt.
2: Sí.
1: Realment, el convidat ho juga moltíssim. Perquè tot està com preparat i aleshores Brad Pitt, la Natalie Portman hi han anat, Barack Obama hi ha anat, Hillary Clinton hi va anar, i realment és... a mi, o sigui, m'agrada molt les sèries aquestes de la incomoditat. Aquestes sèries que la comèdia es basa en fer sentir la incomoditat i aleshores també a l'espectador de dir, però això és veritat o no? Però li està dient, encara que sigui mentida... És com si ara diguéssim coses de dir, d'acord, hem quedat que el Fran i jo, doncs ara ja em posarem el Fran, però molt incòmodes.
0: Ja.
1: I molt gracioses. I aleshores...
0: És a dir, realment... és una mica un roast no ben bé.
1: No és un roast.
0: No, perquè no m'estic fotent amb l'altre.
1: No.
0: L'estic incomodant.
1: L'estic incomodant amb preguntes Que sí que el substrat és fora de lloc i es pot entendre com una crítica, però que no saps si realment l'entrevistador les està dient sent conscient de la càrrega superxunga o senzillament és que és estúpid i punt. Per tant, com que ell les diu amb aquella cara de pal que no riu, com si les dies seriosament, a vegades tries una estona a dir-te, no, clar, li està aixecant la camisa. Llavors, es crea un joc que no saps qui està enganyant aquí, qui està actuant, on comença l'autoficció i on realment hi ha el punt aquest de dir, no, jo et posaré en situacions compromeses i improvisa, perquè la gràcia és que no és guionitzat del tot. De dir, ara jo et diré això i tu, sinó que dic, jo plantejaré preguntes francament incòmodes,
4: i a veure com te'n surts.
1: A veure què te'n surts.
4: Clar.
1: I aleshores, com a exercici atípic, funciona molt perquè no saps per on sortiran. I és una sèrie... jo sempre que la miro té grans moments.
4: Sempre que la miro vols dir que ja has anat tornant?
1: Sí, perquè són episodis curts i passen molt bé, i aleshores suposo que, clar, també és veritat que potser jo, a la meva vida civil de periodista de l'Ara, una de les coses que faig són entrevistes. N'he fet moltes, i aleshores veure com es perverteix una entrevista...
2: Clar, és divertit.
1: També és divertit, perquè els que quan has entrevistat algú te n'adones també que efectivament hi ha molts tipus d'entrevistats. N'hi ha que són molt col·laboradors, n'hi ha que no tant, n'hi ha que són molt excèntrics volent-ho, n'hi ha que són sense voler... Aleshores, allà hi ha un punt de dir... Com seria si totes les entrevistes les anessin a rebentar tots dos?
4: Perquè hi ha molts tipus d'entrevistat, d'entrevistador, i també hi ha molts codis.
1: Clar,
4: i aquí,
1: clar,
4: pel que dius, ho dinamita absolutament tot.
1: Totalment. I més, clar, la gràcia és Between Two Ferns, aquests ferns són falgueres, i perquè és un plató mínim, amb dues falgueres
4: i estan
1: tristes,
4: apretadíssims amb les falgueres.
1: Sí, és com molt, molt pobre, perquè és com si fos aquesta ràdio local, pública, d'aquestes, però d'aquestes municipals, que als Estats Units no tenen el rang d'aquí, eh? Seria una cosa encara molt més senzilla i molt més precària, no? I aleshores, sobretot és aquesta paròdia del senyor que ha aconseguit l'entrevista de la seva vida, 10 minuts amb Natalie Portman, i que aleshores no sap com posar-s'hi. Sí, el problema és que ha aconseguit, però no va pensar a preparar-se preguntes dignes de Natalie Portman.
2: Li semblava que això no passaria mai.
1: Exacte.
2: A la vida real.
1: I les preguntes són d'ahir, no. I encara que pensis, bé, tot està guionitzat, penses, bé, l'altre accepta aquest paper.
2: Sí, sí, curiós.
4: I on trobem Between Two Ferns, entre dues falgueres?
1: Això, bàsicament, a YouTube. Tot i que hi ha una pel·lícula, em van fer com una pel·lícula que barrejava diverses escenes, etc, i aquesta pel·lícula és a Netflix.
4: Molt bé.
1: Per tant, com a porta introductòria d'aquest humor de pal sec, podeu optar per la pel·lícula de Netflix.
4: Home, se t'ha notat aquí l'emoció? Jo crec que és d'aquelles que ens hem de marcar amb un asterisc, perquè l'Àlex l'ha recomanada com més fafaïntment que d'altres.
2: Sí, amb efusivitat.
4: Exacte.
1: Perquè és friqui, eh? O sigui, avui hem quedat que
4: són plaers
1: friquis.
4: 100%.
1: I és una cosa que segurament no te'ls miraries els 21 de cop, però quan en cau algun, sempre penses, ostres, està molt bé poder fer gags sense resoldre-ho tot, i aquesta insensació, aquestes comèdies de la incomoditat, com Filomena Kang, per exemple, o algunes coses del Ricky Gervais, jo les trobo molt, molt estimulants.
4: Doncs a banda de l'Àlex Gutiérrez, a qui li agradarà aquesta sèrie?
1: Aquesta jo crec que li agradarà per qui odia els making-of de les pel·lícules, aquells típics on tothom s'ensabona.
4: Sí.
1: Tal, és que és un plaer treballar.
4: Que són falsos making-of.
1: Sí, deia, no, és que m'agrada tant, és que l'equip és increïble. Això seria just al contrari.
2: Oh.
1: I seria el punt de dir, aquests dos no es tornaran a parlar mai més. Per tant, està molt bé. I veus els actors sent miserables, perquè també, d'alguna manera, s'hi tornen. I per tant,
2: sí,
1: els veus sent ells uns cucs i ho juguen bé. I també per qui ha jugat allò de mirar-se fixament a l'altre fins que algú riu, no? I allò...
4: Clàssic joc.
1: Sí. Perquè hi ha aquell punt de que ell aguanta molt i penses, ostres, els dos aguantar el que s'estan dient com si allò fos una entrevista seriosa sense que cap dels dos esclati a riure, doncs ho trobo molt, molt meritori.
4: Molt bé, doncs ja en tenim dues. Paquita Salas, Between Two Ferns. Anem a la tercera i última. Tim and Eric Awesome Show. Great job!

0: hem tirat d'un dels clàssics d'aquesta bonica emissora que escoltes ara mateix, EasyCat. Això és el desconcert del 2017 amb aquesta col·laboració icònica entre
1: com
0: la...
1: passa el temps, eh?
0: Entre la... Home, farà 10 anys, eh, el maig que ve, tio.
1: Aviat si has dit.
0: En farà una dècada ja d'això, la Pound Gang amb, el... amb els Manel, amb el Jo Competeixo, que d'alguna manera et porta cap aquí, perquè de fet aquest Lololo, la gent ha de saber que l'has recomanat tu.
2: Home, perquè jo he pensat, i ara els dic, Tim and Eric, awesome show, great job, és difícil de l'olorizar.
0: Els hi explota el cap, no?
2: I com que he pensat que no... Així, això sí que de tot el que he portat és de les coses una mica més obscures. He pensat, ja que segurament és fàcil que no ho conegueu, bàsicament és una paròdia dels gèneres televisius i és com una brutització de la televisió. I com que els Pound Gang agafen la cançó exquisida del Jo Competeixo i la converteixen en una cosa més bastarda, més bruta, amb més paraulotes, l'adapten, doncs m'ha semblat que podia ser com un registre similar.
0: Doncs em sembla superben tirada.
2: Bàsicament són gags que no tenen res a veure els uns amb els altres. Sí que són recurrents, és a dir, una sèrie de personatges es van repetint al llarg dels diferents episodis. Això van ser 5 sèries, 5 temporades, l'última de les quals va fer un canvi a més sinistre. I és bàsicament, sabeu, per exemple, no sé si els heu vist mai, aquests anuncis americans de negocis locals, que com que ells, els americans tenen aquestes teles municipals, que si estàs a Nova York veus la CBS o l'NBC, però després veus programació local i aleshores veus el típic concessionari de cotxes i surt el tio vestit de cowboy,
0: sí,
2: o vestit del que sigui, amb uns sis molt creatius i fets amb una sabata i una espardenya. Doncs com seria portar això a l'extrem?
3: Wow.
2: I aleshores és com tota aquesta tele, infratele, posada ja a humor escatològic, amb humor incomodíssim, amb paròdia però cutrelux.
0: Clar, és una graella televisiva on hi podria quebre Between Two Ferns com a programa.
2: Exacte. Però és que Between Two Ferns, fins i tot diria...
0: Sí, seria com la cosa Delicatessen.
2: Exacte. Seria el prime time.
0: Imagina't.
2: El prime time de la cadena. Però quan ja no és ni el prime time de la cadena local que ha aconseguit tenir el... No. Allò és realment estralla. Això és una cosa que ho feien la gent del Cartoon Network, el canal aquest de dibuixos animats, tenen una part que es diu Adult Swim, que és el bloc de la nit.
0: Ah, és veritat.
2: Que és on fan...
0: Sí, és on fan Rick and Morty, no?
2: Exacte.
0: Clar.
2: Això és lo més extrem de lo més extrem, per entendre.
3: Clar, o sigui, però és que arriba amb un que fa la volta, no?
2: Exacte, l'Adult Swim de l'Adult Swim. I, per tant... ells treballen, per exemple, amb actors no professionals, amb gent del carrer, i aleshores els fan protagonitzar gags perquè tot tingui aquest punt...
0: Perquè tot cutregi.
2: Sí, filmat amb càmeres de merda, perquè la imatge sigui lamentable.
3: Clar, perquè és tan dolent que al final és bo, no?
0: És clar. I és molt que has d'entrar en el rotllo, però.
2: Sí.
0: Perquè és típic que hi ha gent, per exemple, a casa, no? De no m'agrada, no hi entro, en canvi hi ha gent que t'hi aboques i ho abraces com si no demà.
2: És la fascinació de dir, ostres... La lletjó, de dir, ole tu.
0: És la lletjó.
2: És la lletjó, de dir, t'has atrevit a anar més enllà i fer 6 passes més, i quan havies fet 6 passes més, enfonsar-te fins l'engonal i després ficar-hi el cap a dins.
3: Ai.
2: I aleshores, per mi, això té un punt que després dius, a vegades encerten, a vegades no. Tot plegat és what the fuck.
3: Dantesc.
2: Com, seria com les filles del Zapatero és what the fuck.
0: Sí.
2: Però aquí seria what the fuck. És dantesc, estones. Però penso, ei, en un món... O sigui, a mi el que m'agrada és que en un món que tots els formats televisius són a vegades molt previsibles, molt rodons, molt que saps d'on vindrà, que saps ja, doncs això és aquest estil, per tant, anirà així, té aquestes normes, això és exactament el contrari. Rebentar les normes i anar a full amb una cosa gaire amateur, volgudament amateur, i per tant té aquest punt punky que m'agrada.
0: I on trobem aquestes 5 temporades de Tim and Eric Awesome Show? Great job!
2: Això es pot veure a YouTube, hi ha recopilatoris...
0: Avui ha anat a l'underground, el tio,
3: Clar, 100%.
0: Sí. A la dark web.
2: A Amazon es poden comprar algunes temporades.
0: Ah,
2: molt bé. Tornen.
3: Molt bé.
0: I aquí creus que agradarà especialment?
2: Jo crec que això agradarà per als qui saben que era un pan pencil. Jo si us dic pan pencil...
0: Ostres, i tant! Anuncis d'aquests cutríssims que sortien a Friends en feien conya de per envasar el buit i coses
2: la
0: així.
3: Sí.
2: Si mai us heu quedat de matinada veient allò...
0: Sí.
3: Com enganxa,
2: Té el punt aquest
0: molt,
2: de la perversió d'això.
0: Molt també anuncis de cinema. Quan vas a veure cinemes,
2: exacte,
0: cinemes de comarques i això, et surt algun concessionari o algun restaurant, que és aquest rotllo,
3: 100%, que la persona que surt a l'anunci te la trobes després del concessionari.
2: Ara. O al cinema.
0: Aquí.
2: O allà, dos butaques al cinema, veient-ho. Clar. O també per fans de David Lynch, diria, eh?
0: Ah,
2: perquè hi ha un punt que
0: és linxià.
2: Que la frontera entre la comèdia i l'horror...
3: Ai.
2: És bastant fina, tot plegat. hi ha un moment grotesc, hi ha víscera, eh? Hi ha caca, eh? Hi ha escatologia.
0: Ai, ostres, tio.
2: Sí, sí, hi ha un Pyongyang. A veure, no ho respectarem res.
0: L'Àlex Gutiérrez ens va prometre ara fa 7 dies que hi hauria molta cosa petarda, i ell és un home de paraula, ha complert, i avui ens ha portat cosa petarda en aquestes 3 sèries, Paquita Salas, que la teniu a Netflix, i sembla que ha d'arribar una quarta temporada, Between Two Ferns, que és també bàsicament a YouTube, que això ja és gratar per allà, i Tim and Eric Awesome Show, Great Job, que m'encanta el títol.
2: Ja veureu que cap farà llufa.
0: Oh! Tenia com a... el tancament.
3: Sí, sí.
0: Doncs boníssima rebella, Àlex.
2: Igualment.
3: Que vagi bonics. Molt bé.
0: Dimarts que ve l'última.
2: Exacte.
0: Vinga, va. Petonar-los i a passar-ho molt bé.
1: De 5 a 7, Aicat. Nota de veu.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
4: Cada matí, els experts, hi passen coses tan increïbles com aquestes.
0: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
0: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
5: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: Digue-m'ho tu, perquè de veritat estic desesperada.
5: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
5: És el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
5: Segur que
3: no
5: pot...
3: T'ho juro.
6: Bueno, vale.
5: Ara miraré el
3: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
5: Ara miraré.
3: Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
5: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
8: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
9: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
8: Aquesta veu m'encanta.
1: A mi m'encanteu vosaltres. Cada diumenge a iCat t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
13: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'iCat.
1: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
14: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
15: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a iCat.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a iCat. De 5 a 7, a iCat, nota de veu.
16: Ara per fi estem sols.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Hola, oients d'ICAT, com esteu? Soc la Lau Givert i ja podeu escoltar el meu nou single, Amolet, dedicat a les amigues, a l'estiu i al meu poble, Lloret de Mar. Espero que us agradi molt. Mua.

Hola, bones. Som Sabana, la Laia, Antoni, en Roger i jo sóc en Jaume. I avui us presentem el segon avançament d'un disco que hem estat preparant l'últim any. És una cançó que es diu Dies de tot i que és molt fresqueta. Fantàstica per aquests dies de calor. Ens fa especial il·lusió que surti ara ja, perquè fa bastant temps que la toquem en directe als concerts i ara per fi doncs, ja està ben enregistrada. L'hem gravat entre els bucs d'assaig de Reconvert amb en Carles Gallego i casa nostra, al carrer Corró, a Granollers. I bé, esperem que us agradi molt. Nosaltres hem gaudit molt fent-la i seguim gaudint tocant-la, així que ara us toca a vosaltres.

Hola, nota de veu, sóc l'Anna. M'agradaria que poséssiu la cançó Teteo i Caliu de 31 Fam, que li dedico a una amiga meva que es diu Júlia, que està vivint ara a Canadà i us escolta per internet, i li dedico a ella, que la trobo molt a faltar. Adeu, gràcies.

0: sort en tinc de tu.
1: Aina, fem una cosa. Com que l'audiència del Nota de Veu només ens demana hits, doncs marxem, ens anem de rebetlla i així anem fent via.
2: Quines ganes d'anar de rebetlla, eh? De veritat que em fa molta il·lusió el dia d'avui.
1: Vinga, passeu-vos-ho bé i vigileu amb el que sigui.
2: Sí, sobretot.
3: Hola, gent del Nota de Veu. Sóc en Pol i m'agradaria que poséssiu la cançó A la fresca dels Figaflaues perquè sempre que la sento em fa venir moltes ganes de cantar i ballar. T'espero.

0: escoltes, Icar. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a un programa més de l'Independents, però no és un programa més perquè avui ja comencem en aquest programa a preparar la revetlla de Sant Joan, que es viurà intensament també a ICAT amb un especial, però nosaltres avui volíem començar a posar-hi música al voltant d'un dels elements imprescindibles de la festa de Sant Joan. A veure, quins serien? Els petards? Bé, això també és opcional, diríem, eh? La coca? Home, jo crec que la coca és difícil que falti un dia de Sant Joan. El cap segurament també és un clàssic, però un altre és el foc. Aquest element li dedicarem al programa d'avui amb l'equip habitual, és a dir, Diego Monroy, Mercè Rigual, David Talleda, Josep Martín. David, què tal?
2: Doncs molt bé. Esperant que arribi l'hora de la revetlla, tot i que nosaltres ja ara l'hem començat, per dir-ho així. Mira, jo diria que és un d'aquells dies macos de l'any.
1: Sí, tant.
2: N'hi ha molts, però un d'aquests, bàsicament perquè, clar, ja arriba l'estiu, ja s'olora, el mar, la muntanya, les vacances, que també ja estan una mica així a l'horitzó, i, sobretot, que la gent surt al carrer, perquè ja fa bon temps, potser massa calor, però és la revetlla és una d'aquelles èpoques boniques de l'any on, com tu dius, no hi faltaran tota una sèrie d'elements i, sobretot, si feu foc, vigila.
1: Això t'anava a dir, que ho volia dir al principi i al final del programa. Avui li dediquem el programa al foc, que és un element clau de Sant Joan, però ull amb el foc, ja sabeu, que sempre s'ha de tenir molta cura, no només amb les fogueres, sinó amb els petards, etc, sobretot al voltant de zones arbrades. Ho dic perquè cada any hi ha incendis, els bombers la nit d'avui, aquests no poden menjar la coca ni res.
2: Pobre. Realment treballen full time, per dir-ho així, I hi ha llocs de Catalunya, de vegades a l'Empordà, hi ha llocs que si bufa una mica i hi ha bastant el vent o la tramuntana, estan prohibides.
1: Sí, directament, sí, a vegades és el més assenyat, Així que avui molt de foc, amb cura i sota control, això sí, al voltant de Sant Joan, que és una festa, com deia el David, molt especial, molt catalana també, evidentment es celebra arreu del món, però molt catalana també. Fixa't que avui que escoltarem cançons de foc he pensat, i de Sant Joan, pensava que valia la pena començar amb una de ben nova, de Fades i Triquell, que es diu senzillament Sant Joan, i que reivindiquen, a mi no em sembla una mala idea, que pugui ser Sant Joan una diada, la festa nacional dels Països Catalans.
2: I tant.
1: Podria ser una bona idea. De moment tenim la cançó que us reclama, aquesta de Fades i Triquell, des d'ara i durant la pròxima hora aquí a ICAT, cançons per cremar-ho tot.

0: Són fades, és a dir, en Ferran, en Vicenç i en Àngel. Aquesta gent està ja especialitzant-se en hits, no?, perquè col·laboraven al Montxerí de la Maria Jaume, i això també és un èxit, ja. Gairebé abans que surti, ja l'escoltes i dius, això pinta èxit.
1: Exactament. Mira, hi ha una cosa que no hem dit, felicitar Joans i Joanes.
0: Home, també, esclar.
1: Més val fer-ho ara, que després ja potser ens passarà per alt. I la gran sort que tenim nosaltres, que hem nascut a l'hemisferi nord. Perquè haguéssim nascut a l'hemisferi sud, ara seria hivern, i per tant, no convidaria massa a la festa.
0: Bé, avui escoltarem cançons de foc i de Sant Joan d'èpoques i d'estils molt diferents. Segurament la que escoltarem ara és una de les més antigues que sonaran al programa d'avui. Any 1968, un músic que era estranyíssim, era com una mena de freak, Arthur Brown, i que va aconseguir un èxit a les dues bandes de l'Atlàntic amb una cançó que es deia simplement Foc, Fire. I am the god of hellfire! And I bring you...

0: Fire, de The Crazy Wall of Arthur Brown. Va tenir tant èxit aquesta cançó que a Arthur Brown ja li deien The God of Hellfire. I va tenir tant èxit també a Anglaterra i als Estats Units que després li va obrir les portes de fer de taloner dels Doors, de Frank Zappa o MC5. Mm-hmm. O sigui que déu-n'hi-do, eh? Aquest és un grup molt curiós, amb Arthur Brown al capdavant, un home que és viu, té 83 anys. Home, potser algú l'ha oblidat, però...
1: No, no oblidem els músics, però no. Sembla molt, ja 83, que ho és, és una edat, però mira, gairebé el mes de juliol Mick Jagger en farà també 83.
0: Mira, doncs aquí estem. Jo quan pensava en clàssics al voltant del foc, em va venir de seguida al cap el Ring of Fire, aquella cançó de... Jo pensava que era de Johnny Cash, no? És de June Carter, tot i que Cash va ser qui la va versionar segurament amb més èxit. Però és que després he trobat una versió que n'han fet els Ocean Distortion, que aquests dies estaven per aquí a l'estat perquè van actuar al Festival Azkena el cap de setmana passat, i l'any 1990 van adaptar el Ring of Fire de June Carter / Johnny Cash, així de bé.

0: Doncs aquesta és la Revetlla de Sant Joan de l'Independència, dedicat. Mira, hem començat l'itinerari a Mallorca, hem passat després per Anglaterra, per Califòrnia, i ara hem volgut passar per Colòmbia. Jo no sé si allà celebren Sant Joan, si tiren petards, si fan fogueres, però aquesta banda de Bogotà, que ells mateixos ja s'han presentat, Bomba Estéreo. Sí, aquesta formació que fusiona electrònica amb rock, amb rap i mil estils més. Doncs té aquesta cançó que avui l'hem volgut posar, anomenada Fuego, i no sabem si aquesta pot ser una de les cançons que toquin el dia 10 de juliol al Festival Cruïlla.
1: Home, jo crec que l'han de tocar, perquè és d'aquelles cançons que, si no, el públic la trobarà a faltar, Ha de caure, ha de caure.
0: Segurament caurà, Mira, del foc extern, per dir-ho així, ara anem al foc intern,
1: que també, també n'hi ha, sí.
0: Podem sentir en aquesta època de l'any, per una banda, per les temperatures elevades, o també es pot sentir davant de la presència d'alguna persona. Ho resumeixen molt bé el Sau amb el seu clàssic Foc al cos.

0: Doncs sí, aquest foc al cos, una de les moltes cançons que van fer Sau, que, per cert, fa pocs dies vam parlar amb el Pep Sala, perquè Sau tornen a estar novament a la carretera amb aquest concert de pel·lícula i aquella pel·lícula que també, aquell biòpic que arribarà, esperem, a final d'aquest any.
1: Doncs mira, ara anem a escoltar una cançó, un clàssic també, internacional, d'un grup que té una de les pel·lícules musicals més bones de tots els temps, crec jo.
0: Pues sí.
1: Que són els Talking Heads. No us perdeu el seu directe, que és fantàstic. No us perdeu tampoc a David Byrne, el cantant, que continua girant, i divendres 10 de juliol també actuarà al Festival Cruïlla. És un espectacle, aquest home, en directe, i possiblement toqui aquesta cançó. Una cançó que, a veure, no és cap recomanació per al dia d'avui, perquè la cançó es diu Burning Down the House, cremant la casa. No volem que passi, això. És una cançó... Mira, avui he après, David, que el Chris Franz, el bateria dels Talking Heads, que hem entrevistat aquí al programa, per cert, quan va publicar les memòries, es veu que va anar a un concert d'aquests de Parliament Funkadelic amb el

Clinton, i anava escoltant tota aquella tropa de músics que anaven dient Burn down the house, que és com un crit de guerra, no?, de cremem-ho tot. Doncs així va sortir Burning down the house dels Talking Heads.

0: 43 anys té aquesta cançó, tu.
1: 43.
0: I aquí aguanta bé, eh?
1: I tant que aguanta bé. Sí, sí. Mira, ara estava pensant una cosa, perquè, clar, això era un crit de guerra, com ens ha explicat aquest Burn Down the House. De tant en tant es cremen cases i es cremen casinos, eh? I ara em ve a la memòria aquell casino de Montreux que es va cremar i que tant va ser la inspiració d'aquell Smoking the Water de Deep Purple, que, per cert, també tenia una cançó que es deia Burn.
0: Sí, sí, sí. Mític, aquell concert de Frank Zappa i els Mothers of Invention, que va acabar bastant malament. Segurament a causa de l'electricitat, no?, que hi havia a l'escenari. Ho dic perquè la cançó que ve ara es diu Danger, High Voltage. A mi m'ha portat molts records a aquesta banda. Electric Six eren de Detroit, es van formar l'any 1996 i van tenir un pic de popularitat l'any 2003, quan van publicar alguns senzills memorables, entre ells aquest Danger, High Voltage, que també té el foc dins seu. Jo pensava que estaven més o menys inactius o que havien fet poca cosa, no? 20 discos han publicat.
1: Déu-n'hi-do.
0: Els Electric Six, però segurament cap cançó més exitosa que aquesta.

0: Avui, el dia de la Revetlla de Sant Joan, escoltant cançons ben bones al voltant del foc aquí a l'Independents, a ICAT, i, home, les cançons són bones, a les lletres no els hi feu molt de casa avui perquè els Talking Heads ens deien de cremar la casa i Electric Six deien que hi havia foc a la discoteca. I això sí que tenim casos... Sí. Alguns recents, sí, sí. Molt tràgics, eh?
1: Tràgics, penosos i que no s'han d'oblidar.
0: Això d'encendre bengales a les discoteques i tot això, mala idea, ja us ho dic ara. Bé, avui és Sant Joan, no és un programa especial, però hi ha una tradició diària que no ens volem saltar perquè cada dia cedim un espai a grups novells. Avui, també, obrim l'aparador.

0: L'aparador.
1: La santcocatenca Júlia Català publica EP aquest divendres i entre les cançons d'avançament hi ha Absència. Si la voleu veure en directe, ho podreu fer el dia 20 de juliol dins el festival Les Nits d'Occident.
2: Hola, sóc la Júlia Català i aquest és el meu nou single titulat Absència. És una cançó que parla sobre sentir-se buida, però també de com a vegades aquest buit que podem sentir dins nostre es pot convertir en un espai on l'altra gent es trobi bé. És una cançó dedicada doncs, a tota la família, als amics i a la gent que ens envolta. És el primer single del meu pròxim EP, que surt el 26 de juny i es titula 16 minuts de pausa, que fa referència a la durada total de l'EP, que són 16 minuts, i és una invitació a aturar-se dins aquesta pressa constant que vivim en el nostre dia a dia. I em fa molta il·lusió sortir aquí a l'aparador i espero que us agradi molt.

0: més gran.
1: A Independents.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: El programa que desperta Catalunya.
4: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
5: Se prendió el derroche y suena.
6: Dale candela.
4: Viu la revetlla amb ICAT.

0: Doncs mira, una de les coses bones que té la música és que ens permet fer viatges en el temps, mentre no s'inventi la màquina famosa aquesta, que no s'ha inventat mai, de poder anar endavant o enrere. Doncs ens hem traslladat a l'any 2009, que va ser un gran any per Franz Ferdinand, va ser quan van publicar el seu disc de debut de títol homònim, i un treball que tenia grans cançons, ho demostra, per exemple, el fet que hi va haver fins a 5 senzills promocionals.
1: Brutal,
0: i l'últim va ser This Fire, aquest tema que us hem triat, un tema incendiari que, mira, també es va incloure a la banda sonora d'un videojoc, Burnout 3 Takedown.
1: Doncs mira, un home que vam poder entrevistar, l'Àlex Caprano, sí. Te'n recordes? En sí. Un festival Cruïlla vam poder parlar amb ell de com estava el món, que també estava una miqueta en flames, com ara. Vaja, això no ha canviat, eh?
0: Doncs mira, parlant de flames, ara anem a la dècada dels 60. Allà ens trobem de Jimi Hendrix Experience, ens proposa Fire, i jo diria ningú millor que Jimi Hendrix per parlar de foc, especialment perquè va ser tot un pioner en cremar la seva guitarra durant els concerts.

0: Ja poden anar passant els anys i les dècades que serà difícil que algú superi a Jimi Hendrix amb una guitarra elèctrica, eh?
1: Doncs sí, especialment tenint en compte que això ja ho aconseguia fer a la dècada dels 60 i un Hendrix, doncs, que, escolta, bastant no se'l pot imitar.
0: No, la
1: veritat és
0: que no.
1: Només n'hi havia un, però malgrat tot jo diria que aquesta cançó parla de foc i ell també aconseguia fer que la temperatura pugés quan tocava la guitarra, perquè la gent es quedava amb la boca oberta i deia, no entenc res. I fins i tot gent tan virtuosa com Eric Clapton, que quan el va veure tocar es va quedar paralitzat.
0: Home, esclar, allò hauria de ser impressionant veure Jimi Hendrix en directe. Som els de l'Independents, fent una selecció musical de revetlla amb cançons, diríem, de foc, i això és només l'inici, perquè us volem recordar que a partir de les 10, a ICAT, s'emetrà un especial revetlla de Sant Joan amb Casa Babilón, 4 hores, amb tota mena de músiques, diríem, festives ideals per aquest Sant Joan. Però pensem que les que diríem nosaltres també ho són ideals. Aquesta és una cançó d'aquest mateix any, la que escoltarem ara, per contrast amb la de Hendrix, 2026. Va guanyar el premi a la cançó de l'any als Miami Electronic Dance Music Awards. Es titula Fire Fire i són Shimza Arko i Kasango.

0: Fire, Fire, una cançó d'aquest mateix any amb grans reconeixements i tot un omple pistes de ball amb dos músics de Sud-àfrica, Shimza i Kasango, i la col·laboració del duet mig britànic, mig australià, Arco. L'any 2026, que ara està, podríem dir, el seu equador, segur que serà un any que no oblidarà Mateu Feliu, és a dir, en Mato, perquè l'any que publiques el teu disc de debut, jo suposo que això queda ja gravat per sempre, eh? Sí. Doncs ha publicat, ho va fer el gener, Jove Talismà, és un disc amb col·laboracions destacades, com per exemple Maig, que vam entrevistar no fa gaire, a la barcelonina Maria Solà, aquí al programa. Doncs en Mato i Maig canten una cançó que ja diem, que les cançons són bones, però les lletres avui agafeu-les amb pinces, perquè es titula Jugar amb foc.
1: It is true, but man has no control, even over his own will.

0: Doncs mira, noves veus, talent jove, per dir-ho així, amb Matu i Maig, però indiscutiblement, aquí hi ha molt de talent, a València també, eh? Ui, talent
1: allà,
0: musical.
1: I en tenen molt de foc, també, a València,
0: sí,
1: eh?
0: I tant que sí, són grans mestres, també. Sí, sí. Mira, com a mostra, una cançó compartida per dues bandes, Zo, que malauradament doncs van decidir acomiadar-se, i de l'altra, el Diluvi, que després d'una temporada en Guaret, doncs ha tornat aquest 2026, precisament la seva última cançó es diu L'Estiu, tot i que nosaltres hem optat per El Foc, que és aquesta cançó que comparteixen el Diluvi i els nostres enyorats Zoo.

0: Doncs mira, aquesta cançó que diu Hem trobat el foc, de fet, trobar el foc va ser un invent revolucionari, per dir-ho així, eh? Va canviar la vida, nosaltres ja estem molt acostumats, perquè, escolta, vols cuinar i l'encens, i així de fàcil, no? Però abans del foc les coses no eren tan fàcils.
1: Escolta, que això serà valencià, però sona molt cubà, també,
0: sí,
1: eh?
0: I tant, sí, i tant. Mira, hi ha una de les coses, jo diria, més complicades i difícils, per no dir impossibles, que és intentar fer foc mentre plou. Doncs aquest és el títol de la cançó que Adele va incloure al seu segon disc d'estudi, aquell 21, després va venir el 25 i 5 anys més tard, el 30. Ara Adele, ho he estat mirant, té 38 anys. Potser, quan arribi als 40, publicarà cançons noves. De moment, ens quedem amb aquest Set Fire to the Rain.

0: Doncs és difícil, sí, encendre foc sota la pluja, però Adele jo la veig capaç de tot.
1: Sí, menys de fer un nou disc, de moment.
0: És veritat, li costa, eh?
1: Sí, mira, saps qui està fent un nou disc?
0: No.
1: Kiko Veneno.
0: Home.
1: I a més, aquest dijous inaugura nova edició de la Fònica de Banyoles.
0: Doncs bé, Kiko Veneno protagonista, aquest figuerenc gairebé per accident, i sí, el seu repertori, i concretament el seu disc més celebrat, aquell Échate un cantecito, també hi havia una cançó sobre foc, que escalava foc en una muntanya una mica especial. Escoltem-la.

0: Fuego en el Monte de Venus. I si algú no sap on està el Monte de Venus, doncs que ho busqui o ho pregunti al ChatGPT.
1: Sí, home, jo dubto que hi hagi gent que ho desconegui, però vaja, sempre hi ha algú.
0: 74 anys, Kiko Veneno, i donant guerra, en el bon sentit de la paraula, i ara un grup que podia haver donat molta més guerra de la que va donar, però va decidir separar-se. Charango, alguns encara els enyoren. A més, no es van poder acomiadar com calia, perquè van anunciar una gira d'acomiad que no es va poder fer a causa de la pandèmia i, vaja, ho van compensar els Charango publicant un disc anomenat El Gran Ball, que van regalar a les 23.500 persones que havien comprat les entrades d'aquesta gira. Déu-n'hi-do, tot un detall. Doncs bé, allà Charango i Joan Garriga, que de fet ja col·laborava a la maqueta i el primer disc de Charango, cantaven una cançó molt adient per al dia d'avui, també Sant Joan, La Foguera.

0: Joan Garriga, que avui també el podem felicitar.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Expressament, diríem, explícitament, però vaja, avui tots celebrem alguna cosa.
1: Mira, el disc aquest es deia El Gran Ball, jo diria que un dels responsables del Gran Ball van ser The Tramps, perquè ells van ser com pioners del que es va conèixer com la música disco. Tothom el recorda, encara s'han de fet en actiu, i Disco Inferno va ser la seva cançó de més èxit, que fins i tot es va incloure també en una banda sonora d'una pel·lícula que la gent ballava molt, Saturday Night Fever.

0: Clar, amb una discoteca de l'infern, doncs Burn Baby Burn, cantaven els Tramps. Això sí que és un èxit d'aquells que, mira, 1977, però ja poden anar passant els anys. Això són cançons que jo crec que ens acompanyaran molt de temps. Sí.
1: Sí, mira, hem començat a Catalunya amb el Sant Joan de Fades i Triquell i volem acabar també a Catalunya amb uns històrics, que és la companyia elèctrica d'Arma. El 86 van publicar un disc que es deia No volem ser. S'obria amb aquella cançó que es va posar també molt de moda, Catalunya és not Patagònia. Tot i que nosaltres avui ens quedem amb Correfoc.

0: Avui, especial Independents amb una hora de cançons per cremar-ho tot, cançons de foc. Tornem a repetir-ho al final del programa. Avui, cançons molt bones, alguns amb missatges perillosos. No feu cas als Talking Heads quan deia que cremeu la casa o quan que es cremi la discoteca. No volem que es cremi res, excepte els mals pensaments, els mals records, no? Que d'això es tracta també llançar-ho tot a la foguera i purificar-ho.
1: Efectivament, i ja des d'aquí volem tornar a repetir felicitats, Joans i Joanes.
0: I també que a partir de les 10 a ICAT s'emetrà un especial Revetlla de Sant Joan, i ja és una tradició amb la gent de Casa Babilon. 4 hores per acompanyar aquesta revetlla. Nosaltres ja hi hem començat a posar també banda sonora. Doncs tornem dijous, perquè demà sí que celebrarem Sant Joan, diríem.
1: Tal com toca.
0: Com toca, i dijous tornem per parlar d'un festival, em sembla.
1: Un festival que encara no se celebra, falta una setmana i una mica més, al Cruïlla, però ja comencem a posar-hi una mica els ciments.
0: Això sí que està també, diríem, en flames, l'agenda de concerts i de festivals. Molt bona revetlla a tots, que vagi molt bé.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Obert per ball. Obrim sempre, i més en dies i tardes com aquesta. Prerrevetlla. Farem un petit ball abans que comenci tot. Miqui Puig, els plats et diu hola. La porta és oberta, com cada tarda a les 8 del vespre i cap. De dilluns a dijous sempre. De 3CAT Cultura, quan ho desitgis. A l'aplicació per mòbil o tauleta a partir del migdia. I sempre amb la sonoritat, amb la bellesa de la música. Avui una prerrevetlla. Avui uns moments, uns instants, abans de que arrenqui tot. Que la nit màgica de foc sigui amb nosaltres. Lagartijeando i el seu magagual.

Aquest cop ha sigut el desert de Mèxic on lagartijeando ha anat a capbussar-se, a refugiar-se i agafar inspiració. Aquest xarango combinat amb electrònica camina i camina i ens col·loca en una llançadera per arrencar una tarda de ball. Sempre la vigília de Sant Joan necessita d'un escalfor i una sensualitat diferent. Aquí la tens, aquí arrenca la nova pista de fusta. Us parlo molt d'Àngel Ibáñez, ell em descobreix. Dia sí, dia també artistes. Ell ens ha portat Spark Mommy. Aquest quisiera barreja el sol de Los Angeles amb la tradició llatina.

mig camí del bolero i del soul. Spark Mommy. Fins ara feia temes de soul en anglès. I abraçant, potser, família i llegat. Arriba aquest qui serà. Ets aïcat de la ràdio inquiet, el programa es diu Pista de Fusta. Els convidats van arribant, així ens imaginem que serveix aquesta música. Aquesta hora del vespre. I en el vostre entorn, si la sentiu després, imagineu-la al vostre cap. Ens funciona igual. Benjamín Violet. E Camp Total. El violet més ballable.

Benjamin Violet. Si no volies que fos croner, dues tasses. Ara, com si fos en una boat. Com si fos el host. Com si fos el tio que es vol portar totes les nòvies, que deia l'Albert Pla. Écran total, Benjamin Violet. I una orquestra que no s'esgota.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram.

0: tots de Nova York i uns britànics. Peter Mansell i J. Kevick manufacturen una peça disco que em fa moure els braços. Unappreciated. Amb la col·laboració de Bibibio, Sound Machine. Quan una cançó és disco, un pèl africana i a sobre està plena de tots aquests titius de la música disco, la cara s'il·lumina i sembla un hàmster. La pista vol que avui sigui una d'aquelles tardes que el disco i la música de ball ens porti tots més enllà.
1: Aquesta és la pista de fusta Vicat amb Miqui Puig.
0: La mateixa. Blow and Mother Loving.

totalment trencat del cor per culpa de la Evelyn. Blow on Mother Loving. En aquest artefacte ple de baixos disco i mirada al mar. Si sou al mar, bé, si davant hi ha una paret, imaginem-la com vulguem, la prerrabella de la pista de fusta. Té imaginació per donar i vendre. I ja que parlem d'artefactes discos, una pirata, un artefacte pirata. El recordeu? Orquestra Veneta.

0: l'artefacte es diu Orquestra Veneta. El nou artist, ja ho saps, un col·lectiu que agafa peces, la recrea com vol, sempre amb un to lúdico, festiu i ballable, moltes vegades vorejant la il·legalitat. Us imagino amb mocassins sense mitjons, amb camises obertes fins al melic i molta seducitat. Així és com vull que passem la tarda, la prerrevetlla.
1: T'ho he chiamato per dirti que ti amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
3: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
4: Pista de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre.
0: Final de temporada, festa final. I sempre el ball amb nosaltres. The Watchers. Si ens diu aquesta peça de Streeton, quines ganes de que siguem la vostra banda sonora a aquesta hora del capvespre. Si ens feu servir per demà un vermut, també valdrà. Però avui m'imagino que Sant Joan rep ballant pista.

elegància extrema. Spritum, The Waters. Sota el segell, Sonar Collective. Música que té un peu al jazz, un peu al ball. I elegància màxima. La veu de Lucy Sparks. Sedosa i que ens fa ballar. Una tarda, la d'avui, un l'esprit baleàric. Sempre plana per tots nosaltres. El concepte mediterrani que no s'esgota. Fimiani. Signa aquest, la isla respira. I ja ho tindríem. Copes en l'aire, peus un davant de l'altre, ballant al voltant d'una taula on tot ja és salat. Salat i bo.

irresistible. A casa estem tots ballant. I sé que a casa vostra també. Finiani, un dels homes en el rooster del segell Teutònics, fent això balèric pur i dur. Té un punt curter que ens agrada, que sé que us agrada. Per això la pista ho proposa. Tarda de ball, tarda de prerrevella. Mans en l'aire, tots gaudint d'una selecció que és diària de dilluns a dijous. Cap de setmana també. LB1, I Need to Sing. Show me love. I ara reconeixereu la part troncal de la cançó agafada d'un clàssic. Sí, senyors, del Show me love.

0: el riff del Show Me Love de Robin S. Com a part vertebradora d'aquesta divertidíssima Anita Sign, LB1, productors que busquen, que fan, que enganxen, ja sabeu que la música de ball té aquest punt sempre de reciclatge.
1: Qui no balla no és viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.

I en tinc més, perquè no vull que s'esgoti, que no em digueu que sóc una mica garrepa. Tot avui en sé, divertit, lúdic, ballable i emocionant. Cosmic Glow Mix, Face Another Day, Sania i John Boy, portant més disco, més homenatge a aquells sossadors dels 70.

si l'original de Garland Fleming, Garfield Fleming, ja era increïble, ara mutat amb aquest Face Another Day, una cançó que sempre ha sigut màgica, torna a agafar embranzida. La culpa de Zaina, una DJ, i d'en John Boy, un col·lega, amb el que s'han tancat en un estudi i han fet aquest còsmic color, un mix baleàric al 100%, ideal per una tarda com aquesta. Més samples que funcionen. Yes, Bond, All I Really Want, un sampler que tots coneixem, i a ballar, regal de la casa, amb llacet i tot.

0: irresistible i és bon, és un jove Mides que sap fer música de ball. A mi qui m'hi recorda? Parts d'aquell so francès anomenat French Touch. I mare de Déu senyor, fer servir el Be Happy de Mary J. Blige com a sampler és un ganxo únic i irresistible. Una cançó que acaba de passar directament a la meva carpeta de cançons per balls a l'aire lliure. La sentirem, la ballarem aquesta temporada. I ja que parlem de ballar, prenem nota, si heu d'agafar gent que us vigili la canalla, si heu d'agafar un apartament, perquè el 12 de juliol hi ha festa, final de temporada de la pista. I us volem a tots allà, tots.
1: Pista de Fusta presenta un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
2: Pista de Fusta Dance Club.
3: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: Miqui Puig als plats.
3: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta. Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights,
2: Jack, to the morning light. Under disco lights. Jo també ballo Pista de Fusta. Under disco lights.
0: 6 AM, Night Tales. És un goig que hi sigueu, és un goig que avui gaudim tots de la prerrevetlla. Que piqueu de mans, balleu, obriu xampany i somrigueu a qui us estimeu. Si arribem a aquesta hora, a les 6 del matí, serà un goig. Aquí volem ser-hi sempre i les cançons de picar de mans puntuen doble, com puntua doble ser feliç.

0: ser vosaltres, però aquesta peça em fa feliç. És eufòrica total. Night Tales. M'encanta perquè van vestits amb xandall. Barbuts i lletjos. Són capaços de fer música eufòrica. Perquè la revetlla i aquesta hora sigui irresistible. Sou a la pista.
1: Pista de Fusta presenta...
0: Són d'aquelles tardes que sé que m'ho passaré bé perquè vosaltres en teniu ganes com jo.
2: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Som nosaltres, els Pista de Fusta, ens coneixem per la mirada, per la nostra diversió a l'hora de ballar mans en l'aire. Warren Pity. Hi ha gent que troba noms divertidíssims. Warren Pity, It's a Vibe. Més música eufòrica per una recta final. Eufòrica.

0: Pista de fusta us estima. Us dono les gràcies per haver-nos triat aquesta hora abans de la revetlla, per ser la primera part d'una festa que cada any és màgica. Una primera part on tots l'únic que volem és ser amb els nostres amics, gaudir d'ells. Braços en l'aire. But you can't hide, I'm gonna get you. Un piano que anuncia que tot anirà bé. Giuseppe, I'm gonna get ya. Soc Miqui Puig dels Plats. Faig això cada tarda, a les 8 del vespre i cat. I avui brindaré per vosaltres pels pistes de fusters. Recordeu que tenim una festa aviat, que aquí venim de dilluns a dijous. Cap de setmana estem bé. I sempre trascat cultura. Sigueu feliços, balleu.
1: Pista de fusta, Dance Club.

0: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats. Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
1: El dimarts 23, viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
2: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
1: Viu la revetlla amb ICAT.
0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat als artistes que no volen ser famosos, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquetes i xiquets. Avui vull parlar d'un personatge que va sortir en un programa només fa, jo què sé, deu fer 3 dies com a molt. I reconec que vaig fer una mica el ridícul i no tinc cap vergonya en constatar-ho. Doncs per què? Doncs perquè vaig parlar del Tobias Gesso Jr. dient que què coi passava, que havia fet un disc el 2015 i que no se'n sabia res més. I així, en directe, me'n vaig adonar que no era veritat, que el 2025 n'havia tret un altre que m'havia passat per alt. I a partir d'això vaig començar a pensar, què coi ha passat amb aquests 10 anys entre un primer disc i un segon amb un artista que va tenir tanta requesta i tanta repercussió amb el seu àlbum de debut? Doncs d'això parlem avui, de la història increïble d'aquest personatge que va fugir de la fama de manera conscient i voluntària.

Can't Stop Thinking About You, una de les cançons del disc Goon, una òpera prima que semblava l'obra d'un artista absolutament consagrat. De seguida van arribar les comparacions que sempre són odioses, que si Harry Nilsson, que si Randy Newman, totes s'hi aproximaven, però cap acabava de clavar l'encant d'aquest cantautor. Peces senzilles, instrumentades de manera molt, però que molt austera, amb un predomini evident del piano, i melodies de mel, com per exemple aquest How Could You Babe.

How Could You, Babe? Una altra de les cançons destacades d'aquest disc de debut que va rebre tots els parabenys possibles. Premis, anuncis a Sunset Boulevard, retuits de Taylor Swift i de la mateixa Adele. O sigui, el que qualsevol altre artista somiaria per la seva incipient carrera. El problema és que en Tobias no li agradava tocar en directe. Li feia moltíssima vergonya sortir als escenaris, patia un pànic escènic que només podia aplacar fotent-se dues ampolles de vi abans de tocar dalt de l'escenari. A veure, que no eren maneres.

d'un Tobias Gesso Jr. que cada vegada es notava més incòmode en el paper de nova promesa de l'escena independent americana. Un concert al Mercury Lounge a Nova York va significar el seu punt de no retorn. El seu estat emocional era absolutament incontrolable. Les cançons que cantava parlaven de l'enfermetat de la seva mare i això encara el destrossava més. I finalment, en Tobias va decidir fer el que ningú s'esperava: deixar la gira i recluir-se a casa seva. Semblava que era la fi d'en Tobias Gesso Jr., però per sort tenia una colla d'amics que eren absolutament fanàtics de la seva música i del seu talent. Una de les millors companyes era la Danielle Haim, una de les membres d'aquest trio intrínsecament californià, les quals li van demanar com a favor que l'ajudés a fer una cançó. En Tobias va dir que no estava preparat emocionalment, però després de molt fer-se pregar, va fer un intent del qual va sortir aquesta virgueria que es diu Relationships.

Relationships, les relacions que van salvar la carrera musical d'en Tobias Jesso Jr., el protagonista del Cel Obert avui, perquè després d'aquesta col·laboració amb l'Skyme, de manera gairebé miraculosa, van començar a arribar les trucades a casa seva. Els artistes més reconeguts es mostraven fans absoluts de la seva trajectòria i volien el seu toc màgic. Ep, i no estic parlant de qualsevol artista, eh? Estic parlant, per exemple, de l'Adele.

0: was just like a song when we were young.
1: When we were young. Aquesta cançó del disc 25 de l'Adele, composada a mitges entre l'artista britànica i en Tobias Gesso Jr. Una col·laboració que, com era de suposar, va significar un trampolí de popularitat entre l'escena musical. D'un dia per l'altre, tothom volia fer cançons amb aquest artista reclus. Per exemple, la Florence and the Machine.

The End of Love, una altra de les col·laboracions d'en Tobias Gesso Jr. Som ara ja a 6 anys des de que va treure el seu disc de debut i en Tobias té claríssim quina serà la seva missió. Fer cançons per a altres persones i així no haver-les de defensar dalt de l'escenari, que és on s'ho passava malament. El que ningú s'esperava, però, és que aquestes cançons artesanals fetes a foc lent a casa seva amb el piano acabarien convertint-se en èxits absoluts de les llistes d'èxit i transformant-lo en el compositor de moda.

Sí, la Olivia Dean, tio. La Olivia Dean també va haver de trucar a la porta d'en Tobias per aconseguir un número 1 que reafirmés la seva carrera. I diries, bueno, qui més hi ha? Doncs mira, per exemple, què et sembla si et dic el Justin Bieber?

Sí, senyor, Justin Bieber, també, amb cançons del Tobias, la protagonista d'avui. Un home que havia de ser una nova veu a l'escena del pop melòdic i que es va transformar en un compositor d'encàrrec festejat per les més grans estrelles del pop actual. I si fins ara potser heu quedat parats de que les cançons seves les canti Justin Bieber o la Olivia Dean, què us semblaria si us digués que fins i tot a l'últim disc de la Rosalía també té una cançó seva? Ah, no ho sabíeu, això, no? Doncs sí, la Jugular és del Tobias.

0: seven heavens? Big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough.
1: Rosalía també apuntant-se al carro guanyador d'un Tobias Gesso Jr. que ara ja pot triar i remenar els col·laboradors amb els quals vol tocar. Potser per això, al final, siguent molt més selectiu, va acceptar de manera excepcional trencar el seu repòs casolà per col·laborar amb el gran Bon Iver.

0: From, aquesta cançó del Sable, Fable, del Bon Iver, composada a mitges amb el protagonista del cel obert d'avui, aquest compositor inèdit i anònim que sembla estar al darrere de tots els grans èxits de l'escena musical actual. Fem una petita pausa i tornem ara mateix perquè aquesta història encara té un capítol nou sorprenent.
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia i sobretot amb la història de Tobias Gesso Jr., un home que va aparèixer a l'escena musical amb un disc de debut extraordinari i que després es va amagar darrere de les composicions encarregades pels millors artistes del pop. 10 anys més tard, però, contra tot pronòstic d'aquest debut, en Tobias finalment es troba amb forces per tornar a entrar a l'estudi i fer cançons cantades per ell mateix. El resultat és una meravella de disc que es diu Shine.

I Love You, una de les cançons d'aquest nou LP. Un LP que també trenca tots els esquemes. Tothom s'esperava que en Tobias, amb els contactes que havia acumulat en aquests 10 anys, farciria el seu nou disc amb col·laboracions d'artistes de primer nivell. Però no, no. La seva voluntat és de tornar a fer un disc petit i despullat, on només mani la veu i el seu piano i petites pinzellades, com per exemple de la Danielle Haim, que toca la bateria en aquest delicat Everything May Soon Be Gone.

Everything May Soon Be Gone, una altra de les cançons d'aquest disc que gairebé ha passat inadvertit perquè el mateix Tobias s'ha encarregat de no girar-lo, no fer cap concert en directe i fer una promoció mínima. El motiu explica que l'ha fet per ell i també pel record de la seva mare. Una mare de la qual ha heretat, per exemple, el talent musical i els ulls verds.

Green Eyes, una altra cançó d'aquest disc de metratge curt, només 8 cançons, que es mereix una escolta reposada. Amb aquest Lullaby, una cançó de bressol, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i que visqui per sempre Tobias Gesso Jr.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: dedicat per ti, Sant Joan.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

0: iCat Party. A iCat ja estem de festa.
1: Viu la revetlla a iCat. 4 hores de música per celebrar l'estiu.

altra. Això és mentida, jo sóc la versió oficial, ella és la beta. Jo avui amb aquesta base li ha caigut la careta. Només amb tu veig tu les poses de la a la zeta. Donava tant amb roba com amb la roba treta. Convido cubalitos perquè avui toques allà a la discoteca.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: ICAT Party Sant Joan.